0: milers de quilòmetres i siguin cultures tan diverses. Malta és una democràcia electoral des dels anys 70 perquè arrossega diversos problemes estructurals. Per una banda, hi ha un nivell de corrupció i tràfic d'influències al sector públic relativament elevats, que poques vegades han tingut conseqüències legals. Molts col·lectius, com refugiats i persones trans, pateixen discriminació i persecució. Altres democràcies electorals són el Brasil, que tradicionalment no garanteix el dret d'informació a la ciutadania, i Colòmbia, on sovint s'hi han celebrat eleccions amb violència. El Japó es considera una democràcia liberal perquè se celebren eleccions lliures i justes i, a més, persegueix la corrupció i els ciutadans poden exercir el dret de protesta. Però tot no és tan bonic al Japó. Continua havent-hi discriminació envers les dones, el col·lectiu LGTBIQ+, i les persones estrangeres. Altres exemples de democràcies liberals són Austràlia i també l'Uruguai des del final de la seva dictadura l'any 1985.
1: I ara que ja sabem identificar més o menys una democràcia, passem a l'altra cara de la moneda. A les autocràcies.
2: Les autocràcies es defineixen per governs que poden arribar al poder de diferents maneres, però aquest cap de l'executiu, el cap nominal i formal de l'executiu, no ret comptes abans de la població.
3: Abel Escrivà, doctor en ciències polítiques i expert en la política dels règims dictatorials.
2: I, per tant, té pocs constrenyiments a l'hora d'exercir aquest poder. D'acord? Poden haver-hi eleccions, perquè la majoria dels règims autoritaris d'avui en dia tenen eleccions i eleccions multipartidistes, però aquestes eleccions no són plenament ni lliures ni competitives, perquè existeixen restriccions diverses a la participació efectiva de l'oposició en aquestes eleccions. I, per tant, el govern no ret comptes directament davant de la població.
1: Això és important. Celebrar eleccions no converteix el teu país en una democràcia. De la mateixa manera que fer un concert a la dutxa no et converteix en cantant. Aquí el nom no fa la cosa. I ara que ja sabem què són, mirem com es poden classificar les autocràcies.
2: Les classificacions de governs autoritaris poden variar molt. Les que consideren que són els règims militars, els que quan governen els militars com a institució de manera col·legiada, els règims de partit on el qual les decisions sobre qui ocupa aquests càrrecs i qui pren les decisions de política de manera efectiva correspon a un partit, malgrat el partit tingui un líder també nominal, o els règims més personalistes on és el líder el que una persona la que concentra el poder de decisió i de decidir qui ocupa quin càrrec i de promocions en mans d'una sola persona. Són règims d'alta concentració del poder i també, a banda, podríem considerar les monarquies en el qual la família dinàstica que controla el poder exerceix el poder de manera efectiva.
0: Tornem a l'Institut BEDEM. Any rere any, aquesta organització ordena tots els estats de més demòcrates a més autocràtics. Els països que són a baix del tot del rànquing són Eritrea, Corea del Nord, l'Afganistan, Myanmar i Nicaragua. La majoria s'han considerat autocràcies des de fa molts anys, però tenen molts matisos. Com en el cas de les democràcies, les autocràcies també es poden classificar. Per exemple, Nicaragua és una autocràcia electoral perquè, tot i que celebra eleccions, l'oposició és perseguida pel govern i l'actual president, Daniel Ortega, ostenta el seu càrrec des de fa 19 anys sense límits. Eritrea, en canvi, se l'anomena autocràcia tancada perquè el govern està encapçalat per militars des de fa més de 30 anys i la ciutadania s'exposa a detencions sistemàtiques. Evidentment, a Eritrea no hi ha comicis.
1: Coneixem l'inici, la democràcia. Coneixem el final, l'autocràcia. Dibuixem ara la línia entre les dues. Comencem el procés de destruir la democràcia.

Un cotxe té diverses maneres d'avisar que alguna cosa no va bé. Si condueixes habitualment, et coneixes el soroll del motor. Si de cop canvia, o si s'encén alguna llum del tauler de control, és hora de passar pel taller.

0: En el cas d'una democràcia, també hi ha avisos i senyals, però cal saber-los llegir.
1: Quina és la primera alerta? Jo diria que hi ha dues alertes per identificar que un sistema està en risc. Una, que és més a llarg termini, que molt sovint no ens hi fixem, que és el benestar de la gent. I això ho podem mesurar de moltes maneres, des de la desigualtat, la pobresa, la manca d'un nivell educatiu suficient, etc. Això no passarà d'un dia per l'altre, és a dir, si els resultats de PISA cauen 20 punts d'un any, òbviament doncs això no posa en perill la democràcia immediatament, però a poc doncs la va erosionant i la va fent malbé. Per tant, és un senyal d'alerta amagat, no? Potser la llum no és molt forta, però és una mica tènue i sempre l'hem de tenir en compte i, de fet, és un dels principals factors que pot afectar a curt termini. A mig termini. Després hi ha un altre senyal d'alerta que es consideren per part dels experts, que és la presència i l'aparició d'elits polítiques antidemocràtiques. En general, la democràcia funciona bo com un consens. Aquesta idea, no, que es deia abans, o que dèiem abans, que les coses es decideixen votant i que tothom ha de tenir igual accés, certes llibertats s'han de respectar, etc. El que passa que el sistema comença a estar en perill quan de cop surt una elit política, un grup partit, una organització, el que sigui, que comença a posar en qüestió doncs, aquestes qüestions fonamentals.
0: En un cas important de deteriorament democràtic, el sorprenent és que cada vegada més l'amenaça ve des de les mateixes institucions democràtiques.
2: El que estem observant és que hi ha un augment de les democràcies que cauen des de dins. A diferència del cop d'estat, que és des de fora, no deixa de ser una institució estatal, però des de fora, com un actor extern a les pròpies institucions polítiques, les democràcies ara estan caient de manera gradual, i no, per tant no de manera sobtada i disruptiva com és un cop d'estat, sinó que ho fan de manera gradual i en mans dels propis governs. El que passa és un procés gradual, això que s'anomena en anglès democratic backsliding, d'erosió democràtica progressiva i gradual, que els propis governs inicien, els que estan en el poder inicien, en què van erosionant, van minant les institucions, les normes i els procediments democràtics de manera gradual i incremental, fins al punt que en alguns casos, no sempre, però en alguns casos, aquest règim deixa de ser democràtic com a tal.
0: No és només que el més habitual sigui que l'amenaça ve des de dins, sinó que, a més, fer servir cops d'estat és cada vegada menys comú, perquè té molts inconvenients. Pots arribar al poder, sí, però el risc és massa elevat.
2: Des de dins, no sé si s'ho plantegen d'aquesta manera. Des de fora, des d'un cop d'estat, tu has de tenir la capacitat de coordinació per executar-lo. És a dir, tu has de tenir, si ets una elit civil o formes part dels militars, has de tenir la capacitat de coordinació per executar un cop d'estat. Un cop d'estat pot ser costós. És costós perquè pot implicar violència, pot implicar que hi hagi resistència o oposició a aquest cop d'estat i que, per tant, prendre el poder d'aquesta manera irregular sigui molt més costós, a banda que és molt més visible. I pot despertar no només oposició interna, protestes, que per tant, has de reprimir, i això augmenta els costos d'ocupar el poder, però també una reacció internacional que pot imposar des de sancions econòmiques, campanyes de condemna i altres costos a nivell internacional, no només reputacionals, però sinó també econòmics. En canvi, fer-ho des de dins té un avantatge. Una, ja estàs al poder. El que fa simplement és eliminar progressivament els límits i els contraviniments que tens a l'exercici del teu poder per poder-t'hi mantenir, per eliminar, com deia, o almenys excavar de manera molt efectiva i profunda, de manera incremental la capacitat que té l'oposició per fer-te retre comptes i, per tant, per fer-te fora del poder en última instància. L'avantatge és que tens els ressorts del poder al teu favor per manipular-ho de manera gradual i, a més, fins i tot de manera legal. És a dir, algunes d'aquestes transformacions que acaben erosionant la democràcia són perfectament constitucionals, però són qüestionables en termes democràtics, però sí que hi caben dintre del marc legal. Un cop d'estat no té res de subtil. D'acord? Quan tens els tancs davant del Palau de Govern, sabem el que està passant. En un d'aquests processos d'erosió democràtica, la cosa pot ser més subtil. Pot ser legal, pot ser no del tot legal, però bueno, o pot ser subtil fins al punt que la gent, fins i tot, potser no se n'adona fins que és massa tard.
0: El millor és treure's del cap la idea dels tancs i desfilades per les places. Un cop d'estat no és només arriscat, sinó que es pot aconseguir el mateix, instaurar un règim autocràtic, de manera més fàcil i, per què no dir-ho, econòmica. Però el dubte és el mateix. Si no hi ha cop d'estat, si no hi ha armes, si no hi ha coerció, com s'aconsegueix transformar un estat democràtic en un d'autocràtic? I el més important, quins són els primers senyals que això està passant?
2: És una excel·lent pregunta i és quelcom que, de fet, s'està investigant. Perquè, de fet, no tenim un manual de seqüències que indiquin clarament això és el primer que faran i això és el segon que faran aquest tipus de governs que tenen aquestes intencions antidemocràtiques, no? de transgredir els principis i normes democràtics. Hi ha diferents elements que comparteixen, i les coses que t'han de posar en alerta és modificacions en organització i elecció del sistema judicial que en redueixin la independència. Transformacions constitucionals, si tenen la capacitat per fer-ho, perquè aquí hem de distingir aquells governs que tenen suficient suport parlamentari, prou ampli com per endegar reformes constitucionals que ens permeten, fins i tot, trencar les costures d'aquesta Constitució i anar més enllà, aquells que no ho tenen. Aquells han de ser una miqueta més subtils, han de vigilar en quines institucions van a poc controlant. El tema és anar controlant institucions a poc, d'acord? Els cossos de supervisió electoral, els mitjans de comunicació. Ja no és només directament que el govern els controli directament o els veti. En mans de qui els està posant? Qui pot accedir? Quin tipus d'informació, per tant, pot fluir cap als ciutadans i, per tant, es pot ser contrastada o no i, per tant, es generaran influència en les preferències, el comportament polític de les persones i dels diferents grups que componen un país. Tot això són sistemes d'alerta molt clar. Petites restriccions en els drets polítics, de petites restriccions en l'exercici de drets polítics, aquí tens una alarma enorme.

0: No sé si encara recordes alguna classe d'història de l'institut, concretament les que segurament vas dedicar a aprendre l'ascens al poder de Hitler. Fes memòria. Recordes si et va sorprendre saber que Hitler no va arribar al poder amb un cop d'estat directament, sinó que primer va guanyar unes eleccions? És una cosa que quan s'aprèn sovint xoca. Com va transformar un estat democràtic com la República de Weimar en una autocràcia? Ara ja hem vist que es pot fer des del mateix sistema, i de fet és el que va fer Hitler. És evident que el context actual és molt diferent del d'aquell moment. Aquí encara queda una incògnita per desvetllar. Com s'aconsegueix tot això, no només evitant l'oposició de la ciutadania, sinó aconseguint el seu suport? Quines raons porten la ciutadania a simpatitzar amb propostes autoritàries?
1: Jo crec que una, i molt important, és la seguretat. O sigui, de fet, el bé públic més important per qualsevol ciutadà és la protecció i la seguretat, que pugui sortir al carrer sense risc per la seva vida, no? Després, evidentment, la llibertat econòmica, no? Però aquesta, la seguretat física, és una de molt important. I quan els ciutadans comencen a percebre que aquesta seguretat física està en perill, evidentment, és molt més fàcil que votin partits... que puguis intercanviar, delegar la teva llibertat a canvi de seguretat. Aquest és un intercanvi molt típic. Jo delego, renuncio a la meva llibertat a canvi de que tu em proveeixis seguretat. Xina, no? És un exemple. Tu a Xina pots caminar sense cap tipus de problema, perquè hi ha càmeres a tot arreu. Val? Però a canvi els ciutadans no tenen cap dret a participar en la vida política.
0: I si no creiem en aquestes justificacions, tampoc passa res. El procés d'erosió democràtica pot arribar a ser tan subtil que quan te n'adones ja és massa tard. I encara més si qui impulsa aquestes propostes és un sector polític amb què nosaltres, a més, tenim sintonia. Dit d'una altra manera, una democràcia no es desmunta d'un dia per l'altre. Es fa peça a peça. I el procés és tan gradual que és fàcil passar-ho per alt. El problema no és una mesura antidemocràtica. El problema és una mesura antidemocràtica i una altra, i una altra, i una altra.
2: De per què la gent no reacciona a temps o per què aquest actor fracassa com a ciutadania a l'hora d'oposar-se en aquests canvis graduals d'erosió democràtica tenen a veure amb diferents factors. El primer és, com deia, aquesta miopia, no? De que aquests elements que són incrementals i a vegades fins i tot petites passes, no? D'erosió democràtica, que moltes d'elles es poden vestir de constitucionalitat o de legalitat, o que són suficientment subtils fins i tot a vegades com per no ser directament detectables, minen la nostra capacitat de rebre la informació suficient de quina és l'amenaça real que representa aquest pas, aquesta mesura adoptada en un moment donat. Una, perquè no l'observem molt clarament i, per tant, no tenim suficient informació, tenim una informació simètrica, o l'altra, perquè fins i tot si l'observem no som capaços de anticipar que l'acumulació d'aquesta, més d'altres que poden venir després, suposaran la incapacitat per part meva en el futur de poder fer que el govern reti comptes davant meu i, per tant, de la meva capacitat efectiva de participació o d'oposició, de participació en eleccions de manera efectiva. Per tant, aquesta miopia ens posa en una situació de debilitat. Tenim menys informació. D'acord? Té una informació asimètrica, qui està controlant els ressorts del poder té més informació de la que jo tinc, i en això poden jugar. Si a més tenim un sistema de creació d'informació pública i política altament descentralitzat, o fins i tot una part controlat pels estats o per oligarques que controlen els sectors privats dels mitjans de comunicació, que afavoreixen aquesta desinformació de la població, això encara ens situa en una situació d'avantatge molt més gran. Perquè ja no és que no siguem capaços de reaccionar, és que no som capaços ni d'identificar el que està passant. L'altra, com et deia, era la polarització. És a dir, algun sector de la societat, malgrat tots potencialment donar suport en termes genèrics a un sistema democràtic, per oposició, per aquesta divisió tan gran amb la identificació partidista, puc tendir a tolerar regressions democràtiques en favor del candidat al qual, o el president o el partit al qual jo dono suport, perquè això va en detriment d'aquesta altra opció que noto tan distanciada i separada ideològica políticament, va en detriment que aquesta opció ocupi el poder.
0: Durant tot aquest podcast ens anirem aturant en parts concretes del procés necessari per transformar una democràcia en una autocràcia. Sobretot les que tenen a veure amb la política, els mitjans de comunicació, la justícia i l'economia. I ho farem de la mà d'aquells que han ocupat la primera línia de tots aquests camps. De moment, comencem per la política. Què és la democràcia?
3: Doncs la democràcia és el govern dels afers públics per part de la ciutadania en el seu conjunt.
4: Artur Mas, 129è president de la Generalitat de Catalunya i cap de l'oposició a Catalunya entre el 2003 i el 2010.
3: Després això pot tenir diferents formes, diferents traduccions de com s'organitza aquesta representació. Però en el fons de la democràcia és el govern del poble, el govern de la ciutadania, pel poble, per la ciutadania.
5: La democràcia és probablement el millor sistema, el més imperfecte, que hem trobat per governar-nos.
4: Pere Aragonès, 132è president de la Generalitat de Catalunya i exconseller d'Economia i Hisenda entre el 2018 i el 2021.
5: I també el que hauria de garantir que ens sabem governar de forma respectant la dignitat de les persones al llarg del temps.
0: Una de les trampes amb què juga l'autoritarisme és barrejar conceptes per causar confusió, perquè, com dèiem al principi d'aquest episodi, si no saps definir una cosa, és més fàcil fer-la desaparèixer. Un recurs habitual dels partits autoritaris és fer servir la narrativa de lluitar contra els de sempre, l'establishment. És important destacar que un discurs trencador que proposa reformes profundes no necessàriament serà autoritari. Per exemple, un partit que lluiti contra la corrupció, que proposi canvis en l'estructura d'estat o que critiqui els partits clàssics.
6: Molts partits que s'han autoproclamat anti-establishment o que s'han volgut desmarcar dels partits tradicionals han aconseguit governar. A França, la República en Marxa governa des de fa 8 anys fora de la lògica de la dreta i l'esquerra clàssiques. El 2015 ho va fer Syriza, o la coalició de l'esquerra radical a Grècia, quan el país estava immers en una crisi econòmica sense precedents i amb un clima de desconfiança envers la política. Encara més recentment, Itàlia ha anat encadenant alguns governs anti-establishment des del 2018. Tot i que molts no arriben a l'executiu, cada cop aquest tipus de partits prenen més rellevància a l'arena política, com ara Alternativa per Alemanya, Chega o Prou a Portugal o Reform al Regne Unit.
0: Les narratives anti-establishment no són problemàtiques per si soles, però sí que posen en qüestió l'hegemonia dels partits polítics clàssics. La situació es transforma en problemàtica si un partit que té pretensions autoritàries guanya popularitat i accedeix al govern gràcies a aquesta narrativa. Quina és la posició dels partits clàssics davant d'aquestes situacions? I per què aquests discursos resulten tan atractius?
3: Doncs, sobretot, crec que el que han de fer els partits més, diguem-ne, tradicionals és no amagar el cap sota l'ala, agafar els problemes que hi ha al carrer de front, no fer veure que no passa res quan passa, i contrastar públicament davant de la ciutadania i davant de l'opinió pública amb aquests partits més populistes constantment les posicions i les possibles solucions. I quan alguns d'aquests partits populistes arriben al govern i apliquen les seves màgiques solucions, en aquest contrast d'opinió permanent s'ha de denunciar que moltes de les coses que deien abans de governar les deixen de fer quan governen. Per tant, que aquelles solucions màgiques simplement no existeixen. I algunes vegades ho resumeixo dient que els partits més tradicionals han de fer notar a la població que aquestes propostes populistes no resolen res i, perdoneu l'expressió, ho emmerden tot.
5: La globalització econòmica i el canvi tecnològic no deixen gaire marge als governs perquè en un període breu de temps es vegi un impacte en la vida dels ciutadans de les seves decisions. Per tant, tu tens els teus objectius, el teu programa, i necessitaràs temps i aliances per complir-lo i perquè sigui percebut com a tal pel teu electorat. Moltes vegades l'electorat espera que això vagi molt més ràpid i que sigui molt més evident. Però avui, canvis en la qualitat de vida de la gent radicals o canviar fenòmens que són d'abast mundial, un govern sol no ho pot fer.
0: Cal anar en compte, però, dit ràpid i malament, de no passar-se de frenada i evitar que, en nom de protegir la democràcia, acabem limitant l'activitat i l'acció d'idees i partits que, tot i tenir posicionaments radicalment oposats als nostres, siguin legals.
7: Sí, aquí és l'organisme que diu a partir d'aquesta ratlla això és un pensament massa reaccionari. A partir d'aquesta ratlla, això és un pensament massa progressista.
4: Montserrat Tura, exconsellera d'Interior i Justícia entre el 2003 i el 2007.
7: Si moltes vegades, en nom de la democràcia, ens equivoquem de rol i ens assignem papers que potser no ens pertoquen, no? Igual que en nom de la llibertat han arribat molts dictadors al govern, això també, eh? En nom de la democràcia ens assignem papers que no ens pertoca. És a dir, nosaltres, com a ciutadans, podem votar allò que considerem oportú. Però, clar, qui de tots els ciutadans que voten, tenint en compte que cada persona és un vot, és el que diu aquest equip que està configurat per una majoria absoluta de vots d'extrema dreta és il·legítim.
0: Els mitjans de comunicació són claus pel funcionament de qualsevol societat democràtica. Faciliten el flux d'informació, permeten saber què preocupa, què interessa, què falla i qui ho està fent malament. És a dir, ens mantenen informats i permeten fiscalitzar el poder. Què passa, però, si, com la democràcia, aquesta màquina de comunicació, formada per milers de persones, deixa de funcionar? A qui demanem explicacions? A qui la mou o a qui la dirigeix?
8: És que jo no parlaria de periodistes perquè els periodistes treballen en mitjans de comunicació que tenen propietaris i interessos. Llavors no es pot volcar sobre els periodistes la responsabilitat d'unes polítiques de comunicació i d'unes decisions de poders mediàtics que no estan a les mans dels periodistes.
4: Mònica Terribas, periodista, professora titular de periodisme i directora de Televisió de Catalunya entre el 2008 i el 2012.
8: Llavors, els periodistes, precaritzats amb sous moltes vegades per sota del que haurien de cobrar, estan en mans de grups mediàtics que marquen com a interessos fonamentals la generació de beneficis i ergo d'audiències. I, per tant, si tu pressiones els professionals del món de la comunicació a ser només líders i no els hi exigeixes responsabilitat social ni responsabilitat en la construcció d'aquesta democràcia, tu el que tens són periodistes que treballen sobre l'espectacularització de la informació. I quan tu tens una massa de professionals que tenen vocació periodística, però que les decisions dels grups mediàtics pels quals treballen, o les decisions del capital que els mou, o les decisions fins i tot dels partits polítics que fan les lleis que regulen el sector, estan construïdes només per obtenir un rendiment econòmic, els periodistes es veuen abocats a pràctiques comercials i no de construcció de continguts amb sentit, no?
6: Des dels anys 90, els mitjans de comunicació cada cop estan en menys mans. S'estima que només 6 grans empreses controlen el 70% del sistema mediàtic del món. Són Time Warner, Disney, News Corp, NBC Universal, Viacom i CBS. Totes amb seu als Estats Units. Ostenten un miler de diaris, 9.000 emissores de ràdio i 1.500 cadenes de televisió. La pèrdua d'independència dels mitjans s'atribueix a molts factors. La crisi financera del 2008, la caiguda de la publicitat i els patrocinis i el baix consum del paper han fet que els mitjans hagin hagut de prioritzar els interessos econòmics per sobre dels periodístics.
0: En un moment en què cada cop hi ha més interès per controlar els mitjans i les xarxes, quina percepció té la ciutadania dels mateixos mitjans?
9: Jo crec que pensen que són una agenda de la corrupció i de contra la democràcia.
4: Albert Alexandre, historiador i periodista de La Directa.
9: I crec que això té a veure amb el fet de que molts cops s'han alineat amb el poder. És a dir, això em recorda una mica el rotllo de... És un exemple molt catòlic, el que us diré. Però l'Església, tu agafes qualsevol moguda de l'Església, no sé, penso així, de base, no?, d'ajudar els pobres, però després mires les cúpules i són més opulentes que ningú, no? doncs crec que al periodisme li passa una mica el mateix. És a dir, en essència, en discurs, és molt favorable a la democràcia i hauria de ser, en aquesta definició etimològica, favorable als interessos de la majoria, però després el que veus són pràctiques que el que fan és anar contra de la majoria. Jo crec que s'ha fet molt des dels mitjans de comunicació contra l'interès general de les persones, o de la població, o de la ciutadania.
6: Segons l'Institut Reuters i la Universitat d'Oxford, 4 de cada 10 persones d'arreu del món confien en les notícies que apareixen als mitjans de comunicació tradicionals. La transparència a l'hora de fer articles, els biaixos i els valors que transmeten els mitjans són factors que el públic té en compte.
0: Els mitjans no són els únics que tenen veu en el flux d'informació. Tothom és capaç ara de publicar continguts a través de vies alternatives, com les xarxes socials, i acumular el mateix o inclús més impacte que els mitjans tradicionals. De dir el que vulguin, quan vulguin. Fins i tot, anomenar-se informadors. Qualsevol pot pensar que els mitjans han perdut la seva raó de ser.
10: Penso que els mitjans estan perdent protagonisme democràtic, però el protagonisme que perden és insubstituïble.
4: Anna Grau, periodista, exdiputada de Ciutadans al Parlament i candidata de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona el 2023.
10: O sigui, penso que una societat amb menys periodisme, amb menys, és una societat pitjor, és una societat més indefensa. O sigui, no ens hem de resignar, això. Ara, clar, evidentment, avui en dia els periodistes que volen fer bé la feina, que es volen preparar bé, que volen no dir la primera cosa que els ha arribat sense meditar-la, que si la informació que tenen desmenteix el mèssim, doncs se la juguen una mica. Se la juguen a trobar feina, a trobar-la mal pagada, a trobar-la precària, i a no trobar, sobretot a l'altra banda, un lector oient o televident còmplice.
0: A primera vista, que hi hagi més flux d'informació és una bona notícia. Com més perspectives, més riquesa de discurs. Però la situació es fa complicada si aquest flux s'adultera per beneficiar un interès concret, sigui del tipus que sigui. De desinformació n'hi ha hagut sempre. Però amb les noves tecnologies és més fàcil crear-ne i reproduir-la.
11: La desinformació, sobretot, el que busca és apel·lar les emocions, que és el que fa que tu comparteixis alguna cosa. O sigui, si alguna cosa tu et deixa indiferent, mai la compartiràs.
4: Alba Tobella, periodista i directora de la plataforma de fact-checking Verificat.
11: Comparteixes allò que et fa gràcia, allò que t'indigna, allò que et genera com aquesta sensació d'immediatesa que ha fet tant internet, no? Jo això ho he de compartir perquè he de ser el primer. Aquesta cosa de satisfacció que tu et dona a un grup d'amics ser el primer a enviar una notícia que després, o una notícia, o qualsevol cosa, un mem, qualsevol cosa, que després serà viral, no? Llavors, aquesta cosa de la immediatesa, la desinformació la propicia molt. Això és polaritzada, per tant, busca confirmar biaixos, i això també fa que compartim més ràpid, i que és fàcil, o sigui, tampoc és que sigui... si tu et llegeixes una verificació o fins i tot un article de diari analitzant qualsevol fet... és llarg, a vegades has de pensar, a vegades et desconcentres, i la desinformació és fàcil d'entendre i fàcil de que te la creguis.
0: Però dels mitjans de comunicació i la informació ja en parlarem més endavant. Ara continuem amb la història del Partit pel Canvi.

0: Enhorabona, ja hi ets dins. Per fi tenim un govern que promet fer grans canvis. Però tant de bo això fos nou, líder. La diferència amb tu és que els duràs a terme de debò. Que no hi haurà cap impediment perquè puguis fer-li el tomb al sistema. Ves en compte. Són passes que pocs líders s'han atrevit a fer. Tu ets diferent. Ets el líder de la revolució. Ara has de convèncer els de la teva classe. No ho tens tot assegurat encara.
1: Comença la sessió. L'únic punt de l'ordre del dia d'aquest ple és el debat del programa i votació d'investidura del nou president.
2: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu, Oriol Buixader, Alba Bruch, Assumpció Coll, Sara Corselles, Laura Hurtado, Clàudia Patller, Martí Pernia, Robert Rodríguez, Lluc Peric, Ferran Rovira, Marta Trabado, Pol Trilles i Gerard Ullastre. Han participat en aquest episodi Toni Rodon, Anna Sofia Cardenal, Abel Escrivà, Artur Mas, Pere Aragonès, Montserrat Tura, Mònica Terribas, Albert Alexandre, Anna Grau i Alba Tovella. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dilluns 3 d'agost. Les tres paraules del dia són residus, èxit, bitlles. Residus, Tordera aprova per unanimitat la nova ordenança i l'establiment del servei de residus, pas previ clau per al nou contracte. I hem sortit avui al carrer per conèixer l'opinió dels ciutadans sobre la nova llei que vol prohibir fumar a terrasses i platges. Èxit, èxit rotund de In the Heights al Teatre Claver de mà de Pere Coti i Set de Dansa. El musical sorprèn amb una posada en escena plena de ritme i un decorat molt treballat. I la Fundació La Caixa impulsa la transformació de la terrassa de l'Hospital Asil Sant Jaume de Blanes en un espai terapèutic i de convivència. Bitlles. Avui arrenca una nova edició del torneig de bitlles a la fresca. Fins a 48 equips competiran des d'aquesta nit i fins divendres. I finalitza la tercera edició del torneig Sant Andreu amb gran èxit. 18 dies de gran ambient a la pista que culminen amb el títol de la Roja Mecànica en la categoria sènior. El darrer ple de l'Ajuntament va aprovar per unanimitat la nova ordenança i l'establiment del servei de residus pas previ clau per al nou contracte. La nova normativa substitueix i actualitza textos anteriors. Sergi Massó, regidor de Medi Ambient.
2: Des de la regidoria de Medi Ambient considerem bàsica aquesta ordenança. Ens hagués agradat molt poder-la portar a aprovació molt abans. Creiem que és realista amb la situació actual i la situació futura. Vàlida també en el seu apartat de deixeria per a la futura deixeria que està en fase d'aprovació del projecte.
1: Avui, 3 d'agost, és el Dia Internacional de la Planificació Familiar que s'emmarca en la Setmana Mundial de la Lactància Materna. Avui és Sant Esperanat de Nàpols. Queden 9 dies per a l'eclipsi solar total, 21 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un ambient càlid i xafogós amb intervals de núvols. Demà, temps similars, predominant el temps assolellat i alguns núvols alts. La dita a l'agost, a les 10 el sol crema i a les 12 cou. El camp és moment àlgid per recollir tomàquets, albergínies, cogombres i pebrots i cal plantar verdures per a la tardor, com escaroles, espinacs, bledes, entre d'altres.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

Hola amics de la sèrie Se m'ha escapat el lloro. Avui us convidem a venir nosaltres fins a Montserrat. I com sempre hi haurà la Filo, que és la Nuri Pujol, el Genaro, que és en Joan Madrid, el lloro Kiko, que és la Nuri Pujol, i el narrador, sabeu vostè, Salvador Romans. Bé, començaríem dient que els preparatius estan a la cuina de la casa i l'escena comença amb maletes per terra, entrepans, de truita i la Filo intentant tancar la motxilla, però, de tota manera, el que crec és que avui hem de començar així.

0: Diem, doncs, que avui aquest tema va pel Genaro i la Filó pels anys que estan visquent junts.
1: Genaro, has agafat les espelmes? Que fa 30 anys que li devíem aquesta visita a la Moreneta i no vull pujar-hi amb les mans buides.
0: En Genaro entrant amb un paraigua i un mapa gegant...
2: Filó, que anem a Montserrat. No feu camí de Santiago? I el Quico ja té el seu alpiste de viatge.
3: Genaro Mandrós! Genaro Mandrós!
2: Calla, bitxo! Filó, t'has fixat que el lloro té més ganes de gresca que nosaltres?
1: Normal. El dia de la nostra boda ens vam quedar a casa per la teva grip. Ara, 30 anys després, complirem la promesa. Però corre, que el cotxe no s'engega sol.
0: La Filó intenta tancar una maleta enorme mentre el Genaro busca les claus del cotxe.
1: Genaro, si no t'afanyes, arribarem a Montserrat, que la Moreneta ja se n'haurà anat a dormir. Que no saps que la muntanya el sol marxa d'hora?
2: Ja la tinc. Estaven a sota els coixins. Però, Filó, dona, si només hi anem a passar el dia, per què carai has agafat el ventall de la teva mare? Tres jerseis de llana? I aquest paraigua de pastor?
1: Perquè a Montserrat, si no plou, bufa. I si no bufa, refresca. I jo no vull que la meva promesa no s'acabi amb una pulmonia com el dia del nostre casament.
3: Genaro, que el sasses! Posa que la bufanda! Calçasses!
2: Escolta tu, bitxo de ploma verda, un respecte al cap de família, que si no et deixo aquí, eh? Així em sobra lloc per a la coca de 8 lliures.
1: Deixa estar l'animal.

0: I estan a Montserrat, en el monestir.
1: Mira quines roques, Filo! Semblen dits mirant el cel!
2: No miris les roques, mira el mapa, que ens hem passat el tiquet del parc.
3: Molta! Molta la vista! Molta la vista!
2: Ai, Genaro, quina emoció. Anem a veure la verge. Però posa-li la manteta a la gàbia del lloro, que aquí dalt fa un rúfol que espanta.
1: Filó, que he perdut la cartera.
2: Com?
3: La moreneta! La té, la moreneta! La té!

0: Us per un pont de mel? Això no és mel? Això deu ser líquid beneït del papa de Roma?
1: No et queixis, que és producte de la terra. Ai, mira, ja ens toca entrar. Genaro, treu-te la gorra. Escolta, ja ens arriba el so de...

0: Escolti, senyora, que aquí estem 30 anys tard, però amb el mateix amor i amb una mica de panxa.
1: Amén, Jesús! Doneu-nos la grossa!
2: La Fina donant un cop a la gàbia...
3: Quico, que estem en lloc sagrat.
0: Deixa el Filó. Si la verge té sentit de l'humor, ens perdonarà el lloro i els 30 anys de retard. Ai, quina il·lusió m'ha fet veure la nostra negra més universal.
2: Ai, de retorn a casa, tornen carregats de bosses de regal. Mató, coques de Montserrat i herbes de Sant Benet.
3: Ja està, Genaro. Promesa completa. Quina pau que es respira després d'haver tocat la bola a la verge.
0: I quina gana que tinc. M'he comprat 3 coques de quilo. Una per cada 10 anys d'espera.
3: Mira el Quico. Sembla que ell també s'hagi convertit.
0: Sí, però ara que hem complert la promesa de la boda, quina és la següent?
3: Ai, un creuer per les illes gregues.
1: Pobre Genaro. Pobre Genaro.
2: A l'arribada de la porta de casa apareixen carregats de paquets la Filo amb una medalla gegant al coll i el Genaro amb una bossa de mató que degota.
3: Ai, Genaro, quina pau que sento. Sembla que m'hagi tret 20 anys de sobre. Em sento com si tornéssim del viatge de nuvis que no vam fer.
0: Doncs jo em sento com si m'haguessin passat els escolans de Montserrat per sobre, fent una cursa. Però valia la pena, Filo. Realment valia la pena.
1: Volem coca! Volem coca!
3: I ara, per celebrar que hem complert la promesa, farem un sopar de gala. Pa amb tomàquet, pernil del bo i el mató que has comprat.
0: Escolta, Filó, crec que el mató s'ha desfet una mica amb la calor del cotxe. O potser és que el Quico n'ha tastat una mica pel camí.
1: Boníssim! Visca la verge!
3: Estem tots bojos en aquesta casa. Però saps què, Genaro? Que l'any que ve hi tornarem. Però aquesta vegada sense el lloro.
0: I sense les maletes de l'Everest.
1: Promeses, promeses. El Genaro mana poc. L'afilo molt.
2: Tots riuen mentre entren a casa i es tanca la porta amb un bona nit i fins demà.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
1: S'acaba un dia poc normal, aparca el toro.
2: I ai, quin mal,
1: diu l'Armengol.
2: Que estoll de poll.

0: Assemblea General Ordinària, on el punt principal de l'ordre del dia serà la votació d'una nova junta directiva per garantir l'estabilitat institucional. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
1: Comencem una nova setmana i ho fem parlant d'estabilitat. Després d'un dissabte i un diumenge en el qual les temperatures han baixat una mica, s'han normalitzat una mica, podríem dir, perquè ha continuat fent calor, però evidentment no una calor tan exagerada com els últims dies, i del que haurem de parlar les properes jornades serà novament d'una calorada que es farà intensa a partir de mitjans d'aquesta setmana. De moment, avui demà encara amb temperatures frenades, però de cara a dimecres, dijous, tornarà a disparar-se força i sembla que aquesta calor ens acompanyarà ben bé fins al primer cap de setmana d'agost. A partir d'aquí la cosa podria començar a canviar de forma més substancial, però mentrestant continuarem parlant de sol i de calor extrema que tornarem a tenir, com ja hem dit, a partir de mitjans d'aquesta setmana. De moment avui, temperatures màximes que ja podran superar els 30 graus en alguns punts de l'interior de la comarca, de cara demà pujant una miqueta més, encara però, com ja hem dit, amb una calor no molt exagerada, però a partir de dimecres tornem a tenir calor intensa a tot el Maresme.
0: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers bulletins. Fins a la propera.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
3: El Munta-t'ho bé, descobrint què hi ha darrere dels treballs de recerca dels joves de Tordera. Quins temes han tractat? Com els han treballat? I si finalment ha sortit com ells s'esperaven? Tot això ho coneixerem, així com la seva personalitat, el Munta-t'ho bé d'aquesta temporada. No t'ho perdis. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda. I escolta-ho també a la web de Ràdio Tordera i a les nostres xarxes socials.
4: Bona tarda. Benvinguts al Munta-t'ho bé d'avui, del dia, ara ja no me'n recordo quin dia estem, dia 27, no? 27 de juliol. Doncs comencem ara mateix amb el Munta-t'ho bé i estem aquí preparades, la Dolors Pinatel i la locució, la Cèlia. Hola Cèlia, bona tarda.
5: Bona tarda.
4: Bona tarda. La Cèlia, que la tenim aquí avui, que està acabant la seva temporada de pràctiques aquí a la ràdio i ens haurem d'acomiadar, no, Cèlia? Que estàs ja acabant la temporada de pràctiques i avui serà l'últim dia que seràs aquí nosaltres al Munta-t'ho bé.
5: Sí, avui és el meu últim dia aquí en el Munta-t'ho bé fent de control.
4: Sí, fent de control. Tot pot ser que algun dia tinguem aquí de convidada, però de control avui és l'últim dia, Cèlia. Sí. I també ens acompanya la Clàudia Icart. Hola, Clàudia, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
4: La Clàudia serà qui a partir d'ara portarà aquest control del Munta-t'ho bé. Bé, o sigui que avui fem un bon equip i tenim el nostre convidat també. Tenim a l'Esteve Tuset, hola.
7: Què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda. A l'Esteve Tuset, que ja ens vam aportar el seu treball de recerca, que coneixem el contingut d'aquest treball, que vam estar escoltant molt atentament, i que ja ens va quedar clar, que era anglès, París i Londres.
7: Anglès, París i Londres.
4: Sí.
7: La veritat que va ser un treball que ja us vaig explicar la setmana passada, i la veritat que va ser un goig poder venir aquí i explicar-vos una mica el que vaig fer. I bé, moltes ganes avui de parlar una mica més. Em sembla que tocava més personalment avui.
4: Avui sí, avui a la segona part, el contingut del treball el coneixem, tot i que hi tornem a fer referència, perquè a part de que va ser molt interessant, també a tu et va aportar força, no?, fer tota aquesta recerca, tota aquesta investigació de com es va haver-hi aquest canvi anglès per aquesta fàbrica que s'hi van instal·lar, no?
7: Al final penso que un treball com és història i tot això, i més quan són 100 anys endarrere, veus una mica la visió que tenia la gent en aquell moment, les coses que passaven, i ostres, avui en dia podem dir que estem molt bé per sort, i veure el que va passar anys enrere, que si guerres, fam, i tot això, la veritat que em va agafar una mica d'angoixa, però bé, al final és part de la nostra història i què menys que veure-ho de tant en tant i saber d'on venim.
4: Sí, sí, d'on venim, exacte, perquè si només mirem el moment actual no sabem les nostres arrels i és molt bo també saber-les, no? D'on venim, com hem arribat fins aquí, en quin moment estem, i també a vegades va bé mirar enrere per no repetir errors.
7: Ah, això mateix, m'agrada molt aquesta frase, el fet de no repetir errors. I de bé, com deia, al final el que va passar anys enrere moltes vegades penso que no és el millor, però com que forma part de la nostra història, que menys que jo ho hagi pogut fer. Bueno, quan dic jo i altres persones, doncs que puguem explicar una mica tot allò que va passar i més quan parles del teu poble o d'allò que realment vols explicar i coneixes.
4: Sí, sí. Fer aquest treball, doncs, això va ser per tu molt profitós i per nosaltres també, perquè ara ens l'expliques. Sí que ens vas explicar una miqueta també per què vas triar fer-lo, no? Perquè a tu t'agrada la història...
7: I tant. Doncs a mi sempre m'ha agradat molt la història, veure tot allò que va passar anys enrere... I penso que és una bona manera, doncs, de, com a treball de recerca que volia fer d'història, doncs, donar una mica de visibilitat del meu poble d'anglès. I bé, la idea va començar una mica, que m'agrada una mica el tema de la moda, i bé, vaig estar parlant amb alguns professors del centre, d'aquí de Lluís Companys, i em van comentar de fer el treball de recerca d'alguna cosa d'aquí al Maresme.
4: Sí.
7: Però jo pràcticament tota la vida he sigut d'anglès, i bé, quan em deien coses del Maresme, doncs poca cosa sabia... I doncs vaig trucar a la meva mare i li vaig dir, mare, què podem fer? I diu, podem fer laborers.
4: Sí.
7: I doncs dic, m'agrada molt la idea. I a partir d'aquí doncs vam fer laborers i bé, va sortir el treball.
4: I a la teva tutora li va semblar bé el tema?
7: Sí, a la tutora li va semblar bé. Al final, com que era d'història, la tutora també és d'història i ja li semblava bé. Més enllà de que fes el que sigui, doncs el tema de laborers li semblava molt bé. I també el tema de que hi havia nanos que estaven estudiant una mica això i també vaig poder aprofitar-ho.
4: Uh-huh. I ja ho tenies triat, però t'hi vas posar de seguida a treballar amb tot això? O vas dir, mira, ja tinc el tema i ja en farem?
7: Bé, a vegades això, el tema d'estudis i treballs de recerca, a vegades va una mica per moments. Sí que és veritat que m'hi vaig posar ràpid el fet de buscar coses, perquè també la professora sapigués una mica de tot el que anava. I doncs a partir d'aquí sí que és veritat que vaig anar fent a poc a poc. Havíem d'entregar el marc teòric abans de l'estiu i això vaig fer. I a partir d'aquí, doncs, per tal de completar tot el que era el treball de recerca, doncs vaig estar fent encara més recerca de tot el que podia. I sí que és veritat que els dies finals abans d'entregar-lo anava una mica tot i a dret. Però bé, a vegades me passa això i crec que ho vaig a millorar també.
4: Sí? En aquest aspecte t'has de com organitzar una miqueta més.
7: Això mateix. M'agrada començar, o a vegades em costa molt, però quan comença ja de veritat doncs m'hi poso.
4: Engegues?
7: I
4: sí, sí.
7: Quan engego la moto anem més ràpid.
4: I com va anar aquesta recerca que vas fer per anglès?
7: Bé, us ho vaig comentar una mica ja la setmana passada i sí que és veritat que amb tot això del tema d'història a vegades trobar informació és bastant complicat i va ser el meu cas, que clar, quan vosaltres busqueu a les xarxes o qualsevol banda coses, com podria ser ara la Guerra Civil o coses més aviat que la gent coneix, doncs et surt molta informació, però el tema de laborer sí que és veritat que per internet no hi havia res d'informació.
4: Perquè és un tema molt local.
7: Això mateix. I sí que és veritat que hi havia el tema de l'Ajuntament, que ho comentava una mica, però no, diguéssim, en profunditat.
4: La intel·ligència artificial tampoc, no?
7: Tampoc,
4: sap gaire gran cosa d'anglès.
7: Tampoc em podia ajudar gaire la intel·ligència artificial. I doncs a partir d'aquí doncs vaig intentar mirar altres fonts doncs, que em poguessin ajudar a fer aquesta recerca del treball. I hi havia un noi, l'Emili Rams, que per cert em va ajudar moltíssim i és qui coneix una mica tot això de laborers, i ell va fer dos llibres,
4: sí,
7: parlant una mica d'anglès i de la fàbrica, i a partir d'aquí va ser d'on vaig treure informació. I també us vaig comentar que vaig fer una entrevista a l'àvia, que l'àvia sí, també va treballar allà a la fàbrica i em va explicar una mica tot com anava, i a partir d'aquí també vaig poder treure més,
4: o sigui,
7: més
4: una
7: informació.
4: Bona coneixedora i de primera mà la teva àvia, no?
7: Això mateix.
4: Sí, sí. Bé, dius que llavors a última hora va ser una mica correcuita, sobretot suposo posar-ho en paper, no?
7: Això mateix.
4: Potser ja havies fet la recerca, però després era com...
7: A vegades fas la recerca, poses coses que vols canviar i al final s'havia de posar tot a punt, i sí que és veritat que vaig tardar una mica, també l'últim dia va ser quan vaig anar a imprimir el treball.
4: L'últim dia?
7: L'últim dia. No com l'Elisabet, que em sembla que ja setmanes enrere ja ho tenia fet, però jo em va costar una mica més i al final ho vam poder enllestir, per sort.
4: Sí, sí, o sigui, tu també ja sabies que no et passaria cap entrebanc i vas esperar l'últim moment, perquè, esclar, imagina, qualsevol complicació que et surti, és molt apurat, anar l'últim dia.
7: Bé, entrebancs sempre em passen i, de fet, em van passar que volia posar moltíssimes coses i al final no vaig poder posar tot el que volia, però bé, una experiència més i al final va sortir prou bé, la veritat. Estic content.
4: Sí, sí, ho vas entregar en termini i tot bé.
7: Ah, això mateix.
4: I després, suposo, després de Nadal vas haver de fer la defensa, no?
7: Vaig fer la presentació, sí. La veritat que va ser una presentació que ja estava dies enrere preparat, i el primer dia que vam entregar el treball doncs vaig parlar amb la professora per tal de com podia enfocar la presentació, i sí que és veritat que en temes d'història vull posar moltíssimes coses, però clar, la presentació em sembla que havia de durar uns 15 minuts o així, llavors...
4: I vas haver de fer un resum.
7: Això, vaig fer un resum del resum del resum. Llavors sí que és veritat que em va costar una mica més, però al final ho vaig poder enllestir. El dia d'abans estava estudiant com un boig, dos dies abans també, i sí que és veritat que va sortir bé, tot i que al principi vaig haver de repetir com volia introduir el treball, perquè em trobava tema nervis i tot això,
4: sí.
7: A vegades sí que és veritat que em costa, però bé, quan vaig agafar el fil ja, com que has fet un treball i ja t'ho saps tot,
4: sí,
7: doncs
4: clar, ho tens molt integrat.
7: Això mateix, doncs ja ho vaig poder gaudir, ho vaig fer, crec que molt bé, i la veritat, molt, molt content.
4: I també els professors van pensar que ho havies fet bé i em van posar bona nota, no?
7: Això, hi havia dos professores, teníem la Jordina, que havia sigut la meva tutora, i també hi havia hagut la tutora que havia tingut l'Elisabet, i la veritat que van estar molt contentes, també em van fer quatre preguntes al finalitzar i,
4: sí?
7: I bé, les vaig poder defensar bé, la veritat.
4: Clar, segur que les vas defensar bé. Bé, doncs, enllestit el tema del treball.
7: Enllestit.
4: Treball acabat, bona nota. Doncs ara fem una mica de repassada del que has fet tu durant aquests 18 anys, són 18?
7: 18 anys,
4: 18
7: sí.
4: Anys. Doncs vinga, tu
7: em
4: vas
7: faig gran,
4: ja.
7: Em faig gran.
4: Ui, sí, sí, ja t'es nota. Això, vas néixer en anglès.
7: No vaig néixer en anglès.
4: No. Bé, vaig malament, eh?
7: No, la història és una mica complicada, però bueno, intentaré resumir-ho de la millor manera. I jo vaig néixer aquí a Calella.
4: Sí, perquè, a l'hospital, no?
7: Això,
4: sí.
7: Perquè els meus pares eren d'aquí de Tordera, la meva mare i el meu pare estaven junts, i doncs van venir aquí a Tordera, però entre una cosa i una altra els pares es van separar, i doncs vaig anar cap a anglès. Això quan ja era petit, tenia uns dos anyets o així.
4: O sigui, del teu record...
7: Correcte.
4: Ja, i recordo ja havia... ser anglès, no pas a Tordera.
7: Ah, això mateix. Clar, a Tordera sí que és veritat que tenim molts de vídeos i tot, però quan més recordo és el temps que he estat a Tordera, ahir, a anglès. I bé, una mica així, i al final he tornat a venir aquí.
4: Sí,
7: la vida
4: sí.
7: Dona moltes voltes i mira.
4: Bé, això, dos anys, anglès, vius amb la teva mare...
7: No, ara visc amb el meu pare. O sigui, el meu pare està aquí a Tordera,
4: sí.
7: I la mare està amb el meu germà allà anglès.
4: Ah, ja. Però quan tu vas anar cap a anglès en dos anys, vas començar allà a l'escola, no?
7: Sí, vaig anar al Bressol, em sembla, a la Cellera. Ara em sembla que la tieta m'estarà escoltant i dirà que aquí no vaig anar.
4: Ai, ai, ai. Pensa la Cellera no és una escola?
7: No, la Cellera és el
4: és
7: poble que hi ha al costat d'anglès, sí.
4: Sí.
7: I vaig anar allà a la Cellera a fer això del Bressol, i quan vaig acabar vaig anar a l'escola Pompeu Fabra d'aquí d'anglès, que just estava al costat de casa. Quan vaig fer l'ESO vaig anar a Mer.
4: Sí que vas voltar, eh?
7: Això mateix, he voltat molt jo pel món.
4: Sí, vaja, la Cellera, anglès, a Mer, això.
7: Això mateix, m'agrada veure moltes coses
4: veure
7: diferents.
4: Veure mons.
7: Això mateix. I doncs vaig fer l'ESO des de primer d'ESO fins a quart d'ESO allà a Mer, i el batxillerat el vaig venir a fer aquí.
4: Llavors ja vas decidir tornar a Tordera.
7: Correcte.
4: Sí. I ella aterrar aquí el Lluís Companys, com va anar? Perquè tu no tenies coneguts, venies tot sol, no?
7: Bueno, tenia una coneguda, la Berta Mercader, no sé si la coneixes, que
4: no.
7: El seu germà és en Gerard Mercader, que em sembla que és l'hereu
4: sí,
7: del poble.
4: Sí, sí, que la conec, sí.
7: Doncs les nostres mares ens coneixien,
4: sí.
7: perquè de petits havien estat juntes també amb el meu germà.
4: Sí.
7: I bé, la veritat que va ser una etapa, diguéssim, una mica difícil, perquè, clar, em vaig acomiadar de la meva mare i el meu germà, la tieta i l'àvia, que havien estat sempre durant molts anys, i al final vaig venir aquí, però penso que és una altra etapa. Al final, a la vida hauràs d'acomiadar gent, hauràs d'acomiadar persones, perquè has de fer els teus objectius, Llavors sí que és veritat que em va saber molt de greu, però si més no has de fer el teu camí.
4: Va
7: no?
4: ser la teva tria, no?
7: Això mateix. I al final jo tenia pensat que en cas de que aquí no sortís bé es tornaria.
4: Sí.
7: Llavors sempre que hagués anat malament doncs tenia la possibilitat de tornar. I bé, el Lluís Companys, la veritat que ha sigut una etapa molt, molt xula, m'ho he passat molt bé, he fet molts de companys i companyes. I bé, sí que és veritat que els primers dies amb molts de nervis perquè no coneixia ningú, només a la Berta, però a poc a poc vaig anar a fer companys i la veritat...
4: I has estat a gust.
7: I he estat molt a gust.
4: Sí, sí. I has fet l'ESO? No, has fet el batxillerat només?
7: El batxillerat només aquí.
4: Només el batxillerat. I quin batxillerat vas ser a fer?
7: Jo vaig fer el batxillerat social. Sí que és veritat que el tema de ciències i això a mi m'acosta moltíssim.
4: No t'agrada gaire.
7: I no és algo que m'atiri gaire, perquè hi ha moltíssimes coses i, bueno... I vaig triar el social, la veritat que sempre diuen que és el que té més sortides o més la gent escull, i doncs a partir d'aquí vaig fer el social. Sí que és veritat que una mica més pel tema de que no sabia què fer més endavant, que de fet ara ho parlarem. I bé, per tenir aquests 2 anys més doncs, de poder escollir què vull i què no.
4: Sí, sí, anar veient què t'agrada.
7: Això mateix. Mm-hmm. I no em volia enfocar en ciències o tecnologia i vaig acabar agafant socials.
4: Socials, sí. I el primer va anar bé, el primer curs de batxillerat. I el segon és el que sempre parlem, el de la pressió màxima, perquè has de fer selectivitat, perquè has de pensar què vols triar... perquè, bé, ja tens 18 anys i t'has d'espavilar, no?
7: Això mateix, la veritat que s'ha de dir que jo he patit molt, els companys també, i de fet em sap molt de greu que haguem patit d'aquesta manera, però sí que és veritat que el tema del segon batxillerat és complicat.
4: Sí, i això també us se l'ho he preguntat tu, aquest patiment és més perquè la pressió que notes de part dels professors i tot, o és més pel que tu mateix t'exigeixes?
7: Jo crec que les dues bandes, la veritat, sóc una persona prou exigent a vegades, perquè vull fer moltíssimes coses i la veritat no, a vegades no se'm dona i me frustro una mica, diguéssim. I també el tema de la pressió, de fet de que hi hagi molts exàmens seguidament i al final tenies un mes per fer un tema o dos temes i ja estàvem en un examen. Dos temes més i l'altre examen. I la veritat que es fa una mica engorrós tot això perquè veus que només venen exàmens i no pots estar tranquil ni un dia, la veritat.
4: Ja, no et refàs, no?
7: Això
4: en fas un i n'has de preparar un altre i és constant això.
7: Això
4: durant...
7: i també el tema dels exàmens... que són 9 exàmens en 3 dies, uh-huh. I clar, és un tute que has de portar preparat ja 2 setmanes abans els exàmens, tornar a repassar 6 vegades, ara no me'n recordo d'això, d'allò, perquè hi ha moltíssimes coses.
4: Sí.
7: I bé, al final ho feies com podies, i a vegades ja sí que és veritat que et donaves una mica per vençut i ja deies, mira, el que surti ja està, no em vull capficar més, perquè si no acabaré malament.
4: I una mica et va afectar tot això, no? També a la salut i tot, aquesta pressió?
7: Sí, la veritat que em va afectar molt i sobretot al final de curs, que vaig tenir problemes de salut amb tema d'estudis i tot això, ansietat i aquestes coses, i que al final per aquest motiu vaig haver de deixar la selectivitat per ara al setembre.
4: Sí.
7: I que de fet ara ja a principis d'agost has de començar a fotre-li canya.
4: Sí.
7: I bé, sí que és veritat que poder no ho he portat de la millor manera perquè han hagut de passar aquestes coses, però mira, a vegades passen coses a la vida i t'has d'afrontar com
4: t'has trobat amb això, no? I per tant, acceptar que la teva salut t'havia quedat afectada per tota aquesta pressió i canviar.
7: Correcte.
4: Canviar, en lloc d'anar a la selectivitat al juny, ho has deixat pel setembre.
7: Bé, ho podia haver fet al juny, sí que és veritat, però... quan vaig ja començar a trobar-me bé, ja faltaven unes 1 o 2 setmanes i ja tornar-me a posar de nou, estudiar tant i tant i tant, se m'hagués fet impossible i no hagués anat bé. Llavors, mira, vaig dir, Esteve, estigues
4: tranquil. Faig una pausa, no?
7: Fem una pausa, descansa i després ja tornaràs a engegar la moto.
4: Sí, sí.
7: Ho vam fer així, la veritat.
4: Molt bé, molt bé. I bé, com dius, ara, però agafant-ho una mica més tranquil·lament, et prepararàs per la selectivitat per anar-hi al setembre.
7: Això mateix. Penso que tot allò que fas, i més quan és una selectivitat, que és una cosa bastant important, doncs vull agafar-me un calma. Sí que és veritat que vull fer moltíssimes coses, però al final, si en vols fer tantes, no surt ni una. Llavors, mirar d'agafar la vida una mica amb calma, d'anar a poc, de que les coses ja sortiran, i si no surten, les tornes a repetir. Llavors, mira,
4: No posar-te tanta pressió, aprendre a viure d'una altra manera, no? Sense tanta exigència.
7: Això mateix, tenir una mica la llibertat de fer el que t'agradi, si no ho vols fer no ho fas, i fer el que una mica et vingui de gust.
4: Una bona decisió, no?
7: Això mateix.
4: Esteve, la selectivitat, i després?
7: Bé, aquesta és una pregunta que no sé ben bé si respondre, si no, perquè a lo millor...
4: És secret?
7: Això, us diria una mentida, llavors m'ho vull guardar una mica a mi per secret i bé... M'ho vull guardar si no es fa res, la veritat.
4: I tant, a veure... No, ja ho veurem. S'ha de dir que... Seguint a veure com cap on tires.
7: Això és una mica incògnita, també, eh? Llavors, tampoc us vull dir una cosa que al final no faré, llavors seria mentir-vos, i prefereixo no dir res i ja...
4: Fer la selectivitat i ja veuràs,
7: i després
4: no?
7: Ja veurem què fem o què no fem.
4: Molt bé, molt bé. Doncs... ara també, a part de fer selectivitat, de... Quan sigui el moment de decidir què fas, això també tens ja majoria d'edat, no?
7: Tinc majoria d'edat, sí.
4: I aquesta majoria d'edat, però, no suposa massa res, tampoc, no?
7: Bé, per mi... a lo millor el que diré ara serà una mica raro, però per mi, quan és el dia del teu aniversari, és un dia més.
4: Sí?
7: Sí que és veritat que és un dia especial, perquè és el teu aniversari, però per mi és un dia més, i al final, tinguis 18, tinguis 25, doncs...
4: El celebres, l'aniversari?
7: Jo no gaire.
4: No gaire?
7: Que no sóc la persona que més celebra els aniversaris, ni que fa festes, ni coses d'aquestes, però bé, sí que és veritat que potser faig un petit sopar perquè m'ho mereixo i això, però...
4: Però grans esdeveniments
7: grans festes
4: tampoc.
7: I grans coses, no, la veritat que no.
4: Molt bé, doncs ja sabem més coses de l'Esteve. Però ens en queden, eh? Ens en queden moltes.
7: I tant.
4: Sabem una de les teves aficions, que és la història, però explica'ns més aficions que tinguis.
7: Bé, aficions, ara ho comentàvem fora de gravació, i bé, m'agrada sobretot, ara vaig a córrer, no vaig a competir ni res, però vaig a fer els meus quilòmetres, a fer una mica de viatge.
4: No competeixes i tampoc autocompeteixes, a dir, no?
7: No,
4: he de superar,
7: no,
4: que ahir vaig fer això, vull fer més, no?
7: No, sí que és veritat que hi ha moltes persones que sempre compten, ara haig de fer 4 minuts al quilòmetre, ara haig de fer tantes sèries, i jo la veritat que no, vaig a la meva, faig una mica, me poso la meva música, vaig a fer la volta i disfruto una mica, veus de gent, saludes i ja està, la veritat que no miro si faig més o menys, sinó vaig a disfrutar una mica i ja està.
4: I les rutes fas les que venen de gust, o sols fer rutes marcades?
7: Bé, sí que és veritat que l'altre dia vaig estar parlant amb l'Albert i que li volia comentar una mica el tema de rutes, perquè ell coneix molt Tordera i jo a vegades m'acosta una mica, i sí que és veritat que faig rutes, però m'agradaria conèixer una mica més tot i crec que haig d'investigar una mica més, la veritat.
4: Coneixer més els entorns de Tordera.
7: Ah, això
4: sí,
7: mateix.
4: Que hi ha molt de terme, hi ha moltes zones molt maques.
7: I també sí que és veritat que de tant en tant faig algun camí de ronda, alguna cosa així que m'agrada, a més també ho faig amb la mare quan ve.
4: Sí? La fas anar a caminar?
7: Això mateix, fem una mica la ruta, ens veiem, xerrem d'això, d'allò, i doncs, mira, si es pot canviar una mica i no sempre fer el mateix, doncs millor que millor.
4: Ara vas a córrer, però havies fet altres activitats esportives, no?
7: Sí, en el seu moment vaig fer futbol, es podria dir que era un bon jugador, crec, a la meva època, però...
4: Ui, a veure, aquí hem d'interactuar una mica perquè tenim la Cèlia, que és una jugadora de futbol. Tu l'has vist mai jugar, l'Esteve? L'has vist mai jugar, l'Esteve?
6: No.
4: Es considera bo, eh?
7: Vaig fer un partit amb els de la ràdio l'any passat i va anar prou bé, la veritat.
6: Quina posició jugaves?
7: Jo jugava mig. Sí que és veritat que corro bastant ràpid, llavors feia una mica de mig, extrem, però era futbol 7, era quan era petit i mira.
6: Ja no puc opinar en mig, perquè ja jugava totes les posicions com a tal. En futbol 11 i futbol 7 jugava totes les posicions, però podia ser defensa central.
7: I això, que jugaves a totes les posicions, com és?
6: L'entrenador, en Xevi, el meu entrenador, em canviaven de posició cada 2x3. Jo era defensa bona perquè feia bons cossos i això, i despejava bé la pilota. I després em va provar de lateral i em va dir, corre i esprinta, i marca. I se'm va donar bé, saques de córner, vinga, va. Ara juga de mig, quan em falta algun, doncs vinga, va.
4: És polivalent, eh, la Cèlia?
7: Això mateix. Sí. Ja va bé a vegades tenir persones a l'equip que siguin polivalents.
6: Quan jugava a futbol 7, me'n recordo. Un dia em va tocar ser fins i tot portera, i jo, vinga, va. Ah, per què no? Jo jugava a totes les posicions, però sí que la meva era defensa central.
4: I tu, què sí que jugaves, Esteve?
7: Això, jugava de mig i d'extrem.
4: Sí, i consideraves bo?
7: Bé, ho feia prou bé, la veritat.
4: Anglès a Tordera?
7: Anglès, bueno, jugava a la Cellera, jo.
4: A la Cellera, sí, sí.
7: Tot i ser d'anglès, jugava a la Cellera.
4: Sí.
7: I bé, tenia els meus companys, que encara tinc, i pues bé, m'ho passava bé i feia una mica de tot. I sí que és veritat que per temes del cor ho vaig haver de deixar, però mira, va ser una etapa molt, molt bonica i me vaig passar molt bé.
4: T'ho vas passar bé. Molt bé, doncs mira, futbolistes aquí. La Clàudia no, eh? A futbol? La Clàudia no. Esteve, però a part de jugar, ets seguidor de futbol?
7: Soc molt seguidor del futbol, sí que és veritat que a vegades a casa me diuen per què miro tant de futbol, però sí que és veritat que soc del Barça, llavors sempre miro els partits del Barça com va, i de fet ara que ha sigut el Mundial també sí. He mirat algun partit d'Argentina, Espanya... i algun més, i mira, m'ho passo bé. Sí que és veritat que no sóc el que miro més futbol, com a lo millor l'Elisabet, que sí que li agrada molt el futbol.
4: Però ella és monotomàtica, gairebé. Sí.
7: Però sí que és veritat que miro bastant de futbol, i també a vegades algun altre esport, Fórmula 1, MotoGP a vegades, i mira, m'entretengo una mica entre tots els esports que hi ha i miro una mica de tot, la veritat.
4: Sí. Motos, tu també havies fet moto, no?
7: Vaig fer moto en el meu moment, per desgràcia vaig tenir un petit accident i vaig haver-ho de deixar, però bueno, sempre m'han anat passant coses i mira...
4: Has canviat, no?
7: Això mateix.
4: Passa alguna cosa, doncs canviem.
7: Vaig deixar el futbol, no va bé, doncs una altra cosa, i vinga, i anar provant coses, i al final doncs vas una mica així, i a vegades quan vas provant trobes allò que t'agrada i mira, i vas fent, la veritat.
4: I ara estàs amb això d'anar a córrer i a veure què més faràs.
7: Ah, això mateix.
4: Molt bé. Doncs continuem amb més coses que t'ho facin passar bé, no? Amb què t'ho passes bé? A part d'anar a córrer, a part de la història...
7: M'ho passo bé. Ostres. Us diria que tots els esports. Sí que és veritat que m'agrada fer tocar una mica de tot, com ara el tennis, el pàdel, bicicleta... Llavors, fer una mica de tot. I sí que és veritat que amb allò que m'ho passo bé, ostres, bueno, això que us dic, els esports és el que més m'agrada.
4: I sortir amb els amics, anar de festa, aquest tipus d'activitats?
7: No, la veritat que per aquesta banda res de res. Sí que és veritat que, bueno, s'ha de dir, sóc una persona molt solitària, que vaig a la meva bola.
4: Però no, solitària, però tens amics i et relaciones
7: això,
4: molt?
7: Això, tinc companys i tinc molta gent, però sí que és veritat que vaig a la meva, tampoc... A vegades sempre els dic, no vull molestar-te. Llavors,
4: què vol dir, no vull molestar-te?
7: A mi no m'agrada molestar mai a la gent.
4: I per què s'has de molestar?
7: Quan, o sigui, molestar en el sentit doncs, d'enviar un missatge o fer alguna cosa, que sé que la gent està molt, molt ocupada, té moltes coses a fer, més ara a l'estiu. Llavors, m'agrada que disfrutin, que vagin a la seva, i si el dia de demà volen fer alguna cosa i m'ho demanen ells, doncs encantat.
4: Sí?
7: Però jo, el fet de demanar-ho, a vegades m'acosta una mica més que res perquè no vull molestar la gent.
4: Sí, per mi no ho veig com una molèstia, eh? És una proposta, no?
7: Jo sempre ho veig com una,
4: sí?
7: una molèstia. Mira.
4: No ho sé. Són punts de vista, però vaja, jo ho veig més com una proposta.
7: Bueno, jo he anat així i mira, he anat fent les coses. Sí que és veritat que de tant en tant, quan veig alguna persona així, doncs ja a vegades sorgeix de fer alguna coseta, però...
4: Però no massa.
7: Però jo faig la meva, vaig a la meva i mira...
4: Per tant, això, sortir, anar a festes, anar a concerts, tot això no és massa el teu.
7: No, el tema de... Ara ho comentàvem, de fet. El tema de les festes i l'ambient de discoteques, de nit i tot això, no em va res. La veritat, l'ambient no m'agrada. A vegades sí que és veritat que molta gent o molts companys beuen, fumen i coses d'aquestes i a mi no...
4: Res de tot això.
7: No m'agraden aquestes coses, i més quan has de veure els teus companys o companyes d'aquesta manera, i em sembla una mica...
4: No t'hi sents a gust.
7: No, la veritat que no.
4: No t'hi sents a gust. Bé, no vas a concerts ni res, però sí que escoltes música, no?
7: Escolto música, escolto molta, molta música, de fet, massa i tot.
4: Ah, sí?
7: De fet, em sembla que hem preparat unes músiques que les
4: doncs
7: companyes
4: sí.
7: ens posaran, i bé, ara ho estàvem comentant i els he dit dues músiques, no sé quina posarem primer, però...
4: A veure, què triïn elles, quina posem primer?
6: La d'en Bruno Mars.
7: Vinga, va, Bruno Mars.
4: Escoltem-ho.

0: Bé, doncs explica'ns per què has triat aquesta, Esteve.
1: Bé, doncs la veritat que és una cançó que m'agrada molt, es diu Just the Way You Are, de Bruno Mars, i bé, explica una mica el tema de com és una persona, com és ella, i sempre ha sigut una música que m'agrada moltíssim i que de fet a la mare també li agrada molt, i de tant en tant, com estem per allà a casa, doncs la posem i ens animem una mica.
0: I balleu.
1: Ballem també. Jo ballar no en sé gaire, s'ha de dir, s'ha de dir, ets a millorar una mica.
0: Ballar és seguir el ritme, i cada un fa la seva manera, no?
1: Sí, però sí que és veritat que a mi m'agradaria saber ballar una mica millor, perquè no és que balli gaire, la veritat. Gaudeixo molt de les músiques, però ballar és algo que hauria de millorar.
0: Has de millorar, però i ets a temps, i ets a temps.
1: Ah, això, tothom és a temps.
0: Sí, sí. De fet, has dit també que n'havies triat una altra.
1: En tenim una altra, també.
0: Sí, doncs l'escoltem i també després ens expliques per què l'has triat.
1: Vinga, va.

0: Esteve, quina és aquesta cançó i qui la canta?
1: Aquesta cançó es diu El Golpito, de Quevedo i Nueva Línia, i de fet ha sigut una cançó que s'ha escoltat molt, de fet, aquests últims dies. De fet, és un nou àlbum que va treure en Quevedo, que és un cantant que m'agrada molt, la veritat. I bé, m'havíeu dit de dir alguna música, és la que he trobat per aquí a l'Spotify que tenia la llista, i dic, mira, va.
0: Aquesta.
1: A més, és una mica animada, i dic, vinga, la posarem.
0: També. L'escolta sovint, doncs?
1: L'escolto sovint. Sí que és veritat que escolto tot tipus de música, la veritat. Ja sigui... a vegades escolto...
0: Tot tipus.
1: A vegades escolto una mica de bachata, que si Romeo Santos, una mica de reggaeton, sempre hi és. També músiques ingleses, com aquesta de Bruno Mars, The Weeknd, i aquests artistes, la veritat, que m'agraden molt. Sí que és veritat que intento canviar una mica, i llavors no sóc aquests que escolten sempre reggaeton, sinó que vaig variant una mica, la veritat.
0: Molt bé. Doncs, mira, no les coneixia, o sigui que m'ha agradat sentir-la. Esteve, tu també has estat fent tertúlies aquí a la ràdio, has fet el curs, no? Aquest tema t'agrada?
1: Bé, el tema de la ràdio sempre m'ha agradat, sempre m'han dit que parlo prou bé, i llavors va ser una mica la iniciativa de que l'any passat, el tema de l'estiu, doncs vaig decidir de venir aquí, de veure com anava tot, i bé, vaig entrar directament, no vaig fer cap mena de curset, sinó que l'he fet ara, el curset.
0: Sí.
1: Vaig entrar directe aquí a la ràdio perquè necessitaven gent, doncs, per fer els programes, per ajudar una mica. I bé, vaig acabar fent tertúlies, vaig fer algun programa també el programa de l'estiu que feia l'Albert, i els dies que va estar de vacances també ho vaig fer jo.
0: Sí.
1: Que llegia una mica les notícies i tot. I bé, he anat fent moltes coses, també he fet

0: vegades perquè l'Albert m'hi feia anar-hi.
1: O perquè no queda més remei, no? A vegades. Això.
0: Bueno, perquè volia que provés una mica, perquè no sempre fes jo de locució, que també hi havia en Damià que ens ajudava l'any passat, i ens anàvem tornant una mica, i bé, quan me tocava fer mi control de so, què haig de fer, què haig de fer, però...
1: Ai!
0: Això.
1: Clar, que a tampoc... sembla que no vas prou àgil, no?
0: Això, tampoc volia que sortís malament, m'entens? Llavors, clar, anava fent una mica, ho he tocat tot, la veritat, i bé, content. Locució sí que és veritat que és el que més m'agrada.
1: El que més t'agrada, sí. I t'hi veuries fent locució i fent ràdio?
0: La gent em diu que ho intenti, sí que...
1: Miquel... Oh, però vaja, que tu digui la gent no vol dir que no vingui, que a tu que t'ha de venir de gust.
0: Bé,
1: no?
0: ho dic més que res perquè a la gent li agrada una mica com xerro, com parlo i tot això, llavors els agradaria que estigués parlant a ràdio, si no és aquesta, a Ràdio Tordera, que en fos una altra, a l'Ona Maresma o així, llavors sí que és veritat que la gent m'ha insistit una mica que m'hi quedi, però al final jo vaig provant una mica moltes coses i doncs a partir d'aquí...
1: Vas fent experiències, eh?
0: Això, vaig fent experiències. Tot i això, no sé ben bé si sóc o seria un bon locutor de ràdio. Llavors, sí que és veritat que jo veig l'Albert o veig persones que, com han fet tota la vida, i veig que no sé si jo podria arribar a aquell nivell perquè ho fan molt i molt bé, saben improvisar molt, molt més bé que jo, així que...
1: Bé, però també saps que quan estàs davant el micro no pots... has de tirar endavant, improvisar o no improvisar, però has de seguir, no?
0: Això, sí que és veritat que quan començo aquest programa o qualsevol programa sempre em poso una mica nerviós al principi.
1: Això ens passa
0: quan,
1: a tots.
0: Quan hem agafat una mica de ritme ja, doncs, que si jo, que si allò, intento disfrutar una mica del que estic fent per no posar-me, diguéssim, tanta pressió i, doncs, a partir d'aquí, doncs, si surt un bon dia, perquè hi ha dies que no surten les coses,
1: ah, sí, doncs, sí, millor que millor. Això sempre passa, que hi ha dies més bons que altres, això hi hem de comptar sempre. Bé, doncs explica'ns també més coses, per exemple, de història, no?, que parlàvem abans. I de tot això que també hem parlat al començament del programa, de, amb el teu, la teva recerca, haver anat tant endarrere, no tant, no?
0: Cent anys.
1: Sí. I que hi hagi hagut aquests canvis tan grossos i positius en molts aspectes, no? Però... amb d'altres aspectes poder no tan positius, perquè la societat ara com la veus? La de llavors de fa 100 anys era molt difícil per poder tirar endavant, per poder tenir lo bàsic, per això, treballar, poder menjar, poder atendre la família, tot això ho tenim superat per una banda, però també tenim altres problemes per altres bandes, no? Amb aquests 100 anys d'història, aquests canvis que hi ha hagut, com els veus?
0: M'agrada molt la pregunta i penso que són dos punts de vista molt diferents. Sí que és veritat que, com us comentava abans, hem canviat moltíssim i hem canviat per bé, diguéssim, que ara tenim moltes més facilitats que abans no hi eren, però sí que és veritat que hi ha certs punts que considero que hem empitjorat. Però hem empitjorat pel fet de que hem evolucionat. Per exemple, abans no hi havia telèfons, no hi havia coses en què et poguessis entretenir, diguéssim, de manera més digital. Llavors, a més, la gent convivia molt més junta quan era un poble, quan tenies els companys i companyes, que sorties a fora al carrer a jugar, i aquestes coses ara penso que s'han perdut moltíssim, més quan la gent es passa moltíssimes i moltíssimes hores davant d'una pantalla mirant les xarxes socials o vídeos o qualsevol cosa. Llavors, per aquesta banda, crec que hem perdut l'habilitat de comunicar-nos de manera més social entre les altres persones, que al final conviure t'ajuda al fet d'entendre com són les persones, i al final també aprens de cada persona o de cada company, perquè al final jo, quan estic a l'institut, estic a fora de casa, doncs intento aprendre d'aquelles persones, perquè cadascú és un món, cadascú sap alguna cosa que l'altre no sap. Llavors, quan et comuniques i fas, diguéssim, una mica de pinya amb companys o companyes, doncs el dia de demà sabràs moltes més coses que un altre no haurà sabut, perquè ha estat tota la seva vida mirant pantalles.
1: O sigui, aquesta relació humana, no?, i de tu a tu, és la que tu valores.
0: Correcte. Al final, quan més aprens, no crec que sigui de les xarxes socials, sinó aprens de les altres persones que potser han viscut aquella història o que saben un coneixement que tu no tens, i al final és com ara, no? Quan vas a estudiar o vas a alguna banda, moltes

0: vegades ara es fa, diguéssim, de manera digital, que ho pots fer des de casa, però sí que és veritat que de manera presencial don més aquell ímpetu del fet de que el professor i tu estigueu de tu a tu i que en el seu moment puguis fer-li segons quines preguntes, segons quines coses que tinguis intriga, i que moltes vegades de manera digital això, per exemple, no es podria fer.
1: Ja, yeah. Ha canviat molt la manera de relacionar-se, i ara potser no, la relació aquesta més humana, més propera, més directa, s'està perdent, i és només estar pendent del que t'envien des de diversos fons, no? T'envien a través de les xarxes i tot. Tu et sembla que estem manipulats també, ara? Potser fa 100 anys ho estaven, doncs, per als propietaris de les fàbriques, que estaven com manipulant o abusant dels treballadors. Ara tu et sembla que amb les xarxes i amb aquest tipus de vida estem també manipulats?
0: Bé, jo crec que tota la vida i en tot moment hem estat manipulats. Sobretot us faria la referència del moment que hi havia Hitler, i també hi havia el seu company en Goebbels, em sembla,
1: sí?
0: Que es dedicava sobretot al fet de feia segons quins anuncis o segons quines coses per veure que ells eren els bons i que ells estaven fent bé la feina. Llavors, crec que hem evolucionat d'una manera que, per exemple, ara hi ha coses com seria el màrqueting,
1: sí,
0: que moltes vegades has de mentir pel fet de que aquelles persones que tenen o no tenen allò que tu vols, doncs els hi crees una necessitat pel fet de que et comprin o no aquell producte. Al igual, per exemple, el tema de tot això dels iPhones,
1: sí,
0: del fet de que la marca mateixa d'iPhone crea aquell...
1: la necessitat de comprar la versió més nova, no?
0: Correcte. Del fet de que nosaltres som unes persones que som consumidores, que nosaltres consumim. Llavors, totes aquelles marques o totes aquelles empreses ens volen crear una necessitat que a vegades ni ho necessitem, però ho comprem perquè, ostres, allò és d'última generació, és el millor que hi ha. Llavors, a partir d'aquí, doncs, les empreses intenten, penso jo, intenten redirigir un lloc cap a ells, diguéssim, doncs, que hi hagi aquella fidelitat entre tu i ell, i doncs tu, a poc, doncs, vagis aportant els teus diners i ells puguin recaudar els seus.
1: A veure, alguna cosa que vulgueu aportar? Cèlia, Clàudia, no? Esteu d'acord amb el que està dient, amb el que està dient l'Esteve? Sí? Bé, hi estan d'acord, sí, també ho veuen així. Doncs el que sí, que segur, això ho estàs dient, sí, ens creen necessitats que realment no tenim, però per autovalorar-nos ens pensem que hem de tenir aquest últim model, que hem de tenir això, allò i l'altre, si no, no som ningú, no?
0: Penso també que som una mica dèbils en aquest sentit, de que moltes vegades ja veiem una cosa i ja necessito allò, i sí que és veritat que a vegades, molts companys o companyes, en el seu moment, doncs a vegades tots aquells diners que tenen o els hi han donat, doncs els malgasten pel fet de que necessiten comprar-se segons quines coses que no necessiten, perquè moltes vegades penso jo, si tens tres sabates que ja et van bé, per què en necessites vuit? No? Llavors, moltes vegades volem més i més, que si més roba, que si un altre telèfon, que si... Però al final, amb poc
1: sí,
0: tenim...
1: I és clar, d'aquesta manera ens obliguen a consumir, consumir, consumir, no? Ens obliguen, no? Vaja, o ens creen aquestes necessitats que ens les assumim, diem sí, ho necessitem, i llavors amb això també has de treballar més per poder fer o feines que puguis guanyar diners, perquè si no pots assumir tots aquests costos, no? De necessitats que et crees.
0: Això, al final... Penso, moltes vegades companys i companyes estan treballant durant un estiu o fan feines puntuals, i tots aquells diners que han recaudat durant tot el que han treballat s'ho gasten. Que penso que està molt bé, que el fet de que els diners al banc no
1: hi fan res tampoc.
0: Això, no hi pinten res en allà, i sinó que has de distribuir una mica i has de tenir el fet de no tenir por a gastar els diners i no estalviar tant, perquè allà al banc no hi fan res, però... Ostres, a vegades gasten més del que haurien, i moltes vegades es queden sense diners o han de demanar diners, i ostres, tot allò que t'has guanyat durant aquells mesos que t'hagis gastat en dos dies.
1: De la societat actual, què canviaries? Moltes coses.
0: Bé, ara estic pensant a veure quina seria la més indicada. Però, mira, hi ha dos principals que m'agradaria canviar. Sobretot, quan vaig pensar de fer aquest treball de recerca, més endavant vaig estar parlant amb la mare i li vaig dir: mira, si jo hagués de tornar a fer el treball de recerca, faria un treball de recerca sobre per què som tan antipàtics.
1: Som antipàtics?
0: Penso que som, avui en dia, som persones molt antipàtiques.
1: Individualistes, potser.
0: També, però sí que és veritat que, per exemple, me passa moltes vegades que en el mateix col·legi, quan surto per aquí al carrer, moltes vegades la gent ja ni saluda, ni diu bon dia, ni diu bona tarda, i crec que s'han perdut maneres que abans potser ja hi eren, i que a poc a poc, doncs, o fas qualsevol cosa i la gent veu com una persona rara, no? I al final, a poc a poc la gent, com que cadascú va per la seva, que de fet està bé, no? Però també has de tenir una mica de compassió per la gent que et rodeja, doncs, al teu voltant.
1: Sí, perquè és el que comentaves abans, no? Justament aquesta interacció social entre, parlaves de professors, però també entre amics, companys o fins i tot veïns, no? Allò que dèiem, que ara no ens saludem, no en traiem partit, potser, d'alguna manera, molt de la gent que tenim a l'entorn.
0: És que tampoc sabria dir-t'ho, però penso que costa molt el fet de dir bon dia, bona tarda, o el fet de dir t'estimo, a vegades, que costa moltíssim, no? Llavors, penso que la gent a vegades és una mica, no vull dir cap paraula dolenta, no? Però que a vegades costa una mica i em sap greu, no? Que s'hagi perdut una mica d'aquestes maneres i que, per exemple, jo el jovent d'avui en dia, jo quan entrava a la classe, a la meva classe, ningú deia bon dia.
1: Ningú deia bon dia?
0: Era jo l'únic que deia bon dia i que saludava els companys.
1: Ah, sí?
0: Llavors, penso que s'ha perdut una mica tot això, doncs, que no costa res dir bon dia, i penso que alegres el dia a algú, no? O quan li dius, ara la Cèlia, que li queda molt bé la gorra, doncs li dius, no? Llavors, veus, ja treuen un somriure. Llavors, per molt poca cosa que sigui, doncs, jo ho valoro moltíssim.
1: Sí, però a veure, és que a la Cèlia li queda bé la gorra. S'ha de dir, no? S'ha de dir. Sí, és veritat, és veritat. Potser no cuidem, no? No cuidem a les persones que tenim amb l'aspecte de tenir-hi una atenció, de comunicar-li això, que estàs a gust amb ell o que li queda bé, o que potser no tenim aquesta atenció a les persones que tenim a la vora.
0: Penso que és important, sobretot, cuidar els petits detalls de les coses, però molt petites que siguin, i que, com ara deia, un bon dia o una bona tarda pot alegrar el dia a algú, no? I moltes vegades jo, quan vaig a córrer, intento sempre dir bones o bon dia.
1: Amb qui et creues pel camí?
0: Ah, això mateix, amb qui em creuo. Hi ha vegades que la gent ni me mira ni me diu res, però bueno, és problema seu, no és pas problema meu. I doncs, per molt que aquella persona no m'hagi dit res o no m'hagi vist o no m'hagi volgut contestar, jo vaig a la següent i li dic bon dia. Que no costa res.
1: No. Això abans es feia habitualment, ara tens raó, Esteve, ho fa poca gent, això.
0: Penso que costa una mica, la veritat.
1: Sí, això és una de les coses que canviaries, però vaja, tampoc és que hi hagi eines com per dir canviem-ho, fem que la gent sigui més amable, fem que la gent estigui com més atenta a les altres persones que es troba, això. No sé quins elements hi hauria o de quina manera ho podríem canviar.
0: Jo, la cosa és que no sé ben bé d'on surt tot això de que la gent hagi perdut una mica, diguéssim, les maneres, però sí que és veritat que penso que tot això del tema de les xarxes i tot això ens ha afectat una mica. Llavors, com ara deia, que la gent està tot el dia amb el telèfon,
1: Estàs posat a dintre el telèfon en lloc d'estar atent a les persones i també una mica a l'entorn, no?
0: Això
1: el que tens al voltant, si els arbres han tret fulles, si han sortit flors, a tot, no?
0: I ara m'agradaria comentar-te que també penso que, sempre ho dic, no? Ets de qui et rodeges. Llavors, tenir persones al costat que realment tenen unes maneres, es comporten d'alguna manera, al cap o la fi seràs una mica com aquelles persones, no? Llavors també rodejar-te de persones que realment t'estimin, que et valorin, i a partir d'aquí, doncs, també el tema familiar, sempre que es pugui, doncs, que si te crien d'una bona manera no hi ha d'haver-hi cap problema, perquè endavant miris pantalles o qualsevol cosa, que sempre tindràs aquell respecte per les altres persones.
1: Està, i tant que sí, de fet la família és la base, no? La
0: Això.
1: Família és la base.
0: Si agafes, diguéssim, un bon punt o com dius tu, unes bones bases, doncs el dia de demà ja ho tindràs, diguéssim, assolit, i ja no et costarà dir un bon dia, un bona tarda, un gràcies, merci.
1: Sí.
0: Llavors, doncs, a partir d'aquí
1: tot
0: penso
1: que crea, doncs, com un benestar d'alguna manera,
0: mateix.
1: No?
0: Correcte.
1: Sí, i també una mena de cohesió social, tot això.
0: I que, de fet, ara costa molt el fet de cohesionar, que sí que és veritat que hi ha festes majors i activitats, doncs, que pot estar amb la...
1: Per fer trobada.
0: Correcte, per fer trobada, però sí que és veritat que, per exemple, també moltes altres tradicions, com ara les sardanes, això, gent de la meva edat ja no ho fa. Jo tampoc, no sóc la persona que més fa sardanes, però en el seu moment també ho vaig fer-ho, i també aquestes coses es perden molt. I, per exemple, quan es fan això de motos antigues i tot això,
1: sí.
0: No és que vegi gent jove, perquè costa...
1: La Clàudia riu perquè a vegades li toca anar amb motos antigues.
0: Doncs tot això de motos antigues, de tradicions, es perd molt, i el jovent ja no està enfocat en a coses que hi havia abans.
1: Alguns sí, alguns sí.
0: Poquets, eh? No vull generalitzar tothom, però poquets sí que és veritat que
1: n'hi ha. Sí, sí, sí. Doncs, Esteve, que bé que ens hem passat amb els teus punts de vista, els teus criteris i les teves aportacions. Anirem acabant, perquè ara d'aquí un moment hem d'anar a publicitat i després a l'informatiu de les 7, però abans d'acabar, anglès o Tordera? Home, el teu anglès, París-Londres, Tordera, no té aquesta mena de referents, però a veure, com veus anglès, Tordera?
0: És una pregunta molt complicada. I les dues tenen les seves coses bones i les dues tenen les seves coses dolentes. Llavors, si voleu, explico molt ràpid de cada un, i si no et fa res, m'agradaria no escollir, i si no, quedar-me en un punt mig. És com el pare i la mare, no? Una
1: Clar.
0: Mica.
1: Sí, sí, doncs llavors, ja veig que anglès o Tordera no és, sinó anglès i Tordera.
0: Això mateix, que cohesionin els dos. Llavors, per exemple, anglès, per mi, i sempre ho diuen, no? És un poble dormitori. Allà la gent hi va a dormir.
1: Ah, sí? Només?
0: Només. No. Allà, si vols fer coses a anglès, tens poca cosa. Han fet fa poc unes pièces de pàdel i poca cosa més, la veritat. Si vols fer alguna activitat, has d'anar a Girona.
1: A la Cellera?
0: A Girona, la Cellera, o coses que tinguis més al voltant. Però sí que és veritat que anglès, poqueta cosa. Però el fet de que sigui un poble dormitori dona, doncs, aquella tranquil·litat, no? De que... en qualsevol moment no hi ha cap mena de soroll, no hi ha xivarri, pots estar tranquil. Però en el moment que tu passes a Tordera sí que és veritat que hi ha moltíssimes coses per fer, tens el mar al voltant, però no tens aquella tranquil·litat com podria tenir un anglès, per exemple.
1: Clar, o sigui...
0: Llavors jo sí que és veritat que valoro molt el tema de la tranquil·litat, i si jo penso el dia de demà d'anar a algun lloc a viure, sobretot en el que són ciutats, que hi ha molt de xivarri, això no...
1: Ho descartes.
0: Ho descarto totalment, la veritat. Necessito tranquil·litat, estar tranquil, i ja està, que ningú me molesti, la veritat.
1: Molt bé, molt bé. O sigui que no, veus les coses bones d'anglès, les de Tordera, però sí que descartes les ciutats grans, no?
0: Això ho descarto totalment.
1: Molt bé, doncs hem d'anar acabant, Esteve. Moltes gràcies per tot.
0: A vosaltres, la veritat.
1: Per acceptar venir, que... pel teu treball de la setmana passada, per tota la xerrada que hem fet avui. Cèlia, que vagi bé la nova etapa. Hem estat molt bé amb tu, amb aquests muntatubers. I bé, ja, també, pot ser que tornis a aparèixer per aquí, no?
0: Segur que ho trobarà a faltar, segur.
1: Molt bé, Clàudia, gràcies per ser aquí, i fins una altra, a vosaltres, i tu, Esteve, segurament també fins una altra.
0: Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies. Adéu.

0: festiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
6: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca, plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
7: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
6: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
8: Escola de Música.
5: En 7.1 FM. Ràdio Tordera.

gracias de todos y gracias para todos.

Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar. Prometo guardar.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dilluns 3 d'agost. Les tres paraules del dia són residus, èxit, bitlles. Residus, Tordera aprova per unanimitat la nova ordenança i l'establiment del servei de residus, pas previ clau per al nou contracte. I hem sortit avui al carrer per conèixer l'opinió dels ciutadans sobre la nova llei que vol prohibir fumar a terrasses i platges. Èxit, èxit rotund de In the Heights al Teatre Clavé, de mà de Pere Coti i Set de Dansa. El musical sorprèn amb una posada en escena plena de ritme i un decorat molt treballat. I la Fundació La Caixa impulsa la transformació de la terrassa de l'Hospital Asil Sant Jaume de Blanes en un espai terapèutic i de convivència. Bitlles. Avui arrenca una nova edició del torneig de bitlles a la fresca. Fins a 48 equips competiran des d'aquesta nit i fins divendres. I finalitza la tercera edició del torneig Sant Andreu amb gran èxit. 18 dies de gran ambient a la pista que culminen amb el títol de la Roja Mecànica en la categoria sènior. El darrer ple de l'Ajuntament va aprovar per unanimitat la nova ordenança i l'establiment del servei de residus, pas previ clau per al nou contracte. La nova normativa substitueix i actualitza textos anteriors. Sergi Massó, regidor de Medi Ambient.
2: Des de la Regidoria de Medi Ambient considerem bàsica aquesta ordenança. Ens hauria agradat molt poder-la portar a aprovació molt abans. Creiem que és realista amb la situació actual i la situació futura. Vàlida també en el seu apartat de deixeria per a la futura deixeria que està en fase d'aprovació del projecte.
1: Avui, 3 d'agost, és el Dia Internacional de la Planificació Familiar, que s'emmarca en la Setmana Mundial de la Lactància Materna. Avui és Sant Esprenat de Nàpols. Queden 9 dies per a l'eclipsi solar total, 21 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un ambient càlid i xafogós amb intervals de núvols. Demà, temps similars, predominant el temps assolellat i alguns núvols alts. La dita a l'agost, a les 10 el sol crema i a les 12 cou. El camp és moment àlgid per recollir tomàquets, albergínies, cogombres i pebrots, i cal plantar verdures per a la tardor, com escaroles, espinacs, bledes, entre d'altres.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: El cap de setmana, el rock a Ràdio Tordera es diu Rockmasters. Rockmasters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rockmasters, el programa de rock a la teva mida.

Bona nit a tothom, o bona tarda si és diumenge. Comencem aquí una nova edició del Rock Masters. Avui tenim un personatge molt enigmàtic. Conegut i estimat per tothom, el protagonista d'avui és una persona que ens va deixar l'any 2013... Nascut a Nova York l'any 1942 i de ben petit ja era fan del rock i del rhythm and blues. Estem parlant quan tenia ja 5-6 anyets. És autor de temes tan coneguts com Perfect Day, Sweet Jane o Walk of the Wild Side. És clar que sí, estem parlant del gran Lou Reed. Considerat el pare del rock alternatiu, va actuar amb Velvet Underground i més tard en solitari. És més conegut per la seva carrera en solitari, encara que alguns temes que coneixem d'ell van ser escrits a l'època de Velvet. Des d'ara i fins al final del programa, el protagonista avui, el Rock Masters, Lou Reed.

En la seva època de Velvet va composar, com us he dit, un dels seus temes bandera. Escoltarem Walk of the Wild Side, un tema que va crear l'any 1972. Un tema que parla de gent marginada i que parla també sense censura de la transsexualitat, prostitució i drogues. Parla de l'inframón de Nova York d'aquells 70. El poeta Lou Reed, amb la seva capacitat poètica i una melodia seductora, ens convida amb aquesta cançó a la reflexió sobre la diversitat humana. Walk of the Wild Side.

Walk of the Wild Side. Així hem començat el programa d'avui, el programa dedicat al protagonista Lou Reed, aquest gran poeta. Bueno, què us anava a dir? Doncs que hem començat amb aquest tema bandera del protagonista i ara el següent tema ens parla del desamor, d'una experiència que, bueno, doncs no va anar gaire bé. Parla dels judicis inicials, dels prejudicis, del dolor, amb les experiències no complertes. És una canció bàsicament trista. És una cançó que s'anomena Sad Song, Lou Reed.

set, son. La cançó trista de Lluís, aquesta cançó que li va crear tant de dolor a les expectatives incomplertes. Continuem amb música del nostre protagonista, d'aquest gran poeta que potser no va guanyar, és cert que no va guanyar un premi Nobel, però déu-n'hi-do els temes que va arribar a treure al llarg de la seva trajectòria, sobretot en solitari. Bueno, Old Jim és un tema que parla de l'avenidiment d'intent de venjança que no es va acabar produint, i parla també de frustració. El protagonista, en Jim, decepciona el narrador, el cantant de la cançó, sent un dolor intens per la situació que ha provocat. És una cançó que és bastant llarga, dura 12 minuts, però val la pena escoltar aquí el vostre Rock Masters.

Estem més o menys a l'equador de programa avui amb Lou Reed com a protagonista. Bé, Lou Reed va ser un gran referent, un ídol no només a Europa, sinó arreu del món. A Espanya va influenciar molt a la movida madrilenya, no, glam rock que protagonitzava Lou va calar en alguns grups de l'època. El següent tema el coneixeu perfectament. Tracta de dos treballadors, dos obrers enamorats, que són els protagonistes del tema que escoltarem a continuació. És una lletra que parla de les dificultats, però parla de la grandesa de l'amor. El tema ens ve a dir que, bueno, doncs mereix la pena i sempre s'ha de lluitar amb qui tinguem al costat, que remem junts. També anima a superar les dificultats que porta de vegades la vida. El tema ens assegura que mereix la pena lluitar per l'amor, perquè l'amor, al final, sempre porta recompenses. Estem parlant de Sweet Jane.

Estava pensant, estic segur que molta gent que esteu escoltant aquest tema, aquest gran tema, d'aquest gran protagonista d'avui, aquest gran poeta, estic segur que el primer tema, o un dels primers temes que vareu escoltar, va ser aquest magnífic Sweet Jane. Bueno, ara continuem. No hi ha temps. I és que el tema que hem d'escoltar ara anima a prendre decisions per tenir una vida millor. Es diu There is no time.

tema i a temps, un tema una mica més mut que no pas Sweet Chains. Sweet Chains és un tema totalment diferent, una mica més mut, una mica més rocker, una mica més lúrric. There is no time. Ja que no tenim temps, ara anem a buscar el dia perfecte. Perfect day.

0: Perfect Day, un dia perfecte en directe des de Montreal. Ja fa uns quants anys, l'any 1981. Ara anem a buscar un tema també conegut des de l'LP Transformer, l'any 1973, amb qui va tenir col·laboració amb en David Bowie, si no recordo malament, i que ens ajudarà a arribar al final del programa. Satellite of Love.
1: This always was one of my true favorites. I thought it was like this great romantic song. And I, being one of the world's great unrecognized romantics, it's always a turn on for me to get to sing one of my own romantic songs in public.

Satèl·lit of Love de fons. Anem acomiadant el programa d'avui. Lou ens va deixar una col·lecció de discos tan bons com Lou Reed, Transformer, American Poet, Metal Machine Music, New York, Raven, Rock and Roll Animal, Blue New York, etc. No tenim temps per més. Així doncs, ens acomiadem fins la setmana vinent amb més música i millor, si pot ser. Amb un altre protagonista que ens farà omplir aquests 60 minuts de música de temps. Que passeu un gran cap de setmana, un bon cap de setmana, i ens veiem dintre 7 dies.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: ready to get on down to the funky disco sound.
1: Five, four, four.

0: presentat per Josep Maria Jurado.
1: Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hot Dance 80. En l'edició d'avui, a la història del High Energy, els protagonistes seran els Village People. També parlarem de Lime, perquè el maig del 2026 ens va deixar The Nice Lepage. Parlarem de la festa homenatge que es va fer a Badalona al malauradament desaparegut Josep Maria Castells. I escoltarem avui una mica de Tecnopop. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història del High Energy. Village People és un dels grups més emblemàtics de l'era disco. Fou creat el 1977 a Nova York pels productors francesos Jacques Morali i Henry Betolo, al costat del cantant Victor Willis. El nom del grup prové de Greenwich Village, un barri neoyorquí famós per la seva vida nocturna i la seva comunitat LGBT+.

La formació original estava composada per 6 personatges inspirats en estereotips masculins americans. Victor Willis, policia. Philip Rose, indígena americà. David Hodo, obrer de la construcció. Alex Bailey, militar. Glenn Hughes, motociclista. I Randy Jones, vaquer.

La seva combinació de disfressos, cridaners, coreografies i cançons enganxoses els va convertir en un fenomen mundial durant l'auge de la música disco de finals dels anys 70.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Ens ha arribat una notícia dolenta. I és que el mes de maig del 2026 ens va deixar la vocalista de Lime, Denise LePage.

i si no arriba a ser per aquesta notícia, doncs ens havia passat completament desapercebut de que la música i la lletra la feien Denis i Denise Lepage, però que en directe el representaven Joy Dorris i Chris Marsh. Vam tenir l'oportunitat de veure'ls en directe a Discoteca de los 80 a Madrid i a Barcelona. També varen actuar a València. Però és això. Ens ha deixat els dos components de Lime. Denis Lepage ens va deixar el 2023 i tres anys més tard, Denise Lepage. Sempre tindrem en records els grans èxits, perquè varen tenir més d'una cançó que fos èxit a les pistes de ball.

0: el 24 de maig del 2026 se li va fer una festa d'homenatge a José María Castells a Badalona. I és que aquest DJ productor ens va deixar el 31 de desembre del 2024. Molts convidats a aquesta festa, molts DJs, i la presentació de la seva filla Nàdia com a futura DJ.
1: Bueno, ara fa un moment us deia que tenim un buit molt gran, el tindrem tota la vida, però atenció, perquè no estava pensant en el més important. Us presento en Nàdia Castells. Que avui, amb tot l'orgull, porta la samarreta del Dream Team. I sabeu què? El seu pare sempre ha estat molt orgullós d'ella. Però a partir d'ara, ella vol ser DJ. I està aprenent. És el millor que creiem que pot passar. I tant, Nàdia, aquest buit l'omples tu ara mateix. Un fort aplaudiment. Nàdia Castells, punxant!

Això era l'estrena com a DJ de Nàdia Castells, la filla de Josep Maria Castells, que l'està ensenyant que el productor Julio Posadas. I en aquesta festa es va presentar un doble LP, dos LPs i dos CDs amb treballs inèdits de Josep Maria Castells, que han recopilat i que tenim aquí a Hot Dance 80.

Hola, què tal? Soc Josep Maria Castells del Dream Team i vull enviar una salutació molt especial a tothom que està escoltant Hot Dance 80, el programa presentat per Josep Maria Jurado. Sí, sí.

sóc Mike Platines. Una recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és fantàstica.

Fa 16 temporades que fem Hot Dance 80. I coneixem molts DJs. I les demanem a veure què els agrada. A Josep Maria Castells li agradava tot tipus de música, però hi ha tres cançons que li encantaven. El John Miles, amb el que hem obert aquesta part de Hot Dance 80. El Mika Mission, a How Old Are You? I la cançó de Pilion, Happy Children. Així doncs, avui escoltem una mica del que li agradava a Castells.

La música de Mi Commission avui és protagonista a aquesta edició de Hot Dance 80. I ara ens arriba aquesta cançó de Pete Lyon, que ens arribava a finals del 83. Això és la Quitxalla Feliç.

Fins aquí el nostre record per a en Josep Maria Castells. La currada que han tingut la seva vídua i el José Sala. Avui, doncs, he tingut el plaer de conèixer en José. I, lògicament, no va amb el micro a sobre. Han tingut una xerrada tranquil·lament de com va anar la festa, de qui està ensenyant a punxar a la Nàdia, de les perspectives de futur. Que aquests discs, aquestes discs que han sortit editats no podien incloure la paraula Megamix i per això es diu col·lecció d'inèdits i altres coses que

0: Seguim nosaltres d'aquesta edició de Hot Dance 80.
1: Hola, sóc el Jordi Carreras i envio una forta salutació per la gent que escolteu el programa Hot Dance 80 presentat pel Josep Maria Jurado. Que duri molts anys i sempre molta força a tota la gent que ens encanta la música dels 80. Escolta Hot Dance 80 de Josep Maria Jurado.

la música dels OMD, orquestrals manobres en d'edat, maniobres orquestrals a la foscor. Formats a Birral, Merseyside, Anglaterra, el 1978, per Andy McCluskey i Paul Humphries. OMD va néixer de la fascinació per Kraftwerk i el desig de combinar l'experimentació electrònica abstracta amb la sensibilitat del pop melòdic. I ara escoltem la música de John Fox, que va néixer a Lancashire, Anglaterra.

música de John Fox i el seu Europe After the Rain, Europa després de la pluja, anem a escoltar una música que ens arriba d'Escòcia.

hem anat d'Anglaterra a Escòcia. I ara d'Escòcia ens anem cap a Düsseldorf, Alemanya. Ells són els DAF, Deutsche Amerikanische Freundschaft, format el 1978 per Gaby Delgado López, vocalista d'origen espanyol, i Robert Gold, bateria i seqüenciadors.

Martin Guerr i Ian Greig Marsh van abandonar la primera encarnació d'Human League. I el nom Heaven 70 el van prendre d'una banda fictícia mencionada a la novel·la La taronja mecànica. I si Martin Guerr va marxar de Human League, escoltem aquesta formació amb Don't You

passat per Anglaterra, per Escòcia, per Alemanya. I ara el Tecnopop ens arriba des d'Estats Units, de la mà de Devo.

la banda Devo per envasar tot el seu concepte artístic en la teoria de la devolució, la idea de que l'humanitat, en lloc d'evolucionar, s'estava desmoronant i tornant-se més estúpida i conformista. Això era el 1973 i estem al 2000... Fla! I el món segueix igual de boig.

I ara entrem amb el techno fit a casa nostra. És azul i negro i no tengo tiempo.

Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció, la Susi Bautista i Navarro. Des de la coordinació tècnica i musical, Barba-roja Show. I aquí, dirigint, editant i presentant, un servidor, Josep Maria Jurado i Escobar.

0: Gracias.
1: Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

emisora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, a les 9 en punt del matí avancem alguns dels titulars. Avui als serveis informatius de Ràdio Tordera, el cap del nostre municipi adverteix d'un augment de consultes per cops de calor i recorda les claus per prevenir-los. Els riscos de la calor afecten de manera majoritària la població més vulnerable, especialment els infants i la gent gran. Núria Roura és directora del CAP a Tordera.
2: Fora dels edificis, doncs, resguardar-nos d'aquesta calor, sempre caminar per l'ombra, beure aigua, sobretot, menjar molta fruita, molta verdura, que són aliments que porten aigua, hidratar-nos molt.
1: Hem sortit al carrer per saber com combaten la calor els veïns i veïnes de Tordera. Algunes de les mesures són buscar l'ombra, els banys a la piscina o l'ús de l'aire condicionat.
3: Bé, doncs jo normalment em quedo a casa fins la tarda, així que surto ja més tard, però amb l'aire condicionat, amb el ventilador i sense samarreta per casa és com si està millor, perquè aquest estiu serà tot els matins, el migdia, és com més calor fa. Normalment, si surto, m'agrada anar a la piscina, sobretot.
1: S'obren les inscripcions per al joc Troba el Tord de la Festa Major. El guanyador de la gincana per l'entorn de Tordera serà premiat amb un àpat a l'etapa ibèrica. I Ràdio Tordera impulsa l'Escape Room. M'ha dit un WhatsApp de la tieta sobre fake news el proper dissabte 15 d'agost. Les inscripcions estan obertes, explica la iniciativa el director de l'emissora, Albert Sabater.
4: Es tracta, doncs, precisament d'això, d'una sessió gamificada, és a dir, un taller en format de joc en el qual, a través de la subdelegació de diferents proves, anem parlant i reflexionant sobre les notícies falses, la desinformació i tota una sèrie de fenòmens que, malauradament, estan d'actualitat.
1: El Club Futbol Tordera s'enfrontarà al Bon Matí a la primera ronda de la Copa Catalunya. El conjunt tordarenc jugarà el seu primer partit oficial de la temporada l'últim cap de setmana d'agost. Un informatiu on parlarem també amb diversos experts que valoren el possible retorn dels peatges a Catalunya. Una edició, la d'aquest dimarts, on estarem pendents també de la previsió del temps. En Joaquim Serra ens portarà l'última hora i avui a la segona part de l'informatiu amb les càpsules de salut amb els professionals del CAP Tordera. Tot plegat us ho ampliem d'aquí una hora a l'informatiu de les 10 del matí. Fins llavors, que passin un bon dimarts.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
5: Bon dia, obrim per vacances.
6: La Rosalia.

0: Segur que recordeu aquest tema, potser no us en recordeu tant, de quant de temps fa que el va treure la Rosalía. Era l'any 2019, ens va agafar per sorpresa, de sobte, entre setmana, un dimecres, va sortir el seu primer EP, el senzill, que diríem avui en dia, amb dos tracks, dos cançons, el seu primer EP. Es deia Fucking Money Man, que és com el fraseig, no?, la tornada de la cantarella, vaja, d'aquesta cançó. Fucking Money Man, aquest EP estava composat per dos temes, com diem, milionària, tal qual, milionària, no milionària, milionària, i això és important. I per altra banda, Dios nos libre del dinero. Era una altra, era com la cara i la creu parlant dels diners. I és que el món dels diners i el signe del dòlar i tota aquesta simbologia del luxe està molt present també en la música dels trappers i dels rappers. I Rosalía no seria menys. Què té d'especial aquest tema? Moltes coses. Primer, que se'ns va quedar enganxat en el cervell després que tenia un videoclip molt divertit, no?, que feia una mica paròdia de tots aquests nous rics, per dir-ho així. Però, a més, és que era com un llançament de la Rosalía quan ja començava a despuntar bastant, en català. Una cançó en català, i, de fet, no anàvem ni no anem, ara ja més, però abans no anàvem tan sobrats, d'aquest tipus de ritmes rapejats i trapejats en català. I després, recordeu, que va ser just després, poc després, de que fes el Con Altura amb el Se Tangana. Per tant, la cosa apuntava cap a un altre lloc i la Rosalía, doncs, treu aquest senzill en català. Sembla que la va composar, aquesta rombeta, la va composar ella mateixa a l'aeroport del Prat, a tornar d'un dels molts viatges que va fer. Era una època en què, a més, a la Rosalía se tenia com al damunt un aura de que era un artista que li havien pujat molt els fums i que, de fet, era molt cara de contractar, no? Coincidia amb l'època, potser la cançó va propiciar que sortissin aquests rumors o aquesta notícia en què sembla que Madonna la va contactar perquè actués per ella en privat. Era quan la Rosalía, home, despuntava i se la començava a conèixer, però no tenia, doncs, el boom que té ara. Sembla que Rosalía havia accedit a actuar per Madonna d'una manera, d'un format molt senzill, amb una guitarra flamenca i poc més, i uns palmers, però al final i els managers es van posar pel mig, van demanar diners de manera astronòmica i Madonna va haver de renunciar. Anys després seria encara més difícil contractar Rosalía. En fi, l'aura dels diners que plana sobre aquests artistes musicals, a vegades no són ells mateixos els que se'n beneficien, sinó tot el seu entorn, tota la producció, els managers també. Només vull veure i, com dèiem, la vàlua d'aquesta cançó, milionària, perquè la Rosalía la va decidir fer en català. Molts li van retreure que deia botelles en lloc d'ampolles o que deia cumpleanys en lloc d'aniversari. Però bé, jo crec que, i això és una opinió personal, que va demostrar una vegada més que la llengua és un element viu, que està per fer-la servir, per ser utilitzada, i que, de fet, no plasma res més que el seu parlar del dia a dia, el normal, el que potser ella utilitzaria, i això li dona una autenticitat i una naturalitat. Milionària, per cert, que buscant informació sobre aquesta cançó hem trobat una informació que potser tots vosaltres ja sabeu, jo no sabia, la veritat, i és que si en els anys 90 el New Musical Express era la publicació en paper de referència pel que fa, doncs, a la música independent, avui dia, si hi ha una publicació de referència, això sí, des de que hi ha, doncs, tot el sistema de publicacions digitals, en digital, és la Pitchfork. És una revista digital que treuen cròniques de discos, de treballs, de senzills, de cançons, d'artistes, bàsicament dins del món musical independent, i sembla que és molt, molt influent, fins al punt de que ha fet separar grups o ajuntar grups, crea tendència per lo bo i per lo dolent. És el que han anomenat l'efecte Pitchfork. Doncs ara ja ho sabem. Està obsessionada amb els cotxes i els rellotges, sobretot els rellotges d'aquests caríssims suïssos. Jo he après també marques de rellotges que no sabia ni que existien, i de cotxes. Aina, des de Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia, recordes, què tal, com esteu?
0: Bé, recordes aquesta cançó? A que es queda esclavat al cervell, o del Fucking Money Man?
1: Oi tant, que la recordo, sí, i tant.
0: Molt bé.
1: Va ser un tamàs, és un tamàs, i la recordo molt bé, cantant amb les amigues, sobretot al cotxe i
0: clar,
1: tot.
0: Sí, clar, és d'aquelles de cantar, perquè després les lletres de la Rosalía són més difícils de seguir de cantar.
1: Sí, aquesta potser encara és bastant fàcil.
0: Que a vegades diem que diuen les lletres en anglès, anem a explicar la cançó, però tela, tela, tela. per descifrar les lletres de la Rosalía. En canvi, aquesta
1: es cantava
0: bé.
1: Sí, Déu-n'hi-do.
0: Es cantava fàcil.
1: I tant.
0: La cosa va de demoni i de dinerets, avui. Mm.
1: Avui és un tema bastant important. Sí, sí, diners. Els diners a l'estiu, les despeses. Perquè quan arriba l'estiu, molts de nosaltres sempre tendim a pensar, doncs, en vacances, en dies més llargs, en escapades, en platja o moments de desconnexió, no? I és una època de l'any que sovint associem al descans i a les experiències, doncs, que puguem compartir amb la família, els amics, però és cert que moltes persones també l'estiu els comporta una despesa extra que cada vegada potser els fa més difícil d'assumir. Els preus dels allotjaments, els transports, dels restaurants, donar simple aigua enmig d'una ciutat turística, per exemple, sí, o un gelat, doncs han experimentat increments que són molt significatius en els últims anys i és una realitat que fa que moltes famílies potser s'hagin de replantejar una mica les seves vacances o buscar alternatives més econòmiques per continuar gaudint de l'estiu, doncs sense desequilibrar l'economia de casa, no? Uh-huh. I és per aquest motiu, doncs, que avui us plantegem aquesta reflexió, no? Fins a quin punt l'augment dels preus està canviant la nostra manera de viure a l'estiu i, doncs, si continuen sent les vacances accessibles per tothom o cada vegada són més difícils.
0: Doncs és un tema molt, molt, molt interessant. Segur que tots en teniu una opinió i aquí entren moltes coses a comentar i moltes coses en joc. Recordeu l'expressió que hi ha de fer l'agost?
1: Mm? Exacte.
0: Que s'aplica encara i jo crec que encara, doncs això, hi ha especialment des del món de la restauració persones que ho viuen d'aquesta manera, en detriment, sí, no? En contraposició del client.
1: Sí, sí.
0: En fi, moltes qüestions a tenir en compte.

0: obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local. Amb Núria Cartanyà.
1: Doncs començarem el programa amb una entrevista de caire sanitari i bones notícies. Us explicarem que a Girona disposen d'un aparell d'última tecnologia que fa una diagnosi per la imatge molt més precisa, fins i tot contact. Marxarem per a Valls per conèixer com estan vivint aquests dies el Firagost. És la cita imprescindible si viatgeu a l'Alt Camp. Per altres bandes, per altres qüestions, vaja, també us explicarem, parlant, Tom, del tema del dia, això de les despeses de l'estiu, com seran aquests nous bitllets d'euro, com serà el seu disseny, i una mica us explicarem la història dels dissenys que ha tingut el bitllet d'euro al llarg de la seva curta o llarga existència. Crec que era l'any 2000, no sé si m'equivoco, que estrenàvem l'euro. Ara, en tot cas, en el reportatge hi posarem data tot plegat. Els nous bitllets d'euro, com han de ser? Dins l'apartat que venim dedicant cada setmana a l'eclipsi, cada cop més a prop, avui sabrem com s'ha tractat l'eclipsi, aquests fenòmens astronòmics, a través de la història de l'art. I atenció, perquè l'espai de jardineria que ens porten des d'Altafulla ens ensenyaran com podem transformar qualsevol raconet que tinguem a casa, un balcó, una petita terrassa, en un preciós jardí d'estiu. I ens falta fer-vos la recomanació lectora. Des d'Ona la Torre, avui ens proposen novel·les d'aquelles que tenen 1.000, 3.000, 5.000 pàgines, novel·les gruixudes que ens poden ocupar fins i tot tots els mesos de vacances, depèn de la rapidesa de lectura que tingueu. Són els continguts a grans trets de l'Obert per Vacances d'avui, que comença, com sempre, fent ronda d'actualitat. Obert per Vacances. La primera parada la fem a Girona. Saludeu a Pau Vilafanyer, el company de Girona FM. Pau, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Bon dia. Us donem xifres de consum. Consum d'aigua. Prop del 40% del consum d'aigua i del residu urbà anual en municipis de la Costa Brava es concentren a l'estiu. No ens sorprèn, Pau.
2: Sí, és un consum d'aigua que sempre és més elevat durant l'estiu, però l'accés a aquest recurs es dispara, especialment en municipis turístics com els de la Costa Brava, Platja d'Aro, Blanes, Palafrugell, Lloret o Roses són exemples de com l'increment de població en temporada d'estiu contribueix a consums entre juny i agost d'entre el 30 i el 40% de l'aigua de tot l'any. A Platja d'Aro, en concret, l'agost del 2025 va acaparar una cinquena part de tot el consum d'aigua anual i va ser 6 vegades superior al que hi va haver al febrer. Maurici Jiménez, alcalde de Castell Platja d'Aro, diu que treballen per ser autosuficients hídricament durant 9 mesos a l'any.
3: Una visió vinculada amb aquell moment també en què estàvem en moments de sequera provocarà, quan aquest conjunt d'inversions estigui acabada amb un escenari de 3 o 4 anys, que durant 9 mesos l'any siguin autosuficients. Autosuficient què significa? Que el veí que viu a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró durant tot l'any i fins i tot aquell segon resident o turista que apareix en temporada mitja-baixa, l'aigua que consumirà sortirà principalment dels nostres pous i de les nostres captacions. Quan necessitem, sense cap mena de dubte, tot el recurs que ens ve per la via del consorci i, per tant, a través del subministrament dels pantans, lògicament a partir del juny.
2: L'estiu també impacta en la generació de residus urbans. En concret, una quarta part de la brossa generada en tots aquests municipis es concentra en tan sols 2 mesos de l'any, juliol i agost.
1: I hem de lamentar una agressió homòfoba amb amenaces de mort. Això passava al centre de Girona.
2: Sí, a un membre de l'espai LGTBI de Girona que, segons han denunciat a través de les xarxes socials, dissabte un home presumptament el va agafar pel coll mentre li deia que el mataria per maricón. Segons ha explicat l'entitat, el presumpte agressor ja hauria protagonitzat episodis similars en altres moments. Per això, des de l'entitat, demanen a altres persones que denunciïn els fets si han estat víctimes d'aquesta persona o d'agressions per la seva condició sexual. Els Mossos d'Esquadra ja han rebut la denúncia i investiguen el cas per un possible delicte d'odi.
1: I la darrera notícia ens du cap a l'Escala i és que investiguen una agència de viatges d'aquest municipi de l'Escala per un possible cas d'estafa.
2: Tot això després que una vintena de persones hagin presentat una denúncia. Alguns dels afectats han assegurat que hi hauria unes 200 famílies que s'han quedat sense vacances. El cas va arrencar fa unes setmanes quan alguns van demanar de cancel·lar el viatge però no els van retornar els diners. El passat cap de setmana hi havia persones que no van poder agafar l'avió perquè era l'hora de marxar i encara no els havien enviat el bitllet. D'altres, per exemple, han sabut enmig del viatge que no estava tota l'estada pagada i els quedava una part a deure. Malgrat que l'agència tingués la seu social a l'Alt Empordà, hi ha molts afectats també de la Garrotxa.
1: Històries d'estiu. Pau Vilafanya, des de Girona FM, moltes gràcies.
2: A vosaltres.

0: notícies marcadament de temporada, si us hi fixeu. A veure què ens expliquen des de Cugat. Des de Cugat Ràdio, saludem el Pau Vázquez. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Doncs mira, comencem parlant del sector pesquer de la Costa Central, que alerta que tenen el futur en risc a causa de les restriccions i les retallades dels ajuts que està plantejant la Unió Europea.
1: Sí, les confraries de pescadors del Garraf i el Barcelonès denuncien que les normes europees estan posant en perill la viabilitat del sector. Tot i que aquest any la població de gamba vermella és especialment abundant, moltes embarcacions ja han hagut d'aturar-ne la pesca perquè han esgotat gairebé tota la quota autoritzada per Brussel·les. La preocupació, però, va més enllà de les captures i és que el sector també rebutja la proposta de la Comissió Europea de retallar un 66% al fons d'ajudes a la pesca per al període 2028-2034. Escoltem el president del grup d'acció local pesquer Costa Central, Jaume Carnicer.
2: Sí, el que estan anunciant és una reducció del 66% al 2028, que això és demà, i tu has fet depenent el sector d'aquests fons, i ara te'ls redueixo. Crec que és l'espasa final de Dèmocles, que acabarà de destruir el sector d'una forma literal.
1: Carnicer assegura que aquesta reducció, sumada a les limitacions de pesca i a l'augment de les exigències administratives, està accelerant l'abandonament de les embarcacions i fins i tot la deslocalització d'empreses cap a la costa africana.
0: I a Sitges, en aquest cas, la Policia Nacional ha detingut un dels delinqüents més buscats de Suècia. Està investigat per una vintena de delictes violents.
1: Sí, la policia ha detingut a Sitges un d'aquests delinqüents, com comentàvem, més buscats per les autoritats sueques. L'home està investigat per la seva presumpta implicació en una vintena de delictes comesos durant el 2024, entre els quals hi ha assassinats i homicidis vinculats a enfrontaments entre grups criminals. Segons la policia sueca, el detingut era expert en l'ús d'armes de guerra, foc i explosius i mantenia una estreta relació amb un conegut cap del crim organitzat del país. També se l'acusa de reclutar joves, facilitar-los armes i explosius i instruir-los perquè cometessin execucions i altres delictes.
0: I encara en matèria de seguretat, Badalona prepara el desplegament del sistema de videovigilància més gran de la seva història. Càmeres, moltes.
1: L'Ajuntament, sí, preveu instal·lar 615 càmeres de videovigilància repartides per tots els barris i polígons de la ciutat. És una licitació d'un contracte de prop de 27 milions d'euros que inclou la instal·lació dels dispositius, la creació d'una sala de control a la Guàrdia Urbana i el manteniment del sistema fins al 2032. Del total de càmeres, gairebé 500 es destinaran a reforçar la seguretat ciutadana i la resta serviran per controlar el trànsit. Si es compleixen els terminis, el contracte s'adjudicarà abans que acabi aquest any i la instal·lació començarà durant els primers mesos del 2027.
0: Des de Cugat, Pau Vázquez, moltíssimes gràcies, company.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I la propera connexió l'establim amb Lleida. M1, Arnau Vilà, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Continua l'incendi a la zona de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Ha obligat a Protecció Civil a reactivar les restriccions d'accés a l'alta muntanya. És un anar i venir de notícies, perquè ahir es van reactivar, no?, la possibilitat d'anar, sí, a la muntanya. Avui s'ha tornat a tancar. Com tenim el tema, Arnau?
3: Sí, perquè com deies, Núria, inicialment les limitacions d'accés es van desactivar ahir al vespre, després de les precipitacions caigudes a la zona. Tanmateix, l'evolució de l'incendi i la persistència de punts calents han fet necessari tornar a restringir l'accés per garantir la seguretat de les persones i facilitar les tasques d'extinció. La decisió s'ha pres a petició dels bombers de la Generalitat després de constatar que les pluges registrades aquest dilluns no han estat suficients per estabilitzar el perímetre del foc. Les restriccions afecten una superfície d'unes 2.460 hectàrees entre la Noguera Ribagorçana, les valls de Conan i les Ives i Barri i els barrancs de l'entorn. Es tracta d'una zona sense nuclis habitats, però molt freqüentada durant els mesos d'estiu per excursionistes i practicants d'activitats d'alta muntanya. També durant les primeres hores de l'emergència, Protecció Civil va activar el sistema d'avisos S-Alert i va enviar una alerta als telèfons mòbils de les persones que es trobaven a l'àrea afectada, informant-les de les restriccions i de la necessitat d'evitar desplaçaments en aquesta zona de l'Alta Ribagorça. A hores d'ara, els equips d'emergència continuen treballant sobre el terreny pendents de l'evolució del foc i de les condicions meteorològiques.
0: Serem pendents també nosaltres de com es desenvolupa tot plegat. I canviem de tema. Un total de 68 infants i joves d'entre 7 i 18 anys, juntament amb 20 monitors, van ser desallotjats preventivament aquest dilluns a la tarda d'un campament d'escolta situat a Inet de Besà, en el Pallars Sobirà, a causa, en aquest cas no del foc, sinó d'una forta tempesta.
3: Sí, l'avís es va rebre a les 4 de la tarda quan els responsables del campament van alertar el 112 davant el risc que les intenses precipitacions poguessin inundar aquella zona. Els bombers hi van mobilitzar 6 dotacions i van coordinar amb l'Ajuntament de Linz, que van evacuar tots els participants fins al poble. Els infants i els monitors van ser allotjats a l'edifici de l'Ajuntament i a la sala polivalent de Linz, on romanen fins que les condicions meteorològiques els permeten tornar al campament amb seguretat. La tempesta, però, també va afectar altres punts del Pirineu i el Prepirineu lleidatà. En diversos sectors del Solsonès va caure pedra de fins a 5 centímetres de diàmetre, amb més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i amb ratxes de vent superiors als 70 km per hora.
0: També temes d'estiu, si vas a mirar. Emun, Arnau Vila, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
0: Marina Pérez, bon dia.
4: Bon dia.
0: Des de Tarragona Ràdio.
4: Avui aporto una bona notícia.
0: Sí, més enllà de la cançó que ens has recomanat de la Rosalia, sí, la recomana la Marina, que ho sapigueu, que li agrada molt la Rosalia.
4: Ah, sí, jo sempre, aquesta cançó sempre la tinc en ment, vull dir.
0: Va, que ens portes una bona notícia. En aquest cas parlem d'investigació i de la Catherine Villa. Ha rebut el Premi Nacional de Recerca per a Joves Maria Teresa Toral. Això ho otorga el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i tot plegat a veure amb la recerca química, no?
4: Exactament. Es tracta d'un reconeixement a la seva trajectòria i a la recerca que desenvolupa com a líder del grup a l'Institut Català d'Investigació Química. Aquest és el segon guardó d'aquest tipus que rep enguany. El jurat n'ha destacat el treball pioner que combina química, nanociència i dispositius funcionals per donar resposta a alguns dels principals reptes energètics i ambientals. La seva recerca també ha obert noves vies en el disseny de micro i nanorobots activats per la llum amb aplicacions en la purificació de l'aigua, les transformacions químiques selectives i la teràpia fotodinàmica. La investigadora s'ha mostrat emocionada.
5: Un gran honor, claramente, y sobre todo es sentir que todo el trabajo que hay detrás se reconoce, ¿no? Es algo bastante emocionante y el impacto que tiene es que nos da visibilidad al grupo, a la investigación que tenemos, también nos abre puertas, ¿no? A más colaboraciones o incluso llegar a la industria. Entonces, bueno, yo muy emocionada y mi grupo de investigación también.
4: Confia que aquests premis contribueixin a donar més visibilitat, com deia, a la feina que duen a terme.
0: Deixa palesa, deixa empremta de lo important que és aquest centre d'investigació, l'Institut d'Investigació Química que tenim aquí a Tarragona. En aquest cas, amb aquesta investigadora, però vaja, fent altres treballs de recerca de molta qualitat. Fem un repàs ara, Marina, per altres notícies del territori.
4: Doncs sí, avui ens centrem sobretot en platges perquè el Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona ha col·locat 10 nous cartells que adverteixen de la prohibició de saltar des de les roques en diferents punts del litoral de la ciutat amb un missatge que diu atenció, zona de roques, prohibit saltar, i està escrit en català, castellà, anglès i francès i s'acompanya d'un pictograma il·lustratiu. Per tant, crec que queda bastant clar que no es pot saltar des de les roques. I també parlant de platges, la Universitat Rovira i Virgili impulsa un mapa interactiu que reuneix totes les dades sobre l'accessibilitat de les 78 platges que hi ha a la Costa Daurada.
0: Ah.
4: Sí, sí. Mostra informació sobre la ubicació, l'enllaç web de la web oficial i els principals serveis adaptats que tenen disponibles a cada zona, a cada platja del litoral de la Costa Daurada.
0: Mira, per si voleu planificar fins i tot la vostra anada a la platja, no? Vingueu de lluny o de prop.
4: Sí, algunes tenen webcam i tot, i pots mirar si hi ha bona mar, mala mar, etc.
0: Ja no hi ha lloc per la sorpresa, Marina, allò de vaig i no sé si em trobaré meduses o no sé quina bandera hi haurà, això ja no,
4: home,
0: ja no existeix.
4: Jo crec que per la sorpresa de les meduses sempre hi ha lloc, però,
0: molt bé.
4: Però per mala mar i això ja no tant.
0: Ja no tant. Marina Pérez, moltes gràcies.
4: A tu.
6: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: La primera entrevista del dia ens porta cap a Girona i ens va parlar sobre la recerca biomèdica que s'està duent a terme a l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, l'IDIBGI, costa de dir. Han aconseguit un aparell molt especial. Es tracta d'un aparell que es diu TC Photon Counting i és una màquina d'última generació per fer proves d'imatge mèdica. Per fer-nos una idea, com les radiografies o els tacs de tota la vida, però molt, molt més precisa i, important, amb menys radiació. Girona serà, de fet, el primer lloc de tot l'estat que en tindrà un. Per això, tenim amb nosaltres el company de Girona FM, Pau Villafanya. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Acompanyat d'algú que ens pot parlar d'aquest centre d'investigació i d'aquest aparell concretament.
1: Així és, tenim amb nosaltres aquí a Girona FM el doctor Víctor Pineda, que és cap del grup de recerca en imatge mèdica de l'IDIBGI i també director clínic territorial de diagnòstic per la imatge i medicina nuclear de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge. Molt bon dia, doctor.
2: Molt bon dia.
1: A veure, per començar, expliqui'ns una mica què és exactament aquest nou aparell, aquest TC Photo Counting, i què el fa tan especial.
2: Bé, com han comentat, és un TAC molt especial, però perquè canvia radicalment la manera en què analitzem la informació que arriba als detectors. Els últims anys els TACs han evolucionat molt i són capaços d'obtenir milers d'imatges en poc més d'un segon, però aquest TAC, a més de poder adquirir imatges molt ràpidament, permet adquirir-les amb menys radiació, a més, amb més resolució, i permet determinar o estudiar millor la composició dels teixits. En definitiva, el que ens permet és poder diagnosticar abans, també conèixer millor com és la malaltia i d'aquesta manera impactar amb la salut de la població.
1: Sou el primer centre públic que té aquest aparell a l'Estat. Què suposa això per l'IDIBGI i també per Girona i, bueno, en conseqüència també a Catalunya?
2: Exacte, tal com comentes, és una oportunitat única, no?, poder disposar d'aquesta tecnologia tan innovadora a Girona i que ens permet situar-nos amb el mapa de la vanguardia amb el diagnòstic, amb la recerca del diagnòstic per la imatge, i sens dubte ens permetrà atreure talent, també poder col·laborar amb altres grups de recerca d'altres instituts de recerca, tant de Catalunya com de l'Estat o internacionals, i també pues, poder desenvolupar projectes de recerca propis o en col·laboració amb aquests altres centres.
1: Doctor, la màquina especialment per què es farà servir? És a dir, serà més per fer diagnòstic de pacients, per fer recerca, una mica de les dues coses?
2: La màquina fonamentalment la farem servir per fer recerca, tot i que està situada a el que serà el nou campus de salut. Evidentment, això ens possibilita poder fer-la servir també des d'un punt de vista més clínic, assistencial, i obtenir també informació per poder fer recerca alhora, no? És una oportunitat única per poder fer recerca, el que diem recerca translacional, que consisteix en apropar el que es fa en un laboratori, a la recerca bàsica, al llit del pacient, no? Poder fer que la recerca tingui un impacte més ràpid amb la pràctica clínica habitual.
1: I en quin tipus de recerca es creu que aquesta màquina pot ajudar més?
2: En molts àmbits. Sens dubte, en un dels de les àrees on hi ha més estudis publicats d'aquesta tecnologia tan recent és en l'àmbit de la patologia cardiovascular, perquè ens permet estudiar molt bé no només la llum dels vasos de les artèries coronàries, que són les que porten la sang al miocardi, sinó que a part de veure la llum del vas, podem veure també la paret del vas, la composició de la placa teromatosa. No tota la placa teromatosa és igual, n'hi ha que és de més risc, de menys risc, i amb aquesta tecnologia podem caracteritzar millor els teixits i poder diferenciar millor quines són les plaques de més risc, de menys risc. També amb el camp de l'oncologia, evidentment, a poder identificar lesions més petites i també caracteritzar millor el contingut d'aquestes lesions, podem predir quina serà la resposta al tractament i anticipar-nos i d'alguna manera també personalitzar el tractament més adient per cada pacient.
1: Doctor Pineda, quan van anunciar que tindrien aquesta màquina tan innovadora, també van parlar del concepte de biobanc d'imatges. No sé si ens ho pot explicar una mica, també.
2: Correcte. Això va una mica alineat amb el que comentava anteriorment de la recerca translacional, no? El fet de poder disposar d'aquesta màquina al futur campus de salut de Girona es permetrà obtenir moltes dades de molts pacients i estructurar tota aquesta dada dintre d'un biobanc d'imatge ens podrà facilitar el desenvolupar i generar nou coneixement, no? I per això un aliat que tindrem serà la intel·ligència artificial, perquè aquesta màquina és capaç de generar molta informació, molta dada, molt biomarcador, que biomarcador ens referim a pistes que ens dona de lo que està passant amb el cos. Tot aquest biomarcador l'haurem d'analitzar i per això haurem de desenvolupar algoritmes capaços d'integrar tota aquesta informació de milers de dades, de milers d'imatges, per poder establir nous factors pronòstics i nous determinants de salut.
1: M'ha parlat del nou campus de salut, en aquest cas, però la màquina quan estarà operativa, quan es podrà fer servir, quins són una mica els terminis?
2: Arribarà abans que el campus de salut, evidentment. Tenim previst que la màquina estigui operativa a partir del proper mes d'octubre. Ara s'han iniciat les obres d'adequació d'espais perquè es necessita una sèrie de condicionants especials a tractar-se d'una màquina una mica diferent a les màquines habituals que tenim d'atac, i un cop finalitzades aquestes obres tenim pensat que acabaran al voltants del mes de setembre. A l'octubre ja la tindrem totalment operativa.
1: No sé, en aquest sentit, també a nivell català, si podrà tenir alguna influència amb altres centres de recerca, amb algun conveni, amb algun altre centre, fins i tot mèdic. Quina importància pot tenir també aquesta màquina a nivell català?
2: Moltíssima. Jo crec que el fet de ser pioners a l'hora d'instal·lar-la, doncs ens facilitarà això, poder contactar i establir noves aliances o enfortir les que ja tenim amb altres centres de recerca de Catalunya per poder, bueno, facilitar i fer difusió, no, d'aquesta nova tecnologia que tenim i que puguin col·laborar amb nosaltres.
1: Doctor, a nivell dels professionals, clar, ser una màquina tan novedosa, tan especialitzada, no sé si també requereix una formació per tots aquells professionals que la vagin a fer servir.
2: Exacte. Hi ha una formació específica pels especialistes en imatge per poder treure el màxim profit d'aquesta tecnologia, i a més hi ha una formació que haurem de fer al resta d'especialistes per saber què és capaç i què pot oferir aquesta nova tecnologia perquè arribi a tothom.
1: Clar. Anava a dir, tenen prioritats a l'hora de la recerca, de ja saber a quina, per exemple, serà la primera recerca en qual podran utilitzar aquesta màquina? És a dir, tenen clar ja on la dedicaran?
2: Sí, tenim diversos projectes que estan iniciant-se, amb els quals iniciarem aquesta recerca bàsicament en l'àmbit de malalties cardiovasculars, també oncològiques, també respiratòries, pel fet de que amb el pulmó hi ha estructures molt petites, vasos bronquis molt petits, que amb aquesta màquina ens permetrà conèixer millor aquesta estructura i els processos patològics que allà es desenvolupen.
1: Parlant del campus de salut, no sé si aquest és un petit exemple del que pot suposar el nou campus de salut a nivell sanitari per la regió i la potencialitat que pot arribar a tenir, també.
2: Exacte, jo crec que és una punta de llança, no?, que ens indica la gran potencialitat que té aquest campus de salut, i és una esperança més, que, no?, una oportunitat més de tot el que la il·lusió que ens comporta, no?, tot aquest projecte.
1: S'ha parlat també molt dels terminis del campus de salut. No sé si vostè, com a professional, igual que el seu col·lectiu, pateixen una mica per, bueno, que no hi hagi endarreriments i no s'allargui gaire la cosa.
2: Exacte, estem una mica ansiosos, no? En general, fa anys que ens sentim a parlar, sembla que la cosa va avançant, però sempre avança més lentament del que ens agradaria, no? Sempre existeix aquesta preocupació, però, bueno, l'important és tenir l'esperança i la il·lusió de que arribarà i que serà un gran avantatge, no?, per Girona.
1: En l'àmbit de la imatge, doctor Pineda, m'agradaria preguntar-li com ha aconseguit l'IDIPG poder tenir aquesta màquina tan novedosa i, a més, ser l'únic centre públic de l'Estat que l'hagi pogut tenir.
2: Pues la veritat, amb un esforç de molta gent, tant d'IDG com de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge, en què bueno, hem posat l'esforç crear, pensant en tot moment de que era una oportunitat única i que té un potencial enorme per nosaltres. I ja et dic, la implicació, pues, això de tota la gent d'IDG i de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge, que van creure que això és una eina que canviarà l'imatge mèdica en el futur i que ens situa a nosaltres com a pioners.
1: Han parlat dels resultats. Es compartiran els resultats de les recerques? Entenc que també d'alguns diagnòstics que puguin ser interessants de cares a la investigació mèdica?
2: Exacte. Aquesta és una de les finalitats sempre de la recerca, no? Crear coneixement i compartir-ho, fer difusió, no? A part de que la idea de crear el biobanc d'imatge que hem comentat anteriorment és fonamental a l'hora de poder compartir no només coneixement, sinó compartir dades que permetran avançar amb aquest coneixement.
1: Doctor, abans m'ha parlat fins i tot de la intel·ligència artificial. No sé si ens hem d'acostumar a que aquesta també sigui present en l'àmbit mèdic. M'ha parlat en aquest cas de totes les imatges i els resultats que tindran aquest ús també amb intel·ligència artificial. Ens hem d'acostumar ja a que sigui present també en el dia a dia dels metges?
2: Exacte, ja hi és. De fet, el que passa és que en l'àmbit mèdic és una mica més complicat que en altres àmbits, per qüestions de seguretat, per qüestions de legislatives, etc, etc. És més lent, és complicat i tenim grans esperances, tot i que també va arribar més lent del que ens pensàvem, no? La intel·ligència artificial, sens dubte, ens canviarà la manera de fer medicina, no només en l'àmbit de la imatge mèdica, sinó en general, i així està sent. El que passa és que està sent més lent del que ens pensaven, o més lent de com s'està instaurant o està canviant la manera de treballar en altres àmbits.
1: Ens en podem fiar, no? Però que a vegades ara sentim molt a parlar dels mals usos de la intel·ligència artificial, en aquest cas no seria així, no?
2: Ens podem fiar sempre i quan estigui avaluada i amb una governança correcta de l'ús tant de les dades com dels algoritmes. Hi ha algoritmes que funcionen molt bé en un context determinat que després a la vida real funcionen no tan bé perquè hi ha una variabilitat important i això és clau. Si volem incorporar algoritmes s'han d'avaluar i que funcionin bé amb el context clínic on els volem fer servir.
1: No sé, Núria, si tens alguna pregunta pel doctor Pineda.
0: Sí, no sé si preguntar-li si això eliminarà l'ús d'altres màquines, parlant de diagnosi per la imatge, si aquesta màquina doncs, ja ve a suplir la parcialitat potser d'informació que donen altres serveis com el TAC o les resonàncies magnètiques o simplement treballant de manera diferent.
2: És cert, treballen de manera diferent i complementària al resto de màquines. Sí que pot ser que en un futur la pràctica totalitat d'equips de tomografia computeritzada siguin photon counting, però el fet de que aquesta tecnologia TC photon counting s'implementi no vol dir que hagi de disminuir l'activitat o eliminar l'activitat d'altres tècniques d'imatge que aporten altra informació també molt important, com ha comentat la ressonància magnètica o l'ecografia o la mateixa radiologia convencional, sí, que en un context determinat aporta molta informació perquè és ràpida, senzilla, barata, disponible, i hem d'intentar utilitzar cada tècnica amb la indicació precisa per cada pacient i cada patologia.
0: Els portarà a treballar de manera diferent? En tot cas, canviaran les dinàmiques de treball entre el personal o no?
2: El nivell de flux de pacient no gaire, sí que ens canvia la manera d'establir els protocols i d'analitzar i interpretar aquestes imatges que ens donarà aquesta nova tecnologia.
0: Doncs mira, Pau, a partir d'ara potser direm, no, que ens anem a fer no un TAC o una resonància, sinó un fotó.
1: Sí, serà una mica més llarg, més complicat de dir, però bueno, en tot cas la tecnologia ja veus que serà molt més precisa.
0: Molt bé, molt interessant.
1: Doncs moltes gràcies al doctor Víctor Pineda, en aquest cas, per les seves explicacions, per explicar-nos exactament què suposa aquest TC Photocounting per l'IDG, per l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, i li agraïm la seva predisposició per ser avui a l'Obert per Vacances. Gràcies, doctor.
2: Molt bé, moltes gràcies, ha estat un plaer.
0: I moltes gràcies també al company de Girona FM, Pau Villafanya, per aquesta entrevista tan il·lustrativa i, a més, tan positiva, no? Que és que va avançant el sistema sanitari. Gràcies, Pau, una abraçada.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Obert per Vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: El que toca ara és llegir, sempre, a qualsevol hora, que dius, només són les 10 menys 20, és igual, agafeu qualsevol llibre. Home, avui agafeu una onda cruixut, de fet és el que ens recomanen des d'Ona la Torre a la seu podcast, a la seva lliurament de capítol sobre el territori lectura. Lectures recomanades d'estiu. Avui el tema és aquells llibres enormes que potser durant l'any no tenim temps de llegir, però que ara a l'estiu, doncs com que no et ve d'un dia, és igual si té 5.000 pàgines.

0: Mònica Socies.
1: L'estiu, a vegades, significa temps. I per a moltes persones és el moment ideal per llegir llibres de moltes pàgines. Si és així, aquesta és la teva secció. I si no, pots guardar-te les recomanacions per més endavant. La primera proposta està plena de misteri i actualitat, de ciència i religió. Amadeu Alemany torna amb una novel·la de ficció que us atraparà des del minut zero, Xoxana, publicada en català per l'editorial Base i en castellà per Luciérnaga. Inspirada en una experiència personal viscuda durant un viatge a Israel, l'autor travessa els murs d'un arxiu inèdit de pergamins de més de 2.000 anys d'antiguitat, amb una singularitat. Contenen una sèrie de dibuixos i símbols. D'aquesta realitat neix una història on l'arqueologia bíblica n'és protagonista.
0: Vam creuar, jo darrere seu en tot moment, alguns passadissos. Vam baixar diversos trams d'escales i travessar habitacions o despatxos. Vaig tenir la sensació que érem molt per sota de terra i, de cop, va aparèixer davant nostre una porta blindada que ell va obrir mitjançant un codi digital en un teclat encastat a la paret. En aquell nou espai hi havia un immens dipòsit format per innumerables fileres d'arxivadors d'última generació, amb tancaments mecànics i gestió de la temperatura per a cadascun d'ells. Em va portar fins a un carreró de prestatges, on dos cartells deixaven clar què hi custodiaven: Old Tasman i New Tasman, un indicant a la dreta i l'altre a l'esquerra. Tan sols va necessitar un senzill i deferent gest per autoritzar-me a fer una ullada. Hi havia volums de pell de tota mena, pergamins i papirs. Em va assenyalar un gruixut cartulari de cuir que reposava sol en un racó, d'aparença tan anònima com ancestral i misteriosa. I el va obrir. En aquell mateix instant vaig comprendre que ja podia començar a escriure aquesta història.
1: Amadeu Alemany sempre va més enllà de la superfície i aquesta vegada s'ha superat. La segona proposta ens ubica a casa, concretament a Seròs, a la comarca del Segrià. Sota la pell, un arbre d'en Pere Pena, publicada per Eclecta, uneix la Guerra Civil, la mort d'un besoncle i la desaparició de la mestra d'escola de Seròs per crear un univers íntim i personal ple de sensibilitat, amb la memòria com a protagonista.
2: Costa tant reconstruir la memòria personal i col·lectiva que ens han furtat que cada petit detall, cada anècdota, cada descobriment que fem, per minúscul que sigui, una simple data, una carta, un nom, es converteixen en una clau mestra que obre un cofre, i dins d'aquest, un altre, i dins un altre, fins a recompondre la cartografia sentimental d'una illa del tresor que no existeix. El meu petit cofre té la forma rectangular d'una vella capsa metàl·lica de galetes estampada amb roses grogues i vermelles. Vaig trobar-la al fons de l'armari de la casa dels pares, on la mare guarda els àlbums de família que ella mateixa ha anat col·leccionant des que es va casar amb el pare.
1: Una òpera prima amb el segell d'aquest gran poeta que, amb el personatge de la Candelària, tremenda dona, avançada a la seva època, entrellaça una nissaga femenina en constant equilibri entre la llibertat i la fragilitat. La passió del desig, l'exili i la política hi són també presents en aquesta història que reconstrueix els silencis familiars i els records fragmentats, creant un mosaic de vides plenes d'emocions i alguna que altra sorpresa. La quotidianitat se'ns enganxarà a la pell i a l'ànima. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
0: Col·laboració especial, Raquel Martínez. Territori Lectura. Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
3: Segurament del que passa a Valls aquests dies també se'n pot fer més d'un llibre. I és que entre avui i demà Valls es converteix en l'epicentre de la Fira del Camp Català. Arriba la 70a edició, 70, del Firagost, amb parades de fruita, verdura i productes de la terra fets a casa nostra. Un Firagost que té canvis tant en el seu recorregut, vull dir, per si sou habituals al Firagost trobareu canvis en el recorregut i en els actes, però que manté la seva essència. No hi faltarà la Diada Castellera de la Firagost i tampoc el concurs d'arrossegament de sacs d'avellanes, que és un clàssic. Ens en parla de tot plegat dels detalls Eric Rosique, el company de Ràdio Ciutat de Valls.
4: La ciutat de Valls viu un dels seus esdeveniments esperats durant l'any i, per què no dir-ho, d'un dels actes de l'estiu, respectant sempre la festa major de Sant Joan. I és que el primer dimecres d'agost la ciutat de Valls es converteix en l'epicentre de la Fira del Camp Català, amb la Firagost, que enguany viu una de les seves edicions més especials amb la seva 70a edició. Fires, exposicions, tas de vi, de gastronomia i, en definitiva, d'experiències dels productes de la terra i fets a casa nostra, no només de Valls tampoc, sinó també de l'Alt Camp i també dins del territori català. Per conèixer tots els detalls d'aquesta 70a edició de la Firagost, tenim amb nosaltres el Josep Maria Rovira, que ell és el president de la Cambra de Comerç de Valls. Josep Maria, molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
5: I ara, al contrari, és un plaer. Parlar de la Firagost és un plaer sempre importantíssim.
4: Escolta, Josep Maria, per la gent que no conegui què és la Firagost, com la podem definir? Com podem desgranar què és la Firagost a Valls?
5: Mira, això va començar fa 75 anys, és la 70a edició, i era un concurs d'exposició de productes de la terra, de productes del camp. Però ha anat esdevenint amb el que nosaltres en diem avui dia és la festa major del camp català. Per dir d'una manera, Valls és una ciutat amb arrels pageses i la Firagost era una, anem a dir, una mostra de tots els productes que es traien a l'època més gran de consum, que és quan ve l'estiu, que apareixen les fruites de colors, que apareix pràcticament tota l'explosió del camp. I això ho exposem a la ciutat de Valls. Des de fa 70 anys, però Valls està lligat amb el que és el concepte de la terra, el concepte de la calçotada, i aquesta és un dels ingredients més importants, per dir-ho d'una manera, és una explosió de colors que ve al mig de la Firagost. Què hem fet aquest any? Amb el 70è aniversari li hem donat la volta a la fira, estem intentant donar-li la volta a la fira perquè la fira no es converteixi en una fira tradicional de mostres que es feia antigament, sinó que sigui un lloc de trobada on la gent pugui venir això, a tastar, a comprar, a veure productes elaborats sobretot al Camp de Tarragona, però també de tota Catalunya, productes frescos, productes naturals, el que ara es diu molt quilòmetre zero, producte de proximitat. Doncs és tot això, però juntament amb una quantitat d'activitats, amb un mercat de vins, amb una fira d'art, amb unes jornades tècniques per la pagesia, amb els porronaires d'honor, que també fem el tast de vins amb porró, I a més, al final a Valls ho acabem la mar de bé perquè el dimecres, la Firagost és dimarts dia 4 i dimecres dia 5. Sempre és el primer dimecres d'agost i el dia anterior, perquè el dimecres és, des del 1210, el mercat de Valls. Per tant, el mercat de Valls és el dimecres i el dia anterior, però el dimecres a la tarda, que és l'últim dia de la Firagost, a partir de les 8 de la tarda a la plaça del Blat hi ha una de les jornades castelleres més importants de l'any a Valls, amb la Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls. Per tant, anem a dir, comencem el dimarts, dia 4, per dir d'una manera, passejant pels carrers de Valls. És un quilòmetre i mig, pel que es faci algú la idea, des del campanar més alt de Catalunya, que és el campanar de Valls, fins a l'estació de tren, hi ha un quilòmetre i mig de fira on se van succeint tot un seguit primer d'estants eminentment agrícoles i pagesos, per dir d'una manera, per dir amb essència, per dir-ho així, que és la Firagost. El pati, que és la part central, hi ha estants ja de degustació diversa, vins, caves, productes de la terra, artesania. Continuem avui endavant cap a un espai que en diem la plaça dels Cortils, que serà un dels epicentres forts de la fira aquest any, on hi haurà temes infantils i tota la història, però entremig hi ha tots aquests típics estants que la gent pot comprar, des de coques a xoriços, a formatges, també a altres productes de la terra. Entremig hi ha el mercat de vins, que és un mercat únic a Catalunya, perquè has de comprar 3 ampolles de vi, si no paga entrada. Si compres 3 ampolles de vi no cal que paguis entrada. És un mercat, anem a dir, a la francesa, aquí a Catalunya em sembla que no se'n fa cap més, i aquest el tenim, que és un tema important. El pati, a les 7, quarts de 8 del vespre, farem lliurament del porronaire d'honor al Xavier Grasset, i el periodista Miquel Bonet, que és el que fa d'ambaixador del Porró. Hi ha dos restaurants porronaires d'honor, la Fonda dels Àngels de Montblanc i l'Esportell del Bou de Picamoixons, i la continuació de la fira se'n va cap al passeig de l'estació, per dir d'una manera, on hi ha el que podríem dir estants diversos, no? Hi ha una mica d'automoció, producte, o sigui, maquinària agrícola, bé, el que podríem dir la part més de fira de mostres, per acabar-se, no? És una fira absolutament pagesa, arrelada a l'estiu, que té el problema de l'hora del calor, de que fa més calor, però per altra banda s'allarga molt a la nit. És a dir, abans la Fira Agost era una fira que anaves a sopar i després de sopar continuaves fent fira. Jo crec que fins a les 12 de la nit la ciutat estarà plena de gent, tots els restaurants plens. Blanch té una oferta de restauració important que reforcem a la Fira Agost, amb food trucks, amb altres espais, perquè si no l'afluència de gent que ve és tan gran que no donaríem l'abast a poder atendre tothom. És una fira per passar-s'ho bé. És una fira d'estiu, a la fresca, per anar amb la colla, anar tastant cosetes, anar comprant cosetes, que aquesta és l'origen de la fira, i anar de descobrint. Esperem que aquest any aquest canvi que fem es tradueixi en positiu, amb una idea que tenim, que és tot comença a la terra, ens volem arrelar, volem ser essència pagesa per ensenyar a tota Catalunya i a tothom qui ens visiti, per dir-ho d'una manera, aquest important llegat, per dir d'una manera patrimonial, que tenim, que és l'agricultura de la nostra terra.
4: Sobretot parlem d'aquests canvis. S'ha fet aquest canvi també de recorregut per tal d'ordenar, no, una mica tota aquella gent que vulgui visitar la Fira Agost. I sobretot ara comentaves el tot comença a la terra, que això potser pot semblar una expressió, no?, que ho vist des de fora doncs no ho entens, però aquí a Valls és molt important aquesta expressió que ha escollit la directora creativa, que també ha sigut una de les novetats d'enguany.
5: Sí, jo diria que l'eslògan tot comença a la terra, aquí a Valls ja no és un eslògan, perquè aquí ja comencem, ja t'ho he comentat abans amb la calçotada, al gener ja comencem fent calçots, per dir d'una manera, bueno, al novembre comencem arrenclant els calçots, que enguany tenim una altra vegada el calçofest que marcarà l'inici de la temporada, i fins al mes de maig-abril, per dir d'una manera, estem treballant la terra, els calçots de la terra, i posant-los a les taules. És un volum importantíssim i un prestigi que ens dona la ciutat important. A partir d'aquell moment, de que quan la terra ja no dona calçots, comencen a donar tots els fruits, diguéssim, de l'hort, els fruits de colors, els fruits que comença la primavera i l'estiu, que són els que omplen la Fira Agost, per dir d'una manera. Després de la Fira Agost vindria el temps de la verema, el temps de la garrofa, el temps de la fruita seca, per tornar a enllaçar directament amb la calçotada. Per tant, és que tot comença a la terra en aquest sentit, però Valls té molt més sentit que mai.
4: I sobretot també, ho comentava també el regidor, no? És una època de l'any on Valls es converteix en l'epicentre també, no?, en l'època de l'efervescència turística, al final de Costa Daurada, i que hi hagi l'oportunitat també que la ciutat pugui ser l'epicentre turístic més de platja, però també de recordar-nos que la fira agrícola, o que també els nostres orígens, també és molt important.
5: Exactament. Nosaltres estem ubicats en plena Costa Daurada, al mig del Camp de Tarragona, i tenim la sort de poder gaudir d'una part d'aquest turisme tan important que ve, que va a Salou, que va a Torredembarra, que va a Cambrils, que va a tota la costa tarragonina, per entendre'ns, no? Cada vegada fem més promoció per dir-los que hi ha castells que poden veure una gran actuació castellera al vespre, que és quan no fa tanta calor, que a més les colles veient que es fan uns castells extraordinaris i la Fira Agost s'ha convertit en una diada important castellera, però a la vegada que poden fer allò que els hi agrada més, que és estar, aixecar el porró de vi, que els hi fa molta gràcia, provar els productes, diguéssim, de fruites i els productes, la mel, tots els productes, diguéssim, de la terra, i poden comprar. Clar, això, el tast és el que comença primer per després agradar els productes. O sigui, primer els tastes, quan t'agraden els productes, els vols comprar, i després mires de repetir l'experiència. I el que volem és que la Fira Agost sigui això, una experiència de sabors, una experiència de colors, però sobretot que la gent s'ho passin bé. Per tant, hi ha moltes activitats paral·leles dins de la Fira Agost, la cursa de les saques d'avellanes, el concurs d'arrossegament, que és importantíssim, el concurs d'arrossegament que fa la Societat de Sant Antoni, exposicions a l'entorn de la Societat de Sant Antoni, exposicions artístiques, és a dir, és un... és una important concentració d'actes culturals a l'entorn de la pagesia en dos dies, que a més és dimarts i dimecres, o sigui, no molesta ni el cap de setmana, són dies del mes d'agost.
4: I és el que dèiem, no, Josep Maria, aquest canvi, sobretot per tastar els productes, que això és molt important, no?, també pels comerços, que puguis tastar i gaudir d'aquesta experiència que són els productes de la terra, perquè després els compradors, els possibles compradors, els comprin també i s'acabin emportant aquests productes tradicionals.
5: Hem de lluitar contra el comerç electrònic, contra la intel·ligència artificial, contra les coses, anem a dir, que són massa fàcils. És a dir, tastar en directe. O sigui, tu, si et donen un got d'una crema de verdures, tastes el got de la crema de verdures. Si
3: home, tastar en directe. M'agrada molt aquest concepte que ens proposen des del Firagost a Valls, cita imprescindible a l'Alt Camp, però atenció perquè només dura aquest parell de dies, amb moltíssimes activitats, molt concentrades, però molt curtet. És una entrevista que ens ha portat el company Eric Rosique des de Ràdio Ciutat de Valls. Ho hem de deixar aquí perquè en 3 minutets i poc ja seran les 10 del matí. Canviarem d'hora, tanquem el primer tram de l'Obert per Vacances, però tornem amb moltes més qüestions.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: Venus. Venus és el segon planeta més proper al Sol i el més proper a la Terra, també. Gira a uns 110 milions de quilòmetres del Sol i tarda 225 dies en fer una òrbita al seu voltant. Quan s'observa amb telescopi, es veu com una petita lluna, té fases igual que la nostra lluna. A vegades es veu tota rodona i petita, i a vegades es veu més gran i en forma de quart creixent o quart minvant. Abans que es conegués amb detall, es pensava que Venus podria ser un planeta bessó de la Terra, ja que els dos tenen, més o menys, la mateixa mida, la mateixa massa, i per tant semblava que no podia ser massa diferent del nostre planeta, de la Terra. Ara bé, quan ens hi vam acostar, ja vam veure que Venus estava recobert de núvols. Des de l'espai mai es veu la seva superfície, només es veuen núvols. La primera nau que va entrar en aquesta atmosfera amb la intenció d'aterrar a la seva superfície va començar a baixar, però no va arribar al Terra, ja que va explotar abans d'arribar-hi. La pressió atmosfèrica era tan forta que l'estructura de la nau no ho va suportar i va implosionar, va quedar totalment esclafada. A partir d'aleshores, les naus que s'han enviat s'han hagut de reforçar molt, igual que els submarins quan baixen a gran profunditat en el mar. Ara ja sabem que Venus té una enorme atmosfera i a la seva superfície la pressió atmosfèrica és de 90 vegades la pressió d'aquí a la Terra. La mateixa pressió que hi ha a 1.000 metres sota el nivell del mar. És moltíssim. A més, aquests núvols són de diòxid de carboni i això ha provocat un efecte hivernacle terrible que ha fet que la temperatura a tota la superfície del planeta sigui d'uns 475 graus centígrads. Fa més calor a Venus que a Mercuri. I una altra cosa, també plou, però no plou aigua, sinó que plou àcid sulfúric. Per tant, en lloc de ser més aviat un planeta bessó de la Terra, Venus s'assembla més a l'infern descrit a la Bíblia, amb una gran pressió, una gran temperatura i pluja d'àcid sulfúric. Si havíeu pensat anar a Venus, deixeu-ho córrer. Els humans tardarem molts anys en poder anar-hi i poder establir-nos allà.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El cap del nostre poble adverteix d'un augment de consultes per cops de calor i recorda les claus per prevenir-los. Els riscos de la calor afecten de manera majoritària la població més vulnerable, especialment els infants i la gent gran. Núria Raurés, directora del CAP.
2: Fora dels edificis, doncs resguardar-nos d'aquesta calor, sempre caminar per l'ombra, beure aigua, sobretot menjar molta fruita, molta verdura, que són aliments que porten aigua, hidratar-nos molt.
1: Hem sortit al carrer per saber com combaten la calor els veïns i veïnes de Tordera. Algunes de les mesures són buscar l'ombra, els banys a la piscina o l'ús de l'aire condicionat.
3: Bé, doncs jo normalment em quedo a casa fins la tarda o així, que surto ja més tard, però amb l'aire condicionat, amb el ventilador i sense samarreta per casa és com si està millor, perquè aquest estiu serà tot els matins, el migdia, és com més calor fa. Normalment, si surto, m'agrada anar a la piscina, sobretot.
1: S'obren les inscripcions per al joc Troba el Tort a la festa de la Festa Major. Enguany, el guanyador de la Gincana serà premiat amb un àpat a l'etapa ibèrica. I Ràdio Tordera impulsa l'Escape Room. M'ho ha dit un WhatsApp de la tieta sobre fake news el proper dissabte 15 d'agost. Les inscripcions estan obertes. Ens en parla el director de l'emissora, Albert Sabater.
4: Es tracta, doncs, precisament d'això, d'una sessió gamificada, és a dir, un taller en format de joc en el qual, a través de la superació de diferents proves, anem parlant i reflexionant sobre les notícies falses, la desinformació i tota una sèrie de fenòmens que, malauradament, estan d'actualitat.
1: En esports, el Club Futbol Tordera s'enfrontarà al Bon Matí a la primera ronda de la Copa Catalunya. El conjunt torderenc jugarà el seu primer partit oficial de la temporada l'últim cap de setmana d'agost. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: De moment, pocs canvis avui pel que fa a la situació meteorològica aquí a la comarca. Sí que tindrem alguns núvols més, però sense precipitacions, amb vents que bufaran fluixos, giren cap al sud-oest aquesta tarda i situació marítima tranquil·la, dominada pel marejol. Aquestes nuvolades que veurem aquesta tarda seran conseqüència de les tempestes que afectaran la zona de la serralada prelitoral, però que, com dèiem, no arribaran de moment aquí a la costa. Demà tindrem un dia també tranquil i assolellat, però de cara a dijous a la tarda sí que podríem tenir precipitacions, sembla que el temps s'inestabilitza, i entre dijous la tarda i la matinada del divendres podríem tenir alguns aiguats aquí a la comarca. De moment, temperatures que avui, demà i demà passat han de variar poc, demà pugen una mica, demà passat dijous comencen a baixar, però divendres sí que baixaran de forma més clara.
1: Informatiu que completarem avui amb els espais habituals. Comencem aquesta edició d'avui, dimarts 4 d'agost.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Davant les altes temperatures i les pròximes onades de calor, des del CAP s'alerta d'un increment de les consultes per cops de calor durant els darrers anys. Segons assenyala la directora del centre, la majoria d'aquests episodis es produeixen per no respectar les mesures de prevenció bàsiques, com ara exposar-se al sol en les franges horàries de més risc o romandre en espais no climatitzats. Els símptomes que pot experimentar l'organisme inclouen febre alta amb una pujada important de la temperatura corporal, nàusees i vòmits, pell més vermella, calenta i seca, respiració i pols accelerats. Davant d'una situació de cop de calor, si es tracta d'una persona jove, s'intentarà abaixar la temperatura i tractar els símptomes, mentre que si afecta una persona gran, es recomana acudir directament a un centre sanitari. Ho explica la directora del CAP, Núria Roura.
1: Doncs mira, de moltes maneres reacciona el cos, tant pot ser amb febre alta, amb la temperatura del cos que puja, amb nàusees, amb vòmits, amb la pell més vermella, calenta i seca, i amb, s'accelera la respiració i el pols. En principi, si és una persona jove, intentar baixar la temperatura i tractar aquests símptomes que hem comentat. Si és una persona gran, sí que és aconsellable venir en un centre sanitari.
0: Els riscos de la calor afecten de manera majoritària la població més vulnerable, els infants i la gent gran. Cal extremar les precaucions durant les hores punta de més risc, situades entre les 12 del migdia i les 5 de la tarda, evitant sortir a la via pública en aquesta franja.
1: Ja sigui quan estem fora de casa, per exemple, fora dels edificis, doncs resguardar-nos d'aquesta calor, sempre caminar per l'ombra, beure aigua, sobretot, menjar molta fruita, molta verdura, que són aliments que porten aigua, hidratar-nos molt, i quan estem a casa, sobretot el tema de tenir la casa ventilada, buscar corrents d'aire amb persianes baixades, finestres obertes, sobretot les hores que refresca, cap al vespre o la matinada.
0: Hem sortit al carrer per saber també què n'opinen els veïns i veïnes, amb els termòmetres situant-se habitualment per sobre dels 30 graus i fregant els 40 en els pics de l'estiu. Les autoritats de Salut i Protecció Civil insisteixen en la importància de seguir les recomanacions d'autoprotecció, bona hidratació, evitar el sol a les hores centrals del dia i buscar refugis frescos. A Tordera, els veïns i veïnes ja tenen les seves pròpies rutines per combatre les altes temperatures. Davant les onades de calor, els consells bàsics continuen sent la primera línia de defensa. A l'interior de les llars es recomana obrir les finestres a la nit per ventilar i abaixar les persianes durant el dia. Al carrer la clau passa per buscar l'ombra, dur roba lleugera de colors clars i dur aigua a sobre i evitar l'exercici intens. Un ciutadà i socorrista del municipi explica com viu les jornades de meixa fogó.
2: La calor, bueno, com sempre, no? Aquest any és molt, molt calorós, hi ha persones que s'han marejat una mica i tal, però bueno, suportable. Jo em poso sempre a l'ombra. Alguna vegada m'he tirat a la piscina per un nen que, lo que bueno, un nen que, que se li va caure la pilota, es va tirar i va caure al fons total.
0: D'altra banda, per a molts joves i famílies, la millor estratègia és modificar les rutines diàries, evitant sortir al carrer durant el matí o migdia i aprofitant els espais climàtics o l'aigua.
3: Bé, doncs jo normalment em quedo a casa fins la tarda o així, que surto ja més tard, però amb l'aire condicionat, amb el ventilador i sense samarreta per casa és com si està millor, perquè aquest estiu serà tot els matins i el migdia és com més calor fa. Normalment si surto m'agrada anar a la piscina sobretot.
0: Amb aquestes mesures i d'altres, els veïns i veïnes passen l'estiu de la millor manera i de la manera menys calorosa possible.

0: El característic tor de fusta s'ha amagat en algun racó de Tordera. Aquest és el missatge que ha fet servir l'Ajuntament per anunciar la continuïtat de l'activitat Troba el Tort després de l'èxit d'edicions anteriors. Enguany el consistori ha tornat a impulsar aquesta divertida proposta de recerca en equip que arrencarà el pròxim 16 d'agost. A partir del diumenge de 16 d'agost, els equips participants hauran de posar a prova el seu enginy i coneixement sobre el municipi per trobar la figura d'aquest ocell tan emblemàtic. El tort està amagat en qualsevol punt dels 84 quilòmetres quadrats de superfície del municipi, tant al nucli urbà com l'entorn natural. Per ajudar els participants en aquesta recerca, l'Ajuntament anirà publicant pistes diàries a través del seu perfil oficial d'Instagram. Aquesta activitat no només busca fomentar la diversió i la competitivitat, sinó també convidar els veïns i veïnes a descobrir l'entorn natural i els racons del poble. La figura que cal trobar és una peça de fusta feta artesanalment pel tordarenc Toni Ortega, artesà i membre de la Comissió de Festes. Des del consistori s'ha volgut agrair públicament la seva col·laboració. Per poder participar, cal formar grups de màxim 3 persones i inscriure's mitjançant el formulari de la web de l'Ajuntament. La recerca començarà un dia després que es tanquin les inscripcions. L'equip més ràpid que aconsegueixi localitzar el tort haurà de guardar-lo en cura i enviar un missatge privat a Instagram de l'Ajuntament. Els guanyadors seran citats per retornar a la figura i seran premiats amb un sopar al restaurant La Tapa Ibèrica. I amb motiu també de la Festa Major i de cara al proper dissabte 15 d'agost, Tordera acollirà per primera vegada l'estrena de l'Escape Room obert al públic. M'ho ha dit un WhatsApp de la tieta, un taller gamificat sobre les fake news i la desinformació impulsat per la xarxa de comunicació local al Col·legi de Periodistes amb la col·laboració de Ràdio Tordera. L'activitat serà de 6 a 8 de la tarda. El director de l'emissora, Albert Sabater, ja ha destacat que anteriorment la il·lusió de sumar la ràdio a la Festa Major amb una proposta innovadora.
1: Ja fa temps que pensàvem que la ràdio havia de contribuir a la Festa Major amb algun acte i se'ns ha produït l'ocasió, i és que hem pogut participar en l'elaboració d'un escape room a través de la xarxa i també del projecte de formació Learn to Check, que va tot plegat relacionat amb les notícies falses, les fake news. Es tracta, doncs, precisament d'això, d'una sessió gamificada, és a dir, un taller en format de joc, en el qual, a través de la superació de diferents proves, anem parlant i reflexionant sobre les notícies falses, la desinformació i tota una sèrie de fenòmens que, malauradament, estan d'actualitat.
0: L'activitat és oberta a totes les edats, tot i que compta amb places limitades.

gran repte competitiu per a la plantilla del Club Futbol Tordera, que buscarà avançar de fase per apropar-se a possibles enfrontaments contra equips de categories superiors. De moment, en aquesta ronda serà el torn dels campions de quarta catalana i tercera catalana. L'equip de menor categoria actuarà com a local. Així doncs, el Club Futbol Tordera visitarà el camp del Bonmatí per disputar el primer partit oficial. Tot i que en els propers dies es definiran els horaris exactes, el partit serà el dissabte 29 o diumenge 30 d'agost a un horari per definir. La Copa Catalunya és tradicionalment una competició on la intensitat i la sorpresa del futbol territorial prenen el protagonisme absolut. Des de la directiva i el cos tècnic del Club Futbol Tordera ja s'ha començat a planificar aquest xoc oficial, que en principi seria el segon partit després de disputar el ja tradicional amistós de Festa Major. Aquests partits serviran per culminar la pretemporada i veure com les noves incorporacions es desenvolupen en les ordres de l'entrenador Guillem Ferrer.

0: I diversos experts valoren el possible retorn dels peatges a Catalunya. El professor de l'UPC i expert en mobilitat, Sergi Saurí, considera que eliminar els peatges sense definir abans un model alternatiu de finançament va ser un error i una oportunitat perduda. Defensa que Catalunya hauria de començar per un sistema de pagament per ús, tipus vinyeta, que evolucioni cap al quilòmetre recorregut. Ens ho explica en la següent crònica Elena Puigdueta.
1: El director del Centre d'Innovació en Transport del CIMNE, Sergi Saurí, assegura que retirar els peatges sense tenir a punt un sistema de gestió coherent va dificultar el pas cap al pagament per ús. Considera que si s'hagués fet així, avui el camí cap a la transició seria molt més fàcil. Són declaracions a la xarxa.
2: Quan nosaltres volem instaurar un sistema de gestió que pugui ser una gestió més aviat integral, un dels elements més crítics acostuma a ser l'accessibilitat social. Però serà molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans, immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no pas ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
1: Sobre quin model aplicar, Saurí defensa un esquema transitori, o sigui, començar per una vinyeta temporal que permeti generar ingressos pel manteniment de les vies i reforçar alhora el transport públic i amb el temps evolucionar cap al pagament per quilòmetre, tal com marca la directiva europea.
2: Aquest seria una miqueta l'escenari més raonable que si nosaltres mirem quines són les experiències d'Europa és el que s'ajusta més, no? A Europa, tot el que seria en turisme s'aplica un sistema temporal, és a dir, es paga una quantitat fixa amb independència del que s'utilitza de dies, en canvi amb els camions sí que ja estan amb un sistema de quilometratge.
1: Un model, això sí, que creu que s'hauria d'aplicar a escala estatal per evitar greuges territorials.
0: I en el capítol de reaccions, mentre el transport de mercaderies per carretera s'hi mostra contrari perquè penalitza el sector des de la Cambra de Comerç i veuen la solució al manteniment i la gestió de vies.
1: També la Cambra defensa un model basat en la distància recorreguda i en el grau de contaminació del vehicle seguint la directiva europea. Ho ha explicat Alicia Casar, responsable de la Comissió d'Infraestructures, que en declaracions a la xarxa subratlla quina és la clau perquè els recursos recaptats es destinin realment al manteniment de la xarxa viària.
3: La qüestió de la gestió de proximitat, la gestió des de territori és essencial, és la clau. O sigui, realment generar un mecanisme en base al qual el que recapti vagi a territori i des del territori es destini realment amb aquest fi últim que seria garantir el manteniment i la millora de les vies.
1: En canvi, des de Fenadismer, el seu president, Carlos Folchi, reclama que els transportistes quedin exempts del tribut. Argumenta que amb els impostos que paguen cada vegada que omplen el dipòsit ja contribueixen de manera sobrada al manteniment de les carreteres.
4: Entenem que hem d'estar exemptes d'aquesta nova imposició, d'aquesta nova tributació. Hem de tindre present que la recaptació per impostos d'hidrocarburs a IVA per consum de combustibles de 20.000 milions d'euros l'any i la despesa en conservació i manteniment, la màxima que s'ha fet al conjunt de l'Estat, ha sigut de 2.000 milions d'euros l'any.
1: Folchi adverteix que, si s'aplica, el cost acabarà recaient sobre els transportistes perquè difícilment es podrà repercutir als clients.
0: Anem per la previsió del temps, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: Avui tornem a tenir una jornada tranquil·la aquí al Maresme, però amb alguns núvols. Núvols que es faran més abundants aquesta tarda i és que hi haurà tempestes que afectaran la zona de la serralada prelitoral i aquí veurem les nuvolades d'aquestes tempestes, però no esperem precipitacions aquí al Maresme.

on continuarem amb unes temperatures realment càlides, màximes de 30-31 graus a prop de la costa, 33, puntualment els 34 cap a l'interior de la comarca, per tant, la calor que continuarà força intensa. Tot això amb vents que bufaran fluixos de mar cap a terra i amb una situació marítima tranquil·la. Tota la costa de la comarca en predomini del marejol. De cara a demà s'espera que tinguem un temps novament tranquil i estable, dominat pel sol, amb temperatures que pugen una mica, de cara a dijous baixen i, a més, dijous tindrem un increment de la inestabilitat. Dijous sí que durant la tarda esperem alguns xàfecs localment intensos aquí a la comarca i la matinada del divendres encara podríem tenir alguns aiguats importants aquí a prop de la costa. Per tant, haurem de veure com evoluciona tot plegat de cara, com dèiem, la tarda del dijous i la matinada o la primera meitat del divendres. Les temperatures dijous, ja ho hem dit, comencen a baixar una mica i divendres baixaran de forma més clara amb unes temperatures clarament més baixes respecte a aquests últims dies. Tot això amb vents que continuaran de cara a demà fluixos, girant cap a Garbí com a molt moderat a la tarda, i entre dijous i divendres els vents seran també febles, bàsicament de mar cap a terra, amb una situació marítima que en els pròxims dies, de moment, s'ha de mantenir força tranquil·la.

0: Tordera en directe. Allà on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
1: Com pot reaccionar el nostre cos davant d'un cop de calor?
2: Doncs mira, de moltes maneres reacciona el cos, tant potser amb febre alta, amb la temperatura del cos que puja, amb nàusees, amb vòmits, amb la pell més vermella, calenta i seca, i amb... s'accelera la respiració i el pols.
1: Què s'ha de fer quan una persona entra en un cop de calor?
2: En principi, si és una persona jove, intentar baixar la temperatura i tractar aquests símptomes que hem comentat. Si és una persona gran, sí que és aconsellable venir en un centre sanitari.
1: Com podem protegir la nostra pell davant l'exposició al sol?
2: Amb moltes mesures. La primera, la protecció solar de 50 o més, i després amb altres elements, ja sigui amb un barret, amb roba de lli, roba fresca però de màniga llarga.
1: Quins són els principals riscos de la calor i com podem lidiar amb ella?
2: Els riscos de la calor majoritàriament són per a aquella gent més vulnerable, infants i gent gran. I el que hem de fer és seguir els consells que se'ns donen, ja sigui des de salut, des de protecció civil, que ens estan bombardejant sempre a consells, i tenir en compte doncs, això, aquest ABC que ens diuen de mesures a tenir en compte, ja sigui quan estem fora de casa, per exemple, fora dels edificis, doncs resguardar-nos d'aquesta calor, sempre caminar per l'ombra, beure aigua, sobretot, menjar molta fruita, molta verdura, que són aliments que porten aigua, hidratar-nos molt, i quan estem a casa, sobretot el tema de tenir la casa ventilada, buscar corrents d'aire amb persianes baixades, finestres obertes, sobretot les hores que refresca, cap al vespre o la matinada.
1: Quants litres d'aigua s'han de beure al dia?
2: Mínim litre i mig, i si a l'estiu poguéssim beure 2 litres, millor.
1: Quines són les hores les quals hi ha més risc de cop de calor en l'exposició al sol?
2: Les hores puntes de més risc seria de les 12 del migdia a les 5 de la tarda.
1: Quines persones tenen més risc de patir problemes per la calor i com poden tractar-ho?
2: La gent vulnerable, gent gran i els infants.
1: En els últims anys heu notat un augment de consultes sobre la calor i en quins casos us heu trobat?
2: En els últims anys sí que estem notant que hi ha més consultes per cops de calor, i normalment són les persones que pateixen un cop de calor és perquè no han respectat les mesures que hem dit i que han estat exposats doncs, a altes temperatures en franges horàries que són altes, no? Que la temperatura és molt alta, o que han estat tancats en algun lloc on no ha sigut un refugi climàtic i han patit un cop de calor.
1: Creieu que tots aquests casos augmentaran davant la pròxima onada de calor? I què recomana fer per prevenir futurs avers?
2: Doncs, si la gent no respecta les mesures, seguirem veient aquests cops de calor, però si la gent fa cas de tots aquests consells, en principi, pues, no hi hauria d'haver-hi més casos dels que hi han hagut. I les mesures, el que deien, sobretot resguardar-nos de la calor, anar per la sombra, utilitzar tots aquests elements que ens protegeixen, amb barret, no fer exercici a les hores de més calor, quan estem a casa buscar la ventilació, buscar tenir la casa fresca, utilitzar els ventiladors, i si tenim aire condicionat a temperatures de 25 és suficient per tenir la casa refrescada, i sobretot beure molta aigua, i encara que no tinguem set, anar bevent aigua i menjar molta fruita i molta verdura.
1: Quins errors comet més sovint la gent durant una onada de calor?
2: No respectar les mesures, bàsicament. Pues, el de no hidratar-se i el de, sobretot, el de no lo de sortir en aquesta franja horària de 12 a 5, que ens pensem que no passa res i sí que passa.
3: Càpsules de salut. Via directa amb els sanitaris que ens cuiden. Càpsules de salut a Ràdio Tordera, Instagram i TikTok.
4: Comencem nova edició del programa Píndoles de Salut. Som a la consulta de la nutricionista del CAP. Som amb la Isolda Vila. Hola, Isolda, què tal?
5: Molt bé, moltes gràcies.
4: Estem amb tu a la teva consulta i a la teva taula veiem una pila d'envasos on imagino que avui no parlarem precisament de l'envàs en si, sinó que parlarem de nutrició, i en l'envàs el que segurament tu ens entenc que t'hi fixes especialment és amb la composició, amb tota la informació que hi ha. Avui volem que ens expliquis una miqueta trucs a nosaltres, els usuaris, per poder-nos informar a vegades de què estem consumint. Entenc que la mare dels ous estaria en aquestes informacions que hi ha a darrere, amb lletra tan petita i que costen tant de veure, no?
5: Exacte, una mica com la primera premissa que m'agradaria que quedés clara és que la part frontal d'un envàs, no?, és la part que l'empresa utilitza per cridar la nostra atenció, per fer reclams de qualsevol mena, però ja siguin doncs, que el producte és zero, que és alt en fibra, que és vegà, que no té gluten o no té lactosa, o que ajuda a la immunitat, no? O que amb missatges fins i tot a vegades confusos, no? Com típicament mediterrani, o plantem cara al sucre, o real food, tot això són reclams. Però rere aquests reclams hem de ser capaços d'esbrinar realment què contenen aquests productes. I aquí està una mica la màgia, no? Per tant, la màgia no serà mai quedar-nos amb el que hi ha a la part frontal, sinó, com tu bé deies, anar a la part de darrere, on veritablement doncs, la lletra és molt petita, hi ha una llei que la regula, però la llei, haig de dir, doncs, que no ens protegeix gaire com a consumidors, perquè assumir que aquesta lletra és legible, t'haig de dir que aquí, en el CAP, on passen per nosaltres molt tipus de població diferents, doncs la gran majoria ens diuen és que jo això no ho puc llegir. No? Llavors, la llei en aquest sentit, tot i que ho regula, no és gaire protectora en aquest sentit per part dels consumidors. No?
4: Però tornant a la portada que ens deies dels productes, sí que es va parlar, per exemple, de quan parlaven de productes like, de productes 0%, això es compleix encara, per exemple? O sigui, quan un producte posa que és light, què hem d'interpretar?
5: Doncs, o sigui, per suposat el que hi ha a la part frontal del producte és cert. Ara bé, no vol dir que sigui l'única veritat d'aquest producte. Per exemple, un producte que digui 0% sucres afegits, no vol dir que el producte no tingui edulcorants. No vol dir que el producte no tingui saboritzants o aromatitzants, no? Aleshores, són altres tipus de components que no tindran potser l'efecte que tindrà el sucre, però sí que poden tenir altres efectes. De la mateixa manera que un producte digui vegà no és sinònim de saludable. Pot ser que sí, però també pot molt ben ser que no. No? I aquí és una mica on hem d'anar, perquè en la part frontal ells, la indústria, s'assegurarà de posar aquells missatges que interessa que nosaltres llegim. Però la veritat complerta, no només aquesta parcial, que també és verídica, però no és l'única certesa, per tant, la part complerta la trobarem al darrere.
4: Sí? Oh, què ens hem de fixar? Què ens recomanes?
5: Doncs, més que la taula nutricional, no? Que, per exemple, doncs, podem trobar en molts aliments, més que la taula com a tal de quin és el valor energètic, quin és la quantitat de greixos, d'hidrats, etc. Per mi, el més important que busqueu és el llistat d'ingredients. Perquè aquest llistat d'ingredients és tot allò que conté aquest producte. I en aquest sentit, doncs, el que buscaríem? Buscaríem que aquells productes que comprem preparats s'assemblin al màxim al que jo podria fer a casa, però em facilita la part del temps, no? Aleshores, si jo m'estic comprant, per exemple, un gazpacho, què li posaria jo a casa? Doncs segurament vegetals, una mica d'oli, potser una miqueta de sal i una mica de vinagre. Per tant, què busco d'un gazpacho? Que tingui això. Què no vull que tingui un gazpacho? Doncs altres productes diferents a aquests. Per tant, més enllà de la taula nutricional, jo hauria d'anar a llegir els ingredients. Heu de buscar allà on te diu ingredients 2 punts.
4: Que pel que veiem encara és més petit, és a dir, les taules s'acostumen a ser ja petites, els ingredients encara ho són més.
5: Correcte, així és, eh? Llavors, doncs, per exemple, si llegíssim aquest gazpacho, no? Té tomàquet, aigua, oli d'oliva verge extra, pebrot, cogombra, vinagre, sal i all.
4: Anem bé.
5: Podria ser un gazpacho que tot fessis a casa? Aquesta seria la reflexió. Si la resposta és que sí, això pot ser un bon processat, un bon producte doncs, que han fet en un obrador extern, en una fàbrica, i que ens facilita la vida. Podria ser una bona opció. En el moment en què jo començo a llegir i hi ha molts ingredients que desconec, que no sé gaire bé ni pronunciar, aquí és on hem de començar a dir, això ho utilitzaria jo com a ingredient? No, doncs segurament es tracta d'algun tipus d'additiu que a dosis de consumir-ne un dia no passa res, però a dosis de fer-ne una exposició continuada doncs sí que pot tenir un impacte per la salut, no? Estem parlant, doncs, per exemple, en aquest cas, un iogurt desnatat. Té llet fresca pasteuritzada, pulpa de maduixa, 3%, per tant, només un 3% realment és maduixa, i llavors té pectina, goma galant, el midó modificat, aromes, sucralosa, acesulfamo potàssico, beta-carotens, carmín, sorbat potàssic, etc, etc, etc. Tu podries fer cas a aquest tipus de batut? Doncs segurament el batut que tu faries tindria llet o iogurt, la fruita i, com a molt, potser una essència de vainilla o una mica de canyella, poquet més. No? Aleshores, intenteu buscar sempre aquest llistat d'ingredients. Heu de saber que el primer ingredient és el que té més quantitat. Sí, doncs és normal que el primer ingredient d'un gazpacho sigui el tomàquet. El que no és tan normal és que el primer ingredient d'una suposada xocolata, primer ingredient sigui el sucre. Això vol dir que té més sucre que cacau. Estem comprant una xocolata que té més sucre que xocolata com a tal. No? Llavors, ja ens ha de fer, ja ens ha de facilitar la nostra tria. Quin és el primer ingredient? Té sentit que sigui primer ingredient? Després, que tots els ingredients siguin coneguts, que els poguéssim utilitzar nosaltres a casa. I la recomanació que ens agrada fer també és que, a no ser que tinguin molt sentit, hi hagin pocs ingredients, pocs. Recomanem menys de 5 ingredients. Ara bé, que en un gazpacho doncs, hi ha molta varietat de vegetals, té sentit? Sí, pot ser, doncs fantàstic que sigui. Però, per exemple, en unes patates chips, no? Doncs, què haurien de tenir les patates si les féssim a casa? La patata, l'oli i la sal, poc més. Que resulta que és un tipus de patata que li han posat doncs, orenga, romaní i alfàbrega, perquè són a les herbes mediterrànies. D'acord. Però, en canvi, per exemple, hi ha patates que tenen patata, oli de girassol, oli de colza, sal, extracte de romaní, d'acord? Però llavors tenen àcids ascòrbics, àcids cítrics, antioxidants, no? Llavors, cal que hi hagi tot això? Doncs us haig de dir que a les estanteries dels supermercats, sense massa diferència de preu, o pràcticament innotable aquesta diferència de preu, podem fer tries de patates, de xocolates, de iogurts, d'hummus, de gazpachos, que siguin realment d'una etiqueta més neta. No? Què requereix? Una mica més de temps, i això és innegociable. Però també és cert que el canvi no ha de ser radical, de 0 a 100. Podem decidir cada setmana que vaig al supermercat fixar-nos en una categoria. I llavors, aquesta setmana potser millorem la nostra elecció de iogurts. I la setmana que ve els iogurts ja són molt fàcils perquè sé directament quins haig de triar i puc centrar-me a escollir unes millors xocolates. I una altra setmana uns cereals. I a poc no ens n'adonarem, però d'aquí 6 mesos, 12 mesos, haurem realment canviat la nostra cistella de productes.
4: Hi ha alguns productes que siguin més, que sigui més habitual que hi trobem elements o dintre de la composició aquests altres que dèiem que no són els que esperaríem trobar o que faríem nosaltres a casa. Ara, per exemple, ensenyaves la xocolata. No sé si en els dolços o en algun altre tipus de menjars hi trobaríem habitualment aquestes coses que no ens interessen.
5: Jo et diria, com més precuinat i ultraprocessat, més probabilitat de trobar-te això. No? Per exemple, aquí hi ha un pastís de tonyina, no? Això és l'etiqueta que hi ha a la safata del pastís de tonyina, i aquest pastís de tonyina, bé, podríem dedicar-li ara quasi un minut a llegir els ingredients, però els vam llegir no fa gaire amb un grup que van estar per aquí al CAP, i n'hi ha a vora 60. 60 ingredients en un pastís de tonyina, no? Per llegir noms molt ràpids, doncs hi ha des de EDTA càlcic, EDTA disòdic, hi ha dextroses, hi ha midons modificats, hi ha molts tipus d'antioxidants, d'acidulants, de conservants, d'espesseïdors, d'agents de tractament de la farina, de conservants, ja ho he dit, no? Per tant, quan més processat i precuinat està un producte, en general, més li hem d'afegir perquè es conservi i aguantin les característiques organolèptiques.
4: Perquè estaríem parlant de conservants o també hi ha altres elements que ja formen part del màrqueting o del gust que els afegeixen perquè sí?
5: Bé, en realitat no és perquè sí, s'afegeixen perquè mantinguin les seves característiques, perquè aquest pastís de tonyina, segurament sense un aromatitzant, doncs home, al cap d'uns dies perdria intensitat de sabor, i a tots ens agrada que comprem alguna cosa i sembla que sigui fresc. No? Llavors, no és tant perquè sí, sinó s'afegeixen perquè sensorialment ens resultin atractius, perquè es conservin sense que es contamini, però que no es contamini tampoc vol dir que cuidi la meva salut, no? Seria millor, doncs, el producte fresc. Per tant, doncs, una mica, jo us animo a tots aquests grans ultraprocessats, precuinats, etc, realment fer-ne una bona ullada, però a poder ser, revisar una mica totes les categories, a poc a poc.
4: Hem parlat de menjar, no sé si amb el beure, amb begudes, també estaríem allà mateix, o ja seria molt més complicat fins i tot eliminar-los pràcticament la majoria de refrescs que tenim.
5: La realitat és que una part molt important de les begudes també tenen grans o bé dosis de sucre o dosis d'edulcorants, d'aromatitzants, etc. La recomanació que fem des del CAP és prioritzar al màxim l'aigua, el consum d'aigua, i si nosaltres li volem donar algun tipus de sabor, doncs cap problema, podem barrejar-la des de gustos més refrescants, com podria ser un cogombre, una menta, una llimona, a altres gustos, doncs, infusions o fruites d'alguna altra tipologia. I de nou, com sempre, no passa res perquè jo un dia em mengi ni aquest pastís de tonyina, ni aquesta pizza, ni aquest iogurt, ni aquests refrescos. L'important no és el que succeeix un dia esporàdicament, l'important és la meva base. El problema que tenim és que aquest tipus de producte, incloses també les begudes refrescants, s'han convertit en el dia a dia d'una part important de la població.
4: Molt bé, Isolda, ho deixem aquí. El proper dia que anirem al supermercat, com deies tu, mica en mica, anirem llegint aquesta composició per intentar fer una millor dieta.
5: Molt bé, gràcies, moltes gràcies.
4: Fins la propera.
3: Càpsules de salut. Via directa amb els sanitaris que ens cuiden. Càpsules de salut a Ràdio Tordera, Instagram i TikTok.
6: Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'ocupació a Catalunya torna a batre rècords durant el mes de juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. Per contra, l'atur torna a pujar i trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del mes de març i anota un creixement del 2,5%. Una xifra, però, que suposa prop d'un 1,5% menys d'aturats que ara fa un any i és la xifra més baixa per un mes de juliol des del 2007. I en plana internacional, els ministres d'Interior de la Unió Europea reuneixen avui per abordar la crisi migratòria de Ceuta després de l'arribada massiva de migrants la setmana passada. La trobada arriba amb divisió entre els estats membres. 22 països reclamen una resposta coordinada per reforçar les fronteres exteriors, mentre que Espanya critica la manca de solidaritat d'alguns governs com Itàlia, que ha suspès temporalment l'espai Schengen amb Espanya. I l'Institut Català de la Salut ha implantat a més d'un centenar de centres d'atenció primària una prova ràpida per determinar si cal prescriure antibiòtics en pacients amb infeccions respiratòries. Pel pediatre Asier Apodaca, del Camp Maragall de Barcelona, aquesta prova suposa molts avantatges.
3: Té tres avantatges aquesta prova. Una, que és una prova ràpida, normalment la tenim en 3 minuts. La segona, que és una prova que la podem fer en el mateix lloc on estem fent la visita. I la tercera és que tenim el resultat en el mateix moment, no? El que dèiem, no? No hem d'esperar per enviar a un laboratori, etc, etc. Es fa amb una petita mostra de sang del dit i després es processa en aquesta màquina que tenim aquí i ja tenim el resultat en 3 minuts.
2: La iniciativa s'emmarca en l'estratègia de l'organització per promoure un ús racional dels antibiòtics i combatre les resistències antimicrobianes. I el telèfon d'emergència 112 té dificultats per atendre algunes trucades a causa d'incidències tècniques. Per això la Generalitat recomana trucar al 061 per atendre emergències mentre resol el problema a l'altre número de telèfon. I la vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat ha començat amb la cancel·lació d'una vintena de vols, 16 dels quals entre arribades i sortides. El sindicat CGT assegura que el seguiment és molt elevat entre els més de 1.100 treballadors i atribueix la protesta al deteriorament de les condicions laborals, amb excés de càrrega de feina, alta rotació de personal i problemes de prevenció de riscos. I Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses avui, especialment a partir del migdia al nord-est de Catalunya. El Servei Meteorològic preveu que es puguin superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al Ripollès, la Garrotxa i Osona, amb tempestes que també poden anar acompanyades de pedra, vent fort, esclafits o fins i tot tornados en diversos punts del país.
1: Notícies en xarxa.

Cervera. L'emissora que t'escolta.

0: Bon dia, siguin benvinguts. No sé què passa, no sé què passa, que a mi els llençols resulta que m'estiren més que el sortir a fora, i veig aquí que sempre començem uns quants minutets més enllà del que toca. Bueno, que consti que a l'hora d'entrar ja he tingut la benvinguda de la persona que està aquí, recepcionista, el nostre company contra la seva, Martí Miret, i bé, aleshores sempre me marca així el quil canell, l'hora. I bé, entro aquí ja ajupida, entro per sota la taula, eh? I allà sota la taula el primer que me trobo és amb l'Arsène García. Bon dia.
1: Bon dia.
0: També en trobo i bon dia, López.
2: Bon dia, bona hora.
1: Benvinguda.
0: Benvinguda. Bon dia, bon dia. Digues,
3: no, encara que sigui amb 5 minuts de retras, benvinguda.
0: Gràcies. Ai, les dones sempre quedem bé, eh? Ens estimem, de veritat. Els homes són tan secs.
2: Home, és que les estrelles poden arribar a l'hora que vulguin.
0: Toni, ja no cal, eh? La pilota no cal, eh? I l'Assumpció Jiménez, que avui doncs debuta com a contertuliana.
4: Bueno, sí, avui participaré, doncs, amb aquesta gent. I de pas aprendré.
0: Oh, tant, sempre és interessant, doncs, entrar doncs, en noves facetes de la vida i sempre doncs, en treu alguna de bo. Entrem en ple en aquests mesos d'estiu i que, més que tot, són mesos festius. L'agost és generalment de places plenes, carrers engalanats, concerts a la fresca, sopars populars i retrobament amb familiars i amics. Arreu del Maresme i de les comarques gironines, els pobles es vesteixen de gala per celebrar les seves festes majors, mantenent vives les tradicions i omplint l'estiu de música, cultura i bon ambient. Què us sembla, vosaltres, contertulians, que es recupera novament la baixada de carretons, eh?
2: Molt bé.
0: Què?
2: Molt bé, molt bé.
0: I l'Arsène riu, no diu res. I ho veig aquí. Jo me'n recordo que encara era més... creien això del canvi climàtic, no? Que per la Riguera, per la Tordera, feien aquella baixada de barques, que allò...
2: Sí, però ara això l'ACA ho té tot prohibit i perquè no sigui que un ratolí quedi estressat.
3: Un dia l'hauran d'inspeccionar l'ACA, perquè...
0: Sí, a veure...
2: Jo abans li deia la caca, però
0: bueno... No, tant tu que sortiràs d'aquí manillat, eh?
2: Veure, és possible.
0: Jo no tindré res, eh?
2: Sí, però quan s'assabenti que sóc independentista, aniré amb en Pablo Hassel.
3: De qui depèn l'ACA?
2: De qui depèn, de la Generalitat.
1: L'ACA de la Generalitat.
2: Sí.
1: És el braç dret de la Generalitat, no és que depengui, és el braç dret de la Generalitat en qüestions ecològiques.
2: Clar, però
1: ambientals... Ja. Rieres, boscos, muntanyes, el braç que la baranca de la Generalitat és l'ACA.
2: Us en recordeu quan...
1: Aviat està allò, Agència Catalana de l'Aigua.
2: Sí, us en recordeu quan vam carallar-se contra 20 i escaig alcaldes i el primer era el de Tordera per no sé què d'una depuradora i al final els van donar la raó als alcaldes?
1: Sí.
2: Però és l'ACA qui havia de posar la depuradora.
1: I la depuradora aquesta que hi ha aquí a Tordera, que tan gran que abarca aquests pobles des d'Arenys fins a Tossa...

0: que tornaran a fer vibrar el Parc Prudenci Bertrana. Durant la propera us acompanyarem en tota l'actualitat que puguem, les notícies més destacades del dia, una entrevista molt interessant dedicada a la nutrició i la salut, als nostres clàssics imprescindibles, això serà l'espai del repertori, i curiositats d'aquest 4 d'agost. Doncs bé, veig aquí que el que és la pedra que el mes d'agost és el gran sol, diguem-ne aquí, és el peridot. Jo no havia sentit mai que el nom és una pedra d'un verd intens que des de l'antic Egipte s'ha relacionat amb la protecció, la prosperitat i l'energia positiva. De fet, els egipcis l'anomenaven la gemma del sol. Les flors tradicionals d'aquest mes, doncs, n'he dit que si avui, 4 d'agost, celebres el teu aniversari, el teu sant, la vostra pedra és aquesta, el peridot, una joia que és de color verd, que hem dit, i que els egipcis la consideraven un talismà de bona sort. I també la vostra flor és el gladiol, símbol de força, sinceritat, o també la rosella, una flor plena de simbolisme i de color i una manera ben bonica de començar el dia. Gladiols no n'hi ha gaires, eh? Jo no en veig gaires. No sé si han desaparegut o no sé què passa. Bé, tu aquí que també ara vull fer ressò de l'última notícia que s'està fent el repartiment d'acollida a tots aquests menors immigrants que estan a Ceuta. En aquest moment acaba de sortir com a titular. Anem a fer un repàs de notícies. I aquesta és la frase que es diuen entre doncs, les persones que estan a l'altre costat de la frontera i els que han fet el pas aquí a Espanya. No tornis al Marroc, queda't a Espanya. Aquest és el missatge que estan rebent molts immigrants des de l'altre costat de la frontera. Mentre el govern doncs, té una actitud com alguns altres països aliats i qualifiquen a Marroc de soci fiable. Les autoritats continuen investigant com s'organitza l'entrada massiva. I veig aquí que com a titular del dia també s'està dient que s'està preparant una propera entrada massiva d'immigrants. Atenció, eh?
1: España. Ese es el mensaje que están recibiendo muchos inmigrantes desde el otro lado de la frontera. Tras la entrada masiva de miles de marroquíes en Ceuta, muchos de los que permanecen en la ciudad reciben llamadas de familiares y amigos desde Marruecos con una recomendación clara, no regresar. Algunos de los que se refugian en casas de familias ceutíes les dicen, ya que has llegado no vuelvas, aguanta con esa gente. Y es que muchos temen que si regresan no vuelvan a tener otra ocasión de cruzar. Mientras tanto, Ceuta sigue desbordada por la crisis migratoria y miles de personas permanecen deambulando por las calles, en la playa y a las puertas del centro de estancia temporal de inmigrantes. Las autoridades continúan investigando cómo se organizó la entrada masiva, mientras España reprocha la actitud de algunos países aliados y califica a Marruecos de socio fiable.
0: I bé, doncs, amb aquestes declaracions hem fent camí amb altres notícies. També s'està posant, doncs, en coneixement les conegudes gasolineres flotants. El PETAQEU tenen resposta específica al Codi Penal. Des del 10 d'abril del 26, en l'article 568.2 del Codi Penal, castiga l'adquisició, el transport, l'emmagatzemament o el subministrament de grans quantitats de combustible, quan es fa realitat en la temeritat manifesta i vulnera les normes de seguretat. Desenes d'immigrants van assaltar l'ambaixada de Gàmbia a Madrid per exigir la documentació necessària que els permet acollir a la regularització massiva impulsada pel govern. L'eurodiputat Herman Terris va denunciar que aquesta situació és conseqüència de l'estratègia de Pedro Sánchez per sembrar el caos i eludir les seves responsabilitats judicials. La guerra entre Israel i l'Iran i la tensió a l'estret d'Hormuz no han fet altra cosa que accelerar una crisi que sembla inevitable, assegura físic, matemàtic, investigador del TESIC, Antonio Turiel, segons alerta el model econòmic global.
2: Crisis del 2008. Imagina que de un día para otro, millones de personas pierden su casa, su empleo, sus ahorros. Y los bancos más grandes del mundo están al borde del colapso. Eso fue la crisis financiera del 2008. un terremoto económico global que empezó en

titulars. Al Maresme, el fum dels incendis arriba a la comarca. Veïns de diversos veïns del Maresme han percebut olor de cremat i una presència notable de fum a causa dels tants incendis forestals declarats al sud de França. De l'Empordà, restauració del massís de les Gavarres després de l'incendi. El Consorci de les Gavarres ha presentat el full de ruta per restaurar les zones afectades per l'incendi de la Bisbal d'Empordà. Els Gironès i la Selva, rescat amb un incendi. Els serveis d'emergència han protagonitzat un rescat destacat a les comarques gironines en entrar entre el fum d'un incendi per salvar una dona que havia quedat atrapada. D'Espanya, crisi migratòria a Ceuta. El govern espanyol ha intensificat els contactes diplomàtics amb el Marroc i reclama una investigació sobre l'augment sobtat d'entrades de migrants a Ceuta. Aquesta notícia que acabo de llegir és que s'està preparant, segons estan alertant, un altre assalt a lo que és a la frontera. Pugen els preus dels carburants. L'inici del mes d'agost s'arriba amb un nou increment del preu entre la benzina i el gasoil. Del món, el Danubi en nivells mínims. La persistent sequera ha deixat el Danubi amb un cabal excepcionalment baix. Estan sortint a flot vaixells i diferents, doncs, també esquelets de persones. Ucrània intensifica la pressió econòmica sobre Rússia i Mohamed Al-Fayed, 5 dones han estat reconegudes oficialment com a víctimes de tràfic de persones en el cas relacionat amb les denúncies d'abusos atribuïts a l'empresari Mohamed Al-Fayed. I bé, nosaltres, per posar-hi un bon ritme i acabar de pair totes aquestes notícies, posem amb els catarres que sonin així de bé.

0: 11:20, 17 minuts, esperem que amb aquesta cançó dels Catarres hagueu dormit la mar de bé i ara us ha posat amb un ritme i una marxa que no hi haurà qui us pari. Vinga, va, que és molt tard, 26 minuts que passen de les 11 i ens anem a saludar amb Joan González de Marreixac. Joan, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Vinga. I calorós, massa. Vinga, anem a saber quina temperatura vol tindre Marreixac.
1: Mira, la màxima hi va ser de 31 graus, una dècima.
0: Oh, Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, doncs pues ara la mínima ha sigut 22 graus, 8 dècimes, i quasi 23 graus. I això ha sigut a les 7 del matí. I ara, en aquest moment, estem a 29 graus en 3 dècimes. Uh-huh. Amb un 71% d'humitat.
0: Ah, perquè aquí ve la calor, eh?
1: Aquí està, que fa mal a nosaltres. Uh-huh. Mira, això representa una temperatura de xafiguer, o de sensació, perdó, de 33 graus, 8 dècimes.
0: Uh-huh.
1: El màxim de vent d'ahir, de 25,7 km hora.
0: Molt bé. Molt bé, Joan. Molt bé. Molt bé, vinga, aguantar la calor, agafar la manguera, la piscina, quin tingui, o anar a la platja, que no és gaire aconsellable, perquè avui ja sentia la quantitat de gent, doncs, que perd la vida, o la piscina, o la platja.
1: Molt bé, el que portem d'any.
0: Ai, mare meva.
1: No, el 15 de juny fins ara hi ha molta gent, morta.
0: Molta gent. Molt bé, Joan, nosaltres anem parlant i anem passant bones estones i ens trobem demà si Déu vol.
1: D'acord,
0: fins demà. Adéu, molt bon dia. Anem a saber la temperatura d'estació meteorològica Fibracolor. Màxima d'ahir 31 graus 8 dècimes, mínima d'avui 22 graus 3 dècimes, ara 29 graus en 7 dècimes amb una humitat d'un 67%. I ens anem ja directament cap a la pregunta que fem a la nostra audiència, que és aquesta. Quin és aquell aliment que abans no suportaves i ara t'encanta? I això també ho passem als contatulians i després ens posem a la pregunta treta de la màniga. Quin és aquell aliment, Arseni, que abans no suportaves i ara t'encanta?
2: El bacallà.
0: Molt bé. Bona selecció, eh? Abans ve de preu i ara va pels núvols, eh? El bacallà, bacallíssim, eh?
3: Venen maruc, em sembla que se'n diu, que la venen per bacallà moltes vegades.
0: Ecos.
3: No, és bona també. Si no ho dius a ningú, no ho notes.
0: Toni.
4: Jo la crema de carbassó. Per la textura, així, semblava que fos papilla i ja quan arribes a una edat no pots dir que no t'ho menges. I quan el vaig provar, vaig pensar... No li vaig dir a la meva mare, però vaig pensar, això és una delicatessa.
0: Ah, la teva mare després t'ho has posat cada dia per dinar a sopar.
4: Però ho segueixo, de tant en tant, prenc crema de carbassó, està boníssima.
3: Amb el temps es canvia el paladar, és veritat, eh? A mi el que detestava és el cuombre. Només que hi hagués un tall de cuombre amb una amanida, tota l'amanida... Bé, doncs ara, si tenim un hort i si a l'hort hi ha encombres, tal com venen del camp, me'ls menjo. Els trobo boníssims. Sí. Però és el meu paladar que ha canviat. No?
0: Clar.
3: No és
0: a l'estiu encara més, el
3: cogombre. Exactament, cogombre, sobretot si és el dematí la fresca.
0: Assumpció, què?
5: Jo també, igual que l'Arseni. Només d'olorar les patates bullides amb bacallà, quan eren petits, és que no podia. No.
2: I ara tan bo que és, eh?
5: Com diu la Pilar al Colombre, deia, no ho fiqueu aquí perquè llavors agafa gust del mateix, el Colombre.
3: Ja has canviat ara?
5: No va poder mai.
3: Jo sí que he canviat.
4: Jo sí, jo també.
0: Molt bé, doncs vinga, ens n'anem ja a la pregunta treta de la màniga. Us en recordeu que us he preguntat?
4: Sí.
0: Sí, us en recordeu?
3: Sí,
0: sobre el tema de Tordera, sí. Anem amb una petita pausa, anem de seguida cap a veure què en penseu, perquè també sembla ser que les energies renovables hi ha arribat la proposta i l'Ajuntament de Tordera, a veure què passarà amb tot això.
6: Ara i aquí, Destio, el magazín dels matins de Ràdio Tordera. Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
7: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
6: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu, a l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
2: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
8: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
9: No, primer has de fer la digestió.
8: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
9: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
10: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
11: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
12: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
13: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
14: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
6: Ara i aquí, d'estiu.
0: I després d'haver repassat l'actualitat arriba un dels moments més esperats del programa, que és aquesta tertúlia, que és l'hora on escoltem diferents punts de vista i compartim opinions amb molt de respecte i bon humor. Perquè darrere de cada notícia hi ha preguntes, reflexions i sovint més una manera d'entendre la realitat. Avui doncs obrim aquesta taula i ho fem amb aquesta pregunta que adrecem als nostres companys, l'Arseni, en Toni, la Pilar i l'Assumpció. L'Ajuntament de Tordera ha presentat al·legacions al projecte de pla territorial Saturn per la implantació de les energies renovables Plater amb l'objectiu de defensar els interessos del municipi. Les al·legacions posen l'accent en la protecció del sòl agrícola, els espais naturals i el paisatge, així com en la realitat que la planificació de les energies renovables tingui en compte la realitat territorial de Tordera. Arseni, vida, què en dius d'això?
15: Bueno, a mi m'agafes de contrapeu perquè aquestes al·legacions... Sempre que hi ha... una que surta alguna ordre des de la Generalitat, en aquest cas ajuntament o un particular, normalment sempre hi ha al·legacions. Aquestes al·legacions a aquest respecte no ho sé, com que no ho sé, no puc opinar. Però sí que puc opinar en el tema aquest de que les renovables són el futur i que són molt importants. Bueno, no sé, l'altre dia llegia que no sembla que era Suècia o no entera, que ja havien fet una torre dintre de mar que aprofitava les corrents marítimes per fer corrent. Però aquí, que és tan ric en vent i sol, és una llàstima que hàgim d'estar doncs, comprant energia a França o hàgim d'estar aquí. Per tant, això s'ha de resoldre. A més, venim d'una apagada, que aquesta apagada encara penja, encara s'estan barallant de qui és el culpable i quin és el culpable i encara no se sap qui és aquest, però sembla ser que tenen pànic a una altra vegada, perquè sembla que està molt, molt, molt a la frec. I més ara a l'estiu amb aires condicionats i totes aquestes qüestions, sí, amb aquestes colors. Per tant, les energies renovables són necessàries. A on? Home, mira, a mi em va sorprendre veure-la allà a la zona de pagament de l'autopista, i vaig pensar, mira, bona idea, aquí que era zona de pagament i ara no serveix per res, en lloc de posar-la a la recta, que la gent vagi, fa una mica de revolt, però aprofiten per posar-hi...
0: Quina pena fa veure allò, eh?
15: A mi m'agrada molt, perquè allà no molesta ningú.
3: Exactament.
15: Reconec aquell pagès que li posen a la finca aquí i allà, que és una mica complicat, i suposo que les al·legacions venen per aquí, perquè allà on t'ho posen els propietaris, la unitat, el consorci, el que sigui, la Unió de Pagesos, deu haver dit alguna cosa, i l'Ajuntament els deu estar recolzant. Però alguna vegada he parlat aquí d'aquest govern. Avui tenia dubtes si portava aquest tema o portava un altre tema d'aquest govern que, per exemple, ha rebaixat en 200 o no sé què tràmits de la Generalitat, els ha rebaixat al mínim en quant a temps, formularis, etc. A mi em sembla que està fent coses. I una de les coses que té l'obligació de fer és marcar zones on es puguin fer. O sigui, si tu per fer una casa té que ser amb sòl habitable, no pot ser rural, no pot ser de pagès, no pot ser... Si per cas has de fer un canvi del pla general... A mi em sembla bé que la Generalitat treballi en aquest tema.
0: Però aquí a Tordera, en concret...
15: Aquí a Tordera segurament que serà benvingut, però que hi deu haver-hi algun cantonada, alguna escletxa, alguna que molesta algú. Uh-huh. I això suposo que deu ser el motiu de l'al·legació.
3: A veure, jo és com l'Arseni, no sé exactament quina és la proposta per aquí a Tordera, però les al·legacions que has llegit, i estic d'acord, que no afecti el terreny agrícola, que Tordera té uns espais grandiosos que són improductius, que posin les plaques allà on el terreny és productiu, que no es perjudiqui la pagesia. Vull dir, les al·legacions que has llegit, jo hi estaria d'acord, però no, com que no ho conec a fondo, tampoc puc opinar massa. Vull dir que ara el que sí és veritat...
15: Tu que ets d'aquest món rural, jo penso, quan ara parlaves tu, pensava que... L'ideal, que no sé si... És que desconec el tema, eh?
3: Exacte, jo també.
15: L'ideal seria que la Generalitat...
0: La notícia es desenvoluparà el decurs del dia d'avui.
15: La Generalitat hagués vingut aquí a Tordera i els hagués dit doneu-nos llocs per posar...
3: Sí.
15: Això seria l'ideal.
0: No, per anar a un altre poble...
3: És que, a més, el propietari li paguen un arrendament del terreny, tampoc hi perd res, eh? Mm. Vull dir que no és pas allò que dius... Potser no hi ha propietaris que els interessarà. Però les terres que es conreuen, que produeixen, que ens fa molta falta que hi hagi molta producció agrícola aquí on estem, perquè si treuen les importacions passarem gana, doncs aquests terrenys no s'haurien d'afectar amb plaques. Mm. Ara, el que sí és veritat és que amb el sòl que tenim no hauríem de comprar l'electricitat, però hi ha una altra cosa. A la nit no hi ha sol i llavors venen les apagades, perquè s'haurien de posar unes bateries grandioses que acumulessin, i això val una fortuna. Uh-huh. Vull dir, els que hi entenen suposo que ja sabran el que fan, però no n'hi ha prou de les energies renovables, perquè en un dia de pluja, un dia que no faci sol, llavors necessites
15: eòlica.
3: Sí, bueno, però no és suficient, llavors hi haurien les apagades. És complicat, jo suposo que hi ha els seus enginyers i els seus tècnics que ho han d'estudiar.
0: Veurem què ens acaben d'explicar, eh? Toni, endavant.
4: Jo som molt partidari de les energies renovables. Crec que l'agenda 2030 de la Unió Europea s'ha de complir perquè ens treu de la dependència energètica de països productors de petroli. Si us fixeu, tots els països productors de petroli no n'hi ha ni un que formi part de la Unió Europea. Noruega, que podia formar part de la Unió Europea, no va voler entrar perquè tenia petroli. I l'únic que tenia petroli, que era la Unió Jack, els britànics, també van sortir. No els interessa un món on l'energia renovable sigui important. Jo crec que l'Ajuntament de Tordera haurà mirat on van els llocs i no és que estigui en contra de les energies renovables, sinó que està en contra que no es faci un bon ús d'aquestes. I llavors, pues, doncs, haurà en sentit comú, ha fet les al·legacions als llocs on pensa que no haurien d'anar-hi. Uh-huh. Això és el sentit comú.
0: Assumació.
5: Sí, bueno, jo també estic a favor totalment de les energies renovables i, com s'ha dit abans, són el futur.
4: Sí, sí.
5: Tampoc estic massa assabentada, però que penso que sí.
0: Mm-hmm. Bé, les delegacions serviran doncs, per acabar de decidir si l'Ajuntament acaba acceptant-ho o on t'ho posaran i tot plegant, no?
15: De vegades tens pensaments a casa i ara per l'Altoni m'ha vingut que ho havia pensat. Us recordeu que fa 20 anys tothom deia que el petroli que ja estava acabat, que ho passaríem tan malament?
4: Sí, perquè... sí.
15: Ara resulta que hi ha més petroli que mai.
4: Mai, sí.
15: No ho enteneu vosaltres, és no. Això?
4: Bé, sí, és propaganda del sistema.
0: Mm-hmm. Bé, ens anem per ser...
15: Mira que es van alarmar.
3: Això de les plaques solars, per exemple, un veí meu, el meu fill té plaques solars i té aire condicionat, doncs no gasta aire condicionat perquè té les plaques solars. Això és el futur, però això s'hauria de fer a totes les cases. Però llavors s'ha de tenir una bateria, perquè a la nit no hi ha sol. No? És complicat, i és molt car si es vol fer bé.
0: Vinga, ens donarem el tema de l'arsènic, amb això ens hem allargat una mica més del compte. Ai. Bueno, val, no, però també és un tema interessant.
15: Jo que volia fer una vinga, explicació va. Llarga.
3: Vinga, jo també va. Portava uns deures fets.
15: Jo porto aquí, no, és que porto diversos programes parlant d'aquesta senyora, la Iolanda Díaz, i que per mi ha destrossat la petita i mitjana empresa, ha destrossat tantes i tantes coses. I em vaig trobar... Volia portar un altre tema, però aquest, més que parlar de que quan jubilen a un polític inútil i l'envien a Europa, voldria parlar més que d'ella. I aquí hi ha una senyora que es diu Miriam González Durantes, que no sé qui és, que no solament diu el que jo voldria dir, sinó que ho diu molt millor que jo.
4: Uh-huh.
15: Ella segurament que s'ha passat 3 hores per escriure això. Però jo en 10 minuts intentaré resumir una mica. Com que els nostres polítics ja no tenen prou amb ocupar càrrecs que sense mèrit ni capacitat al territori nacional, ara que quan acaben el mandat cal col·locar-los amb calçador a l'estranger. L'última que intenta beneficiar-se d'una manera política i vitalícia és la vicepresidenta Iolanda Díaz, que orgullosa com deu estar d'haver ancorat el mercat laboral espanyol a la praxi dels 80. Ara va camí d'internacionalitzar la seva visió vintage, convertint-se en la candidata espanyola a la direcció general de l'Organització Internacional del Treball, OIT. El nostre govern espanyol és tan original que ha proposat per presidir un organisme internacional una persona que va quedar gairebé en xoc quan una periodista estrangera li va fer una pregunta bàsica en anglès fa uns mesos. Li va haver de repetir 3 vegades i ni així. Veure-la presidir les reunions de l'OIT serà un festival. Ha estat 5 anys de vicepresidenta, sense clavar els cotxes per aprendre el mínim. Li costarà de donar el nivell i fins i tot amb les... siguem premi. Davant de l'OCDE... que hi va haver hi ha hagut precedents, en Ximo Puig, jo vaig recordar aquest...
3: I l'Iceta, recordeu.
15: Quan llegia això vaig pensar en l'Iceta.
0: Arseni,
15: deixem-ho aquí, doncs.
0: No. Volia dir, tot això... ara no, acaba de llegir això. Però la pregunta com va...
15: La pregunta és molt concreta.
0: Vale, és primera, perquè és que ara expliques això, que està perfecte.
15: Premiem els polítics mediocres enviant-los a Europa quan els jubilem. Quan ja els jubilem, aquests polítics mediocres els enviem a Europa. I allà s'hi poden passar... in secula secularum.
3: Uh-huh.
15: Malgrat que no parli ni idiomes ni parli res. Aquesta senyora no parla idiomes i la volen fer presidir un organisme.
0: Tal, eh?
15: A més, s'ha carregat tot el sistema. Aquí ho explica, ho explicaré jo sense llegir-ho. S'ha carregat tot, ha augmentat a l'infinit l'atur juvenil. Espanya et sembla que és el país d'Europa amb més atur juvenil.
4: això ha sigut sempre, també.
15: Sí, però sí. Ella ho ha
0: reforçat.
15: Sí, sí. Ella, la seva obligació era corregir-ho. No reforçar-ho.
4: Ah, exacte.
15: No reforçar-ho.
4: Sí, sí, sí, estem d'acord.
15: S'ha carregat les pràctiques a les empreses o tal. Això s'ho ha carregat. El marcar, l'entrar i sortir, que per ella, això que era decimonònic, ara per ella és tan important que el treballador marqui l'entrar i sortir. Quan avui tots sabem que des de casa seva, l'ordinador... no, ella no. En fi, s'ha carregat tot un seguit de coses. I aquesta senyora, ara la proposarem perquè presideixi l'organisme que ell representa aquí a Espanya, a tot, en aquest cas, internacional. I ja està, ja us ho he dit, i vosaltres endavant, perquè
0: Assumpció,
15: reconec que és tard.
0: Et llancem ja.
5: Bueno, jo, Arseni, tinc aquí coses molt bones per part de la senyora Yolanda Díaz.
15: Ah, mira, això és bo.
0: Bona, eh? Oh, guai, no? Mira.
15: Sí. Important.
5: A veure, primer, és clar, vicepresidenta segona del govern de Pedro Sánchez, d'acord, ministre de Treball, ja ho sabem, va participar amb lo del salari mínim, reformes laborals, lleis socials, abans podien acomiadar el treballador quan tenia un determinat número de baixes. La ministra Díaz va eliminar aquesta llei. Salari mínim l'ha pujat no una vegada, sinó més. Les reformes laborals, sempre a favor del treballador, va arribar a un acord amb la COE patronal i sindicats, que era molt complicat. Vol dir que ha de tenir una capacitat negociadora molt gran, no?
0: Mm.
5: Es podria dir moltes més coses de la ministra, i sempre a favor del treballador.
15: Sí, jo t'agraeixo molt perquè ho hagis puntualitzat, perquè jo també ho volia, si hagués tingut més temps, però el país normalment es mou per l'economia, i el treballador no trobarà feina si no hi ha l'empresa. I ella s'ha carregat l'empresa, petit i mitjana empresa. Mm. I aquest treballador, amb totes aquestes avantatges, no tindrà treball. Aquest és el problema que jo hi veig. Perquè primer has de fomentar la creació de treball. Si no hi ha creació de treball, aquest treballador no podrà treballar. I què farà de tenir totes aquestes avantatges i prerrogatives si no els podrà fer servir perquè es haurà de quedar a casa seva? Què fan tota aquesta canalla que no troben feina?
5: Arseni,
15: que encara que hagin pujat el sou, hagin posat aquí, l'empresa ha mort, s'ha carregat
0: la petita empresa,
15: petita,
0: més que tot,
15: i mitjana.
5: També recordem, no, Toni, que va salvar moltes empreses i llocs de treball. Us en recordeu que
4: a la pandèmia, a la pandèmia, sí. Això és veritat. Aquest govern s'ha menjat uns gripaus molt grans, això és veritat.
0: Sí. Pilar, endavant.
3: Sí. Bé, jo, el que deia en l'Arseni, que els mediocres allò els aporten en Europa.
4: Això és veritat.
3: Però el que hauríem de mirar és que no hi hagi mediocres en el nostre govern. Jo crec que els candidats a presidents de govern haurien de passar un examen, com després diré la llei de direcció pública, que l'està mirant d'instaurar el president Illa. La llei de direcció pública és molt interessant. I doncs jo crec que els candidats a president del govern també haurien de passar un examen. No pot ser que actualment un candidat a president no parli diferents idiomes, i això ens hi trobem amb aquest en Feijó, ens hi trobàvem amb aquell tan...
15: Rajoy,
3: que feia pena com se passava per Europa i no tenia res, no? El que sí que crec que és molt interessant, jo deia això per estar la gent... que tinguem un govern eficient. Han fet una llei, no està fet encara, la llei de direcció pública, segons el portal de transparència de la Generalitat. El govern té 16 conselleries, 16 secretaris generals i 87 directors generals, cada secretari. Tots designats a dits, depèn de... És natural, si guanya un partit, que posi gent de la seva confiança.
4: No, però en aquest cas...
3: Però a vegades es passen. Segons el portal de transparència de la Generalitat, hi ha prop de 700 càrrecs de personals directius.
0: Assessors... 10.000 euros.
3: Director general, bueno, els sous van de 99.000 a 103.000 euros. Uh-huh. En aquests 700, no tots tenen aquests sous, també hi ha sous més baixos de 70.000 euros, però clar, hi ha molts directors que els posen a dit, i no s'hauria de fer. Ara volen intentar fer una llei que qualsevol director general de qualsevol departament hagi de fer unes oposicions. I aquestes oposicions...
0: Tardaran a fer aquesta llei, eh?
3: Bueno, està
0: previst,
3: eh?
0: Està previst molt bé, però bueno, tardaran,
3: es proposa,
0: eh?
3: Es proposa que sigui un òrgan independent el que faci la selecció de personal. I els llocs de treball... a part, jo ja entenc que el que sigui el conseller i el seu secretari general i un director que siguin del partit que mana. A partir d'allà han de ser professionals que facin la seva feina. Si haguéssim tingut professionals, segurament no ens haguéssim trobat amb aquest fracàs de la DGAIA.
15: En teoria, el partit mengen i viuen de la petita participació del treballador o del càrrec.
3: Gent d'Esquerra Republicana que estaven al govern, com hi havia Esquerra Republicana, encara estan allà, però estan
4: allà. Sí, per un acord amb l'Illa, entre l'Illa
3: donen una part en el partit de diners. Llavors això, si aquesta llei de direcció pública es porta a cap, no es podrà fer. Si haguéssim tingut un govern eficient, això de la DGAIA, a part d'això que han...
4: Però la DGAIA ha passat a tot arreu, eh?
3: Sí.
4: O sigui, el dels abusos sexuals,
3: això és una part.
4: I després el de les pagues sí que no...
3: 170 milions d'euros s'han pagat que no s'havien de pagar. Això, si hagués hagut una bona gestió, no hauria passat. I llavors un altre fracàs, l'informe PISA, sisplau, no s'ha fet per la incompetència dels funcionaris que estan allà. Si s'arriba a fer aquesta llei, que tots els directors generals, la primera línia ja s'entén que sigui del govern que surt elegit, però a partir d'allà siguin funcionaris que fan la seva feina i miren de fer-la bé, tindria molt més bon govern. Jo tinc l'experiència d'una meva neboda que està treballant perquè això ja fan diferents llocs europeus, ja ho fan a Anglaterra, és un... tinc una neboda que està treballant a l'Ajuntament de Manchester. Manchester és molt gran i llavors, a part de l'Ajuntament en si, té diferents departaments. Però allunyats de la centre, un departament d'artístic, un altre departament d'això, un altre departament d'allò. Ella és música, ha organitzat coses fantàstiques i està en un departament d'artístic. Com ja fa temps, ara que estan allà, fa 3 anys així, i dic, us hi hem posat perquè ella és molt laborista, no és pas conservadora. No, diu, és que allà no em parlis de cap... A dins de l'Ajuntament d'aquesta secció de Manchester que ella està, no parlis de cap partit. A la feina, al treball...
15: Tal com hauria de ser sempre.
3: I és com hauria de ser. I aquí no ho tenim, això. Aquí nosaltres vulgarment en diem estan enxufats. I verdaderament hi ha masses enxufats que no són aptes per la feina que fan i llavors tenim aquests fracassos, com hem dit, perquè hem dit aquest de la DGAIA i aquest de la PISA, però és que de fracassos n'hi ha moltíssims.
4: Però jo estic d'acord amb el que deia l'Arseni, que hi ha molt polític mediocre, no direm incompetent directament, però sí mediocre, que acaba en aquestes organitzacions internacionals, que acaba en empreses gasístiques, elèctriques, etcètera, etcètera, quan no tenen ni un borrall de com funciona això, que acaben com el Senat...
15: Som les portes giratòries.
4: Sí, que el Senat acaba amb molt cementiri, sembla un cementiri d'elefants.
3: No sé si l'Aznar encara està empleat en les elèctriques, perquè tenia un bon sol les elèctriques.
4: No sé si encara
3: hi està empleat. A part de les altres triquinyoles que li han fet a darrere.
4: És que això que li han fet en Zapatero, com li facin els altres tres, ja també
3: els trobaran, eh?
15: Realment és una cosa que fa pensar que és una llàstima, però és que el nivell polític és tan baix que de vegades penso que aquest cony d'Espanya ha de ser, bueno, vosaltres us imagineu que tingués unes direccions impecables i ben dirigides? Sí, de la manera que està, és l'economia més important d'Europa.
3: Però Arseni, per altra part, una persona devalua, com pot ser en Giró, o pot ser un... Jo dic en Giró perquè l'admiro molt.
4: Sí, sí.
15: Jo també, coincidim.
3: En persones així, encara no sé com es volen posar en política, perquè la manera que els atracten, en Pedro Sánchez, el que està aguantant, perquè jo crec que ell ho fa perquè estima que... N'hi ha que diuen que té un ego molt gros, però jo crec que pateix molt per les coses.
15: Físicament està desgastat.
3: Doncs llavors, qui es vol posar en política si te tracten d'aquesta manera? Val més que vagis a una empresa privada i no te tractaran...
0: Bé, tenim el temps pràcticament al damunt, si cal, allargarem una miqueta després de l'informació formatiu. El Tani torna, en aquest cas, proposar la pregunta, les solucions que acabi de fer també, i posar-hi la crema una mica.
15: Si te sembla bé, jo el que voldria remarcar una miqueta és la qüestió aquesta de que aquesta gent que no tenen nivell, però que una mica és culpa nostra, que els abotem. Jo estic mirant aquesta la Ayuso, ara, perquè sempre dic que aquest que hi ha a TV1, el dia que guanyi el PP durarà mig telediari, no un telediari. A mig telediari el fotran al carrer. Perquè realment està com amb l'Ayuso que treu fum.
0: Bueno, ara deu haver alguna cosa aquí.
15: Però esclar, jo m'ho pregunto, la tornaran a votar?
0: Toni, què et sembla?
4: Jo crec que és molt possible que la torni a votar, perquè a Madrid tenen un nivell adquisitiu molt alt i molts dels que voten agraeixen que hi hagi baixada d'impostos. Pensem que aquí a Catalunya tenim l'impost de successions i a Madrid no paguen ni un borrall d'impost de
3: successions. No és just això. No és just.
4: Després, quan nosaltres demanem un tracte especial, diuen que trenquem la unitat d'Espanya, però ells no la trenquen mai.
0: Assumpció, què vols dir en tot això? A veure...
5: Jo estic d'acord amb el que diu en Toni, Sí, totalment, sí.
0: Volies comentar alguna cosa més, Assumpció, del que deies de l'Ayuso, perquè m'ha fet molta gràcia que l'havia donat moltes coses bones, no?
15: Ja m'agrada que hi hagi algú que li agradi a aquesta senyora.
0: Bueno, li agradi, no, ha dit les qualitats i prou, eh?
3: La
5: Yolanda Díaz. Jo, a veure, és clar, tota una vida que he anat a veure els abuelos a Conca, no? A la Manxa, perquè d'allà era el meu pare. Tot i que després la guerra me'l va portar a Catalunya i el servei militar a Girona i la mare de Girona. Però bueno, el que volia dir, conec una miqueta aquest tema i potser, segur, els catalans sempre hem influït molt amb els nostres fills. A part del català i el castellà, que són les llengües nostres de tota la vida, a la meva època el francès a col·legi, no? Però llavors més tard l'anglès als nostres fills, anglès. Sí que tinc que dir que de Catalunya cap allà el trepitgen, el destrossen l'anglès, eh? I jo tinc els fills, els meus cosins germans, tenen carrera, han anat a Cuenca, han anat a les universitats, allà a Madrid, on sigui, eh? Però l'anglès sí, perquè potser tal vegada el que diem a nosaltres no ens costa perquè la nostra llengua és més sobtada, no? I en canvi ells, el castellà és més suau, més... però fatal, eh? No, saben molt poc d'anglès, res.
0: És raro, perquè aquí s'aplica molt,
4: No? Diuen que un dels problemes que tenim a Espanya amb l'anglès, que són famosos per no dominar l'anglès, és el maleït cinema el doblatge, que tot i això, el doblatge és un art, perquè posar-se a la pell del actor i tot això és un art, el doblatge, jo ho reconec, però si féssim pel·lícules subtitulades originals, tindríem un nivell d'anglès molt millor.
3: Sembla que Portugal ho fan.
4: Portugal ho fan.
15: Itàlia també.
4: A França també.
3: És una manera indirectament d'aprendre l'anglès.
0: Allargarem una miqueta més la tertúlia, escoltarem l'informatiu ara, a veure de quina manera avui es presenten les notícies, ens el porta la nostra companya Lluís Sabater, i que veig aquí que després acabem d'enrodonir el tema que avui ens proposa el nostre company Arseni.
16: Infopodcast Tordera.
17: Hola, dimarts 4 d'agost, les tres paraules del dia són calor, tort, Catalunya. Calor, el cap Tordera adverteix d'un augment de consultes per cops de calor i recorda les claus per prevenir-los. I des de Tordera, així combaten els veïns i veïnes de Tordera la calor. Alguns des de les mesures són buscar l'ombra, els banys a la piscina o l'ús de l'aire condicionat. Tort. S'obren les inscripcions per al joc Troba el Tort de la Festa Major. El guanyador de la gincana per l'entorn de Tordera serà premiat amb un àpat a l'etapa ibèrica. I Ràdio Tordera impulsa l'Escape Room. M'ho ha dit un WhatsApp de la tieta sobre fake news el proper dissabte 15 d'agost. Les inscripcions són obertes. Catalunya. El Club Futbol Tordera s'enfronta al Bon Matí a la primera ronda de Copa Catalunya. El conjunt torderenc jugarà el seu primer partit oficial de la temporada l'últim cap de setmana d'agost. I diversos experts valoren avui per aquesta emissora el possible retorn dels peatges a Catalunya. El cap de Tordera adverteix d'un augment de consultes per cops de calor i recorda les claus per prevenir-los. Els riscos de la calor afecten de manera majoritària la població més vulnerable, especialment els infants i la gent gran. Núria Roure és directora del CAP Tordera.
18: Fora dels edificis, doncs, resguardar-nos d'aquesta calor, sempre caminar per l'ombra, beure aigua, sobretot, menjar molta fruita, molta verdura, que són aliments que porten aigua, hidratar-nos molt.
17: Avui és el Dia Mundial del Lleopard, avui a Sant Joan Maria a venir. Falten 8 dies per l'eclipsi solar, 20 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un dia amb temps estable i radiant, amb predomini del sol de cara a demà. Els mantindrà l'ambient plàcid i xafogós. La dita a l'agost, figues i most. Recordeu que avui podreu trobar la cuba d'aigua de subministrament gratuït d'aigua aquest dimarts de 8 a 9 del vespre al pavelló dels Països Catalans, de 9 del matí a 11:15 al local social de Sant Pere i de 11 a 12:15 a Terra Brava, a l'entrada de l'illa d'Escombraries.
16: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
4: Ara i aquí, d'estiu. El magazín amb informació, opinió, entrevistes, seccions i música de selecció. De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu. El magazín dels matins de Ràdio Tordera.

0: Doncs vinga, com que el tema portava molt de sí i volem que va rodonint, nosaltres com sempre fem aquestes tertúlies opinant i més que tot llançant la nostra opinió que vosaltres a casa vostra pugueu acabar de dialogar. Pilar, acabem doncs.
1: Mira, jo vull tornar a recalcar això de la llei de direcció pública perquè em va agradar molt que ho fessin, hi ha altres països que ho han fet, vull tornar a recalcar, i seria la manera de que no ens trobéssim amb aquestes persones mediocres en llocs de comandament, inclús els mateixos polítics, que també els hi fessin fer un examen d'aptitud quan es presenten... No.
2: Ja que has de fer un examen per la nacionalitat, no?
1: Clar, clar, un examen... Jo em presento candidat a la presidenta... Bueno, fem un test de veure quin és les seves actituds i escolta'm, no tindríem aquesta mediocritat que tenim de governs tant aquí com per tot arreu, aquí a Espanya, per desgràcia. Fixeu-vos que a Anglaterra el primer ministre plega, però n'hi posa un del seu partit.
2: Sí, no sí, sí.
1: Però de fet, jo a Anglaterra, perquè ho conec molt, tenir família...
2: Ja que parlaves de Manchester, ara el primer ministre era l'alcalde de Manchester.
1: Sí, però vull dir que ho conec molt a Anglaterra, però és que tenim de pensar que Anglaterra és un país d'una democràcia molt consolidada. La gent creix en aquest esperit democràtic. En aquí som un país d'enxufismes, vull dir, deixem-ho dir així.
2: No, perquè aquí el que passa és que empreses potents, potents, potents, que donin molta feina, no n'hi han. I llavors la gent, en comptes de voler ser enginyer d'una empresa gran, vol ser mosso d'esquadra.
0: Mm-hmm. Home, potser mosso d'esquadra tothom no, eh?
2: No, però la gent diu, fes-te mosso, que allà cobraràs bé i estaràs bé.
3: Sí,
2: però
3: també.
2: Quan en realitat... ser mosso ha de ser vocacional, eh?
0: Vocacional,
1: Igualment que els bombers, eh?
2: I tant,
1: que
2: i
1: els
2: tant.
1: Hem de felicitar els bombers de l'organització que han portat aquest any.
0: Mira, aquest senyor Marlaska diu que ell, que és un home que forma part del
2: ministre d'Interior,
0: diu que la imprevisió, doncs, per exemple, de Ceuta, és perquè vam veure la prioritat dels incendis i el tema aquesta dimensió, doncs, no va més el que venia. Això és jo. Va, vinga, acaba de rodonir.
4: Bueno, jo doncs continuaré amb el tema de que, esclar, anar a Europa requereix tenir com a mínim un o dos
0: idiomes.
4: No, no de dues, l'anglès bàsicament ja, no? Bueno, si de moment no és així, penso que per això hi ha els traductors,
2: sí,
4: no?
2: Clar.
4: I els hi donarem feina.
0: I pagando.
4: No, claro.
1: No és el mateix, eh? Si
4: sí, però tindran feina els traductors,
0: clar, clar,
4: no?
1: M'agrada perquè mires el costat per les coses.
0: Sí. Vinga, el Sani.
3: Jo que m'he passat mitja vida o més de mitja vida sospirant, anhelant, desitjant la democràcia, quan va arribar me sentia la persona més feliç del món perquè havia arribat la democràcia. Però jo pensava que la democràcia era una altra cosa. La democràcia m'ha de ser... I si, per fer-me curt, perquè si no aquí ara m'allargaria massa, a banda, doncs, de la democràcia, diguéssim, de casa nostra, hi havia una altra aspiració que jo també aspirava moltíssim, i era a Europa. Jo veia Catalunya, o Espanya, però sobretot Catalunya, tirar endavant sempre i quan pogués agafar el mateix ritme d'Europa i que pogués equiparar-se amb Europa. Però per això jo veia una Europa forta, una Europa...
0: Vaja, que tenies confiança, no?
3: I que nosaltres ballaríem el so de que des d'Europa hi hauria un president, hi hauria... No ho sé, jo tampoc puc... però que des d'Europa s'organitzaria, nosaltres no seríem, no dependríem de Madrid, dependríem d'Europa, i tot això se m'ha anat a l'orris.
1: Quin desengany més gran amb Europa.
3: Tot això se m'ha anat a l'orris, i ara no sé on t'estic.
0: Bé, esperem,
1: falta, Antoni.
2: Jo m'agradaria dir que va ser Winston Churchill qui va dir que la democràcia era el menys dolent dels sistemes polítics.
1: Mira, ho estava pensant, no?
2: El menys dolent del sistema. O sigui, també és dolent.
1: També és dolent.
0: Aquí ho deixem. Gràcies a tots, contertulians, per estar aquí, per donar la vostra opinió, i que bé, doncs a la nostra audiència esperem que ens serveixi, doncs, que abans d'informar, o si no, per crear un tema de debat, però que tot acabi bé, com fem nosaltres. Assumpció, gràcies per debutar.
4: Gràcies a
0: vosaltres. Pilar, gràcies per estar aquí, com sempre. Toni, gràcies per aquí.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I a Sergi, gràcies pel tema. Vinga, adéu-siau, bon dia.
4: Bon dia.
5: Ara i aquí, d'estiu. mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
7: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
8: D'estiu.

desafiat el pas del temps. Quins creieu que poden ser? Són cançons que continuen emocionant, que han marcat generacions i que cada vegada que sona ens fan cantar, recordar, somriure. Prepareu-vos per gaudir d'una nova entrega dels nostres clàssics imprescindibles. Comencem amb aquesta versió que ens porta Johann Strauss II, el Danubi Blau.

Què tal? Què us sembla? Doncs bé, aquesta música del Danubi Blau va ser aquest compositor Johann Strauss II, que va ser director d'orquestra, violinista, un home que va néixer a Àustria, conegut com el rei del vals. Va popularitzar aquest gènere arreu del món amb obres tan famoses com aquesta, Contes del bosc de Viena i la marxa Radetzky. Aquesta última, però, és la del seu pare, Johann Strauss I. Doncs bé, anem caminant i anem canviant de gran compositor. En aquest cas el farem al costat de la direcció de Maurice Ravel, un home que va néixer el 1875 i va morir el 1937 amb aquest bolero.

Doncs bé, aquest compositor Mauri, doncs, també va ser un home que amb el mateix nom s'especifica francès, considerat una de les figures de la música del segle XX més important. El seu estil destaca per l'elegància, per la riquesa orquestral i també per la seva precisió. La seva obra més important i universal és aquesta, que estem disfrutant, Bolero. Ha estrenat l'any 1928 una peça construïda sobre una mateixa melodia que creix gradualment amb intensitat fins a un final, l'escoltarem ara, espectacular.

Què tal? Com us ha quedat el cos? Realment espectacular aquests clàssics imprescindibles que ens ha acabat d'oferir aquesta gran orquestra dirigida i composada aquesta versió de Bolero de Maurice Ravel. Doncs bé, ens anem amb una altra realment espectacular, Carmina Burana, una versió de Karl Orff, que va ser un compositor i pedagog alemany, reconegut com una de les figures més destacades de la música del segle XX.

I bé, realment espectacular, espectacular, realment que sí, doncs aquesta versió que acabem d'escoltar. Hem de dir que la seva obra més famosa és aquesta, la de Carmina Burana, que va ser estrenada l'any 1937, una cantada basada en poemes medievals, amb el seu moviment de O Fortuna, una de les peces més conegudes de la música clàssica. A més, el compositor va desenvolupar Love Stewart, un innovador mètode d'ensenyament musical que encara avui s'utilitza en totes les escoles del món. I bé, prepareu-vos per escoltar la gran òpera de Johann Strauss, Rat Tesit.

Doncs bé, la marxa Reishkin, que en aquest cas tots disfrutem el que és l'inici de l'any. Johann Strauss I va aconseguir una gran popularitat en les seves polques, marxes i també valsos, i és l'autor d'aquesta cèlebre marxa, una de les peces més interpretades en el concert de Cap d'Any de Viena. Va ser el pare de Johann Strauss II que acabaria superant la fama del seu pare i seria conegut, com l'hem escoltat, com el rei del vals. I anem acabant ja pràcticament amb aquesta secció del repertori, cada dia doncs un tipus, un estil, una música diferent, que si vostè que ens escolta vol un tipus de música diferent, només té que fer trucar al 93-764-21-93 i demanar l'estil de música que els agradaria escoltar. Jo, amb molt de gust, els hi poso. I acabem amb aquesta versió d'obertura, una versió de Tchaikovsky, i que en aquest cas aquest compositor rus hi va ser un dels grans noms del romanticisme musical. Les seves melodies emotives i la seva gran capacitat orquestral l'han convertit en el dels autors més interpretats del món. Doncs acabem amb aquesta obertura.

0: aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
2: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35, o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
3: Tordera.
4: Ara i aquí, d'estiu.

0: Doncs bé, passant ja 6 minuts de 2:15, és moment nosaltres de dinsar-nos en aquest espai a fons, un espai on tenim sempre professionals que ens aporten més informació, més dades, i en aquest cas podem conèixer i aplicar, segons el que ens expliquin, doncs moltes coses. Avui tenim a la dietista nutricionista Sílvia Vendrell. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Com prova l'estiu?
1: Molt bé, amb caloreta, però bueno, una important.
0: Caloreta o calorassa, a veure...
1: Jo he de dir que jo sóc poc calorosa.
0: Ah,
1: tinc calor,
0: sí.
1: Però llavors sóc molt conscient que si jo estic passant calor, els que teniu calor ho heu d'estar passant fatal aquest estiu.
0: Ai, ai, ai.
1: Sí, que...
0: Apreta, eh?
1: Home, apreta, la veritat que sí.
0: Però bé, amb aquest estiu que apreta tot plegat, resulta que cada vegada anem veient, i segurament ara en parlarem també, Sílvia, doncs de que la gent sembla ser que s'estima molt el seu cos, no sé si la psicologia ja ha fet molt aquí, i aleshores, doncs bé, es mira per un mateix, cada vegada es tornem més individualistes, i aleshores del tornar-nos tan individualistes resulta que ens venem la nostra imatge. Primer de tot, ja en el teu cas com a dietista nutricionista, parlant del cos, de l'aprimament, de les noves coses que ara també ho desenvoluparem, però també de les cirurgies, déu-n'hi-do, no?
1: Sí,
0: què
1: sí.
0: Et sembla això, Sílvia?
1: Bueno, o sigui, el que has començat dient al final, que ens mirem, que ens cuidem, està perfecte, que ens estimem a nosaltres mateixos, està perfecte, però és veritat que per mi a vegades quan mirem més l'estètica, jo no ho diria tant que sigui que ens estimem, sinó que hi ha alguna cosa externa que ens està empenyent cap a hem de ser d'una determinada manera, i això no vol dir estimar-nos, això justament el que vol dir és no m'accepto com sóc i per tant vull canviar alguna del que tinc, i no per salut sinó per estètica. Llavors jo no és que estigui en contra de l'estètica, però ostres, el primer que hauríem de mirar és la salut. I després, si a cas... És que, a més, que, saps què passa? Que si tenim salut... Jo sempre dic una persona que està sana, que està contenta, perquè al final salut és salut física i salut mental. Llavors, quan està sana a tots els nivells, és que se li nota. És que la veus aquella persona, li veus un... Està més guapa. És aquella persona que dius, ostres, que guapa estàs. Normalment és que està tranquil·la, que té una vida... Doncs, bueno, que evidentment tots tenim problemes, tots tenim coses, però que ho anem portant de la millor manera possible. En canvi, quan una persona té més problemes, tant a nivell més... perquè té alguna malaltia, o bé això, perquè a nivell mental té algú, el sol es ve, doncs això, veure més apagat, la pell, es nota la pell, es nota tot plegat. Llavors, per mi és això, o sigui, estimar-nos està molt bé, però hem de saber diferenciar. I avui en dia ja s'està portant, penso, a l'extrem.
0: No sé si és la teva consulta, Sílvia, on doncs, ensenyes a menjar bé, precisament, és això.
1: Sí.
0: Doncs molta gent, si té uns quilets de més, o quilos de més, diu que si va a buscar treball, això li repercuteix, i aleshores doncs vol fer una dieta ràpida. No sé si tot el que et diuen, si no, ja
1: bueno, el de trobar feina, no, això no ho sé, això no m'he trobat mai,
0: bueno,
1: que algú
0: això
1: digui...
0: és el que jo he comentat,
1: però bueno, probablement deu haver-hi algun cas. Ara també ja que s'hauria de veure. Una altra cosa, també depèn, eh? És que si evidentment estem parlant que li sobren molts quilos, és que clar, per qualsevol feina o simplement per la vida diària, però sí, evidentment. Si no, si en algun cas per un tema de quilos ens estan deixant de banda, ostres, em semblaria molt fort també, eh? Sobretot perquè, és que a vegades ens pensem que les persones que estan grasses hi estan perquè volen. I és clar que, evidentment, hi ha persones que no és que hi estiguin perquè volen, sinó, bueno, doncs perquè, pel que sigui,
0: sí,
1: doncs no han tingut prou força voluntat, o perquè hi ha un tema mèdic a darrere.
0: I també la genètica, clar, potser hi fa,
1: evidentment,
0: no?
1: És que aquí hi ha un conjunt de tot. Hi ha una part genètica, hi ha persones que estan molt primes i que és veritat que aquestes són les menys, eh? Una persona que estigui molt prima, que no s'engreixi mai, mengi com mengi, que jo igualment segueixo pensant, per molt que estigui prima, si menja com menja malament, al final també pot acabar tenint una malaltia. O sigui, una mica la feina dels nutricionistes és, bueno, per molt que estiguis prim, és a dir, no hauria de ser tant. Quan tu vas a un nutricionista, el teu objectiu, la majoria de gent, diria que un 85-90% venen per vull aprimar. I dic, vale, vinga, ja tu ja m'has dit el que vols.
0: Aquesta
1: ara
0: època,
1: jo...
0: precisament, o venen tot l'any? En
1: general
0: aprimar.
1: És tot l'any.
0: Ara ja, vale.
1: Jo penso que quan vaig començar sí que penso que era més allò doncs, de cara a estiu, Setmana Santa i tal, que la gent hi pensava, després no hi pensava tant. Ara jo això no ho noto tant. En general, durant tot l'any, qui es vol cuidar ja mira de cuidar-se o començar, no... Per exemple, ara mateix, que estem a l'agost, a mi m'està començant gent. Això abans era impensable, clar, que a ple agost la gent, clar, et comencés. Bueno, perquè veuen que al final ni cap moment és l'ideal, ni cap moment és dolent per ell mateix. no? Mm. El tema és començar i punto. Però què és això, que a vegades et trobes amb algú que el que volen és aprimar-se i tu el que els dius és que no sé si t'han aprimar-te o que mengis bé.
0: Clar,
1: o sigui, al final
0: clar,
1: cuidar-te i salut és això. Mm-hmm. Llavors, hauríem de mirar això. I coses ràpides. Ràpides... A veure, sisplau, els primers quilos potser els perds ràpid. També dic molt que depèn de com mengis d'inici. Si tu ets una persona que menges fatal, doncs clar, canviant quatre coses, baixaràs més ràpid. Si ets una persona que ja en general menjaves bastant bé, doncs et costarà una miqueta més. Però bé, és igual, sigui el cas que sigui, no hauries de buscar tant l'objectiu ràpid de perdre pes, sinó l'objectiu ràpid de trobar-te més bé, que això sí que és ràpid.
0: Val.
1: Quan et comences a cuidar, sí que de seguida la persona et diu ostres, però és que res, que portava una setmana i ja em notava més lleugera, em notava més no sé què. És que ja només per això jo trobo que això val or.
0: Mm-hmm. Oi, tant que sí. Dietes de moda, va, vinga, parlem de tot això. Jo me vaig passar un nom que, si cada m'explicaràs el que és, sí. Ozempic, què és sí. això?
1: A veure, justament t'ho vaig posar així perquè dir dieta de moda i parlar de l'Ozempic, que al final és un medicament...
0: Ozempic, sí, encara dic malament.
1: Sí, bueno, no sé, cadascú li diu com vol, eh? Però... Justament, parlar de dieta de moda i parlar d'Ozempic, ja només això ens hauria de fer xirrear el cervell. Perquè al final l'Ozempic és un medicament.
0: Ah.
1: Llavors, parlar de dieta de moda amb un medicament...
0: Malament anem.
1: Sí.
0: Malament
1: però,
0: anem.
1: Però mira, a mi que la població general... avui en dia, que estem bombardejats per informació de xarxes socials, la televisió, el que sigui, que la població general... ho vegi com una moda, i ai, mira, que xulo aquest medicament que et fa perdre pes molt fàcilment i tal i qual. Doncs mira, és una cosa que no podem fer-hi res nosaltres. Vull dir, si la població general parla d'això, no podem fer-hi res.
0: Clar.
1: A mi el que m'espanta més és que sigui la població mèdica, molts metges, que ho estiguin...
0: que dius ara, no me diguis que...
1: Ho estan...
0: Receptant.
1: Ho estan receptant d'una manera, amb una facilitat, i jo t'ho dic per experiència, no, en aquest cas,
0: suposo
1: no a mi...
0: Suposo que no deu entrar a la Seguretat Social,
1: no,
0: això.
1: No, perquè és que sobre és caríssim.
0: Això ja...
1: No, però també et dic una cosa. Si tu estàs molt desesperada, o desesperat, i tu vols perdre pes, pel que sigui, per salut, per estètica, pel que sigui, igual, i tu et plantegen això, és que si tu t'has de rascar la butxaca, te la rasques. I això ho he viscut jo amb pacients meus que anaven fent, alguns d'ells anaven baixant de pes, però sí, evidentment, no baixaven tan ràpid de pes, perquè és el que dèiem abans, no és tan fàcil baixar de pes.
0: A veure.
1: I van un dia al metge, però quan dic metge, no, mira, si diguéssim, sempre han sigut d'endocrins, bueno, doncs mira, encara t'ho compraria, i tot i això... Tampoc, no amb tots els pacients, o sigui, no tots els pacients que tinguin, que vagin a l'endocrí, són aptes per prendre aquest tipus de medicaments.
0: Clar, ja l'he fet a l'estudi...
1: Llavors, has de complir uns criteris, i diuen, doncs no, hi ha persones que jo m'he trobat a la meva consulta que no complien per res aquests criteris, i ja sigui a l'endocrí, sigui, m'he trobat traumatòlegs, m'he trobat cardiòlegs...
0: Ai, mare.
1: Que amb una facilitat han ofert aquest medicament als seus pacients... que m'espanten. Hi ha alguns que directament han dit que sí perquè estaven desesperats, i altres que no, que han posat una mica en tela de juicio, jo que sé, a vegades hi ha gent que, ostres, al final aquest medicament és aquest que s'ha posat de moda de punxar-se. T'has de punxar, això no a tothom li fa gràcia, però pareix que és caríssim. Però deixant de banda tot això, perquè al final si tu et sobren els diners o t'ho vols gastar, doncs t'ho gastes i punto. A més, imagina't que no et fa gens de por punxar-te. Doncs vinga, allà que vull. El metge m'està dient que amb això perdré pes fàcilment i no sé què. Vale, però pensem més enllà. Amb aquest medicament, a mi el que em fa por és no sabem què passarà d'aquí uns anys. Aquest medicament és un medicament que s'utilitza amb diabètics, va
0: Oi.
1: Perfecte amb diabètics, molt bé, però si s'ho punxa durant molt de temps una persona que no és diabètica, què passarà? Doncs pues no ho sabem.
0: Que?
1: No ho sabem, perquè realment no hi ha estudis a llarg termini.
0: Clar.
1: El que sí que sabem que ja comencen a haver els primers estudis és les persones que s'han pres això o s'han punxat això durant un llarg temps, sí, evidentment han perdut pes.
0: Molt?
1: Sí.
0: Pes?
1: Sí, perden, sí, sí, hi ha gent que perd molt de pes. Jo també he trobat algunes persones, concretament tinc dos noies, que no els hi ha funcionat. No sabem
0: clar,
1: si és que no ho van fer suficientment temps o què, però per més que s'han punxat, no han aconseguit res, s'han gastat els diners i de moment no han aconseguit res. I clar, el no aconseguir res, doncs també ho han deixat, eh? Llavors potser tampoc sabem si haguessin seguit o no. Clar, també he de dir que com que tampoc jo sóc la que els he receptat, no seré jo qui els hi faci
0: clar,
1: aquest seguiment, perquè no sóc ni qui els he de posar ni qui els he de treure. Però el que sí que s'ha vist és les persones que ho han fet allò durant un llarg termini de temps, que hi han baixat espectacularment, fantàstic, tot meravellós, que ha passat al cap de X temps de deixar-ho, doncs la majoria han tornat a recuperar el pes, lògicament. Lògicament. Perquè al final anem a explicar què fa aquest medicament. Aquest medicament el que fa és, per una banda, és una hormona que el nostre cos fabrica, que ja la té, i simplement n'hi estem posant de més. Què fa aquesta hormona? Fa que quan tenim, quan les mengem, i per tant en la nostra sang hi ha sucre, que això és habitual, apareix la insulina. Llavors aquest fàrmac el que fa és que s'alliberi més insulina perquè aquest sucre vagi baixant. Per això s'utilitzen diabètics, és que té tot el sentit. Però a més què fa? Fa més tenir més sensació de gana durant de sacietat durant més temps, per tant tens menys gana, perquè l'estómac es buida més lentament i per tant tu tens menys gana. Llavors blanco i en botella. Si tu menges menys, t'acabes aprimant.
0: Sí, oi tant.
1: Però és que, a més, no tens cap tipus d'ansietat, no tens cap tipus de cosa. Llavors, quin mèrit has fet tu? Doncs cap, punxar-te. No has fet, i apagar-ho. No has tingut res de mèrit. Quan tu et treguis això, què passarà? Doncs, lògicament, ja no tindràs l'efecte d'aquesta hormona, no amb aquesta quantitat.
0: Ara, i després no pots fer-la durant tota la teva vida, pràcticament, o fins a una...
1: Jo estic segura que hi ha gent que es planteja, bueno, ho faré tota la vida.
0: Sí, bueno, és que tela, eh?
1: Bueno, és que saps què passa? Que jo que no ho puc dir amb seguretat, però és que probablement li sortirà algun problema, una pancreatitis, algun problema, perquè al final estem injectant una cosa que el nostre cos no necessita i que està fent que estigui segregant altres coses que no tindria per què fer-ho.
0: En sense cap tipus de recepta de tots aquests professionals que realment et queda esperat amb el tipus de patologia que tracten, fora que no sigui doncs, la persona que tracta la diabetis, sí. A la farmàcia sense cap tipus de recepta, això també te la poden
1: servir. Suposo que no, ho desconec, però suposo que no, vull pensar que no. Vull pensar que no. A veure, en el moment en què ara mateix ni tan sols et venen un ibuprofè de 600, doncs vull creure que no et venen això sense recepta. Però bueno, també et dic que és igual, que jo, alguns d'aquests pacients que jo he tingut, al final tenen la recepta allà, si no et posa data o no et posa tal, mira, no ho sé. Jo, és que sincerament em sap molt de greu dir-ho, però crec que és un tema de negoci farmacèutic.
0: Molt malament.
1: No, en aquest cas no parlo de farmàcia en si, sinó que el metge mateix, que d'allò, jo crec que això abans...
0: El professional,
1: fa 20 anys, jo 30, quan jo era petita, ja amb això ja... Jo me'n recordo, els metges al final tenien una mica... Et receptaven una cosa o una altra en funció una mica dels laboratoris que ells els hi... Sí, no que els hi paguessin com a tal,
0: és
1: però...
0: És allò que anaves sempre, veies el comercial,
1: sí,
0: no?
1: Això d'allà, mateix, clar, i bueno... Segons el comercial, però els donava una cosa o una altra. I he de dir que jo, si algú em coneix, sap que jo sóc de família farmacèutica, vull dir que no és que tingui res en contra d'això, ni molt menys. Però sí que veig que penso que s'ha de, no sé, s'han de seguir uns criteris, crec, mèdics i no tan comercials.
0: No, el bo i l'interessant és el que has explicat, perquè, és clar, a veure, aquí veiem el Ozempic, però aleshores potser ni un professional explica les possibilitats de conseqüències que puguin tenir.
1: No, només els metges que jo m'he trobat que diuen això, al final el que els hi venen a la persona és, mira, va superbé, molts d'ells diuen, jo ho he fet, que a mi això tampoc
0: no cal.
1: Sembla un criteri, no. Dir, clar, és com, ja, mira, jo ho he fet, m'ha anat bé, no fes-t'ho tu. No. O sigui, ets metge, vull que em donis alguna raó més, a part de que tu ho hagis fet, perquè això és com si jo els hi dic, mira, jo menjo salmó cada dia, bueno, doncs molt bé, felicitats, noia.
0: Sí, sí, saps? Sí. Altres temes. Hem parlat del dejuni, dieta, dejuni intermitent, no? Sí. Però amb el temps que se'ns tira al damunt, Sílvia, de veritat, la cetogenètica, què és això?
1: Bueno, és un tipus de dieta també, la cetogènica.
0: I què és això?
1: En aquest cas es treuen tots els hidrats de carboni.
0: Per què es posen aquests noms que resulta que no tinc clares? És que vull... O te posen aquests noms o noms en anglès?
1: Estic d'acord. De fet, jo avui vinc reivindicativa, perquè tot aquest tipus
0: molt
1: de
0: bé,
1: coses...
0: Molt bé, sí, senyor.
1: Saps què em fan ràbia? Que tot això són dietes... Abans hi dèiem dietes miracle... Però bé, si t'hi fixes, totes tenen un nom i a poder ser quan més estrany, millor. Sempre dic que jo no em faré rica. Perquè jo no li sé posar nom al que jo faig. Jo ensenyo menjar. I això no ven. Això no ven. Et ven més que li posi. Pues et faré la dieta cetogènica, o la dieta, o l'Ozempic, o no sé quantos. Sí, sí, sí. I com més estrany sigui, més m'ho crec. Així vivim, i així no m'agrada gens. O sigui, al final, i tot aquest tipus de dietes, al final, són les mateixes. Hem posat cetogènica, hiperproteica... Tot això, al final, acaba sent que, normalment, el que es fa és... El que s'ha fet tota la vida és que es treu els hidrats de carboni, la pasta, l'arròs, el pa, tot això fora,
0: el
1: com
0: qual?
1: Si això fos... Sí, però l'alcohol és diferent. L'alcohol,
0: ah, sí?
1: L'alcohol sí que és diferent, en el sentit que sí que ens dona algo dolent. Però els cereals, com en aquest cas el pa, l'arròs, la pasta, no són dolents, ens donen energia. Si els mengem combinats amb el que els hem de menjar, no només són saludables, no que els hem de menjar i no els hem de treure. De fet, normalment aquestes dietes el que fan és treure-ho durant un temps, quan ja has perdut una mica de pes, t'ho tornen a col·locar i llavors ja mira, com que la majoria de gent no aguanten fent-ho, el professional se'n desentén.
0: Clar.
1: Jo no, jo vull una persona que pugui menjar de principi al final tot el que toca i ja està, i que no passi gana, que... Per mi és això. Abans que parlàvem de modes, la moda hauria de ser em cuido, m'ordeno i que el menjar no sigui un problema. Al final acaba sent un problema, ja en tenim prous de problemes.
0: Oh,
1: no hauria de ser aquest un problema.
0: Mm-hmm. Déu-n'hi-do. També la... Aquest cas, la dieta hiperproteica, que és això mateix.
1: Alta en proteïnes.
0: És a dir, molta carn, molta
1: molt
0: tot
1: carn,
0: això.
1: Molt de peix i treure això, tornem a treure tot l'hidrat de carboni, tornem a treure el pa, l'arròs, la pasta,
0: però això
1: que
0: és
1: el que s'ha fet durant, vamos, 20 anys.
0: Uh-huh.
1: I la gent segueix pensant que els que ens engreixen són aquests, i els que ens engreixen no són aquests. Ens engreixen menjar malament, el sedentarisme, de què em serveix a mi que de dilluns a diumenge, de dilluns a divendres ho faci tot perfecte, i que dissabte a diumenge, esclar, jo també entenc que si una persona ha tingut restriccions de dilluns a diumenge i està...
0: Explota, ho diu l'altre, no?
1: Què fa el dissabte? Pues el dissabte es menja la pizza i es menja el que sigui, llavors es torna a engreixar, esclar.
0: Aquesta dieta que de l'Ozempic, doncs sense dietista pot funcionar?
1: Funciona. Sí, sí, perquè al final ja t'he dit, no té cap més mèrit que tu et punxes, et treu la gana i per tant t'aprimes i ho pagues, ja està. Per tant, funciona. El tema és, jo no és que estigui en contra de l'Ozempic, però primera, a qui ho necessita, i segona, d'una determinada manera. Com? D'una determinada manera vol dir que ha d'agafar bons hàbits. Si aquesta persona aprofita el moment en què s'està punxant aquest medicament i que està baixant de pes, aprofita, es torna més activa, fa més esport i aprèn a menjar bé, llavors perfecte. Perquè quan s'ho comenci a treure, que ja veurem la manera com treure-ho, llavors seguirà menjant bé i seguirà fent esport. Ara, si es pensa que, clar, bueno, mira, ja, quan ja vegi que he arribat al pes, bueno, ja m'ho vaig tenir, perquè, esclar, val una pasta cada mes, per tant, no m'ho puc permetre, per tant, ja ho deixaré i ja estarà. No, ja estarà no, perquè tornaràs a tenir gana, tornaràs a tenir angoixa, i de fet, saps què? Després les consultes dels nutricionistes estaran plenes, i a mi és algo que no em fa feliç. I soc nutricionista, eh? Però a mi em faran, ja ho dic ara, em faran una mandra quan em comencin a venir aquesta gent que s'ha punxat això i que llavors vinguin a la consulta a demanar-te, és que clar, és que ara m'he engreixat. A mi, de veritat, que amb tot el carinyo del món em vindran ganes de dir-los i posar-vos aneu cap a casa.
0: Escolta'm una cosa, Sílvia, i si et diuen, no, és que jo vull prendre amb aquest tipus de medicament, tu te veus amb ànims de receptar-lo?
1: No, jo receptar-lo no, perquè a més jo no tinc potestat. No tinc potestat. Jo els hi diré, vosaltres mateixos, jo els hi diré els pros i els contres, i en el cas de que vulguin fer-ho, com ja m'hi he trobat, jo he tingut ja algun pacient que ho ha volgut seguir fent i tot això anava venint, vale, deia, vale, perfecte, vas venint i, per tant, ho anem controlant i, sobretot, quan ho deixis, veurem a veure què passa.
0: Mare
1: però els aviso,
0: meva.
1: Perquè culpa meva no serà, eh?
0: Clar,
1: és veritat.
0: Mare meva, però sí que és important i sí que, com ho vas explicant, que els professionals, doncs, així ho recetim...
1: Amb aquesta facilitat.
0: Sí, amb aquesta facilitat.
1: Sí.
0: Dietes a mida segons la microbiòtica... La genètica, que ja m'ha sortit amb aquest tema també, o la patologia. Crec que la patologia podria de ser la base més important, no?
1: Totalment, totalment. Les altres dues coses estan molt bé, la microbiota, la genètica, està molt bé. Però saps què passa? Que a dia d'avui no estem encara, no tenim aquesta informació. Per patologia, sí, evidentment, la dieta ha de ser a mida. La dieta ha de ser personalitzada, però personalitzada no vol dir una cosa rara. Personalitzada vol dir que ha d'estar personalitzada amb els horaris que tu facis, amb els gustos que tu tinguis, amb les necessitats que tu tinguis, però això no són coses rares, que ara és el que tornem amb allò dels noms, no? Com més raro sigui, millor.
0: Sí.
1: Necessites aquest suplement, aquest no sé què, aquest no sé quantos. No, primer mirem l'alimentació, mirem com és el teu dia a dia, si tens fills, si no en tens, si cuines a casa, si menges a casa, si menges de tàper. Mirem tot això, ordenem tot això en funció d'això, si tens alguna patologia evidentment, però la genètica, la microbiòtica, avui en dia, parlem ara, estem al 2026, d'aquí a 5 anys, d'aquí a 10 anys, parlem d'una altra manera, perquè ja tindrem més informació. Segurament ja vindrà el pacient, no només amb una analítica de sang, sinó potser vindrà amb un paperet on sí que ens diu que el seu codi genètic és tal i no sé què. Però a dia d'avui, això són paraules majores, i ni de bon tros podem fer ja dietes a mida en aquest sentit. Però és que la dieta a mida ja s'està fent però amb alimentació convencional. O sigui, en realitat menjar, com sempre dic, jo sé que sóc molt bàsica, però és que és el que crec. Menjar bé és molt més fàcil del que sembla i, a més, és molt més semblant a com menjaven els nostres avis. És menjar
0: tant,
1: saludable, més menjar de proximitat i és no tanta complicació.
0: Sílvia, cal, o recomanaries que sí o sí cada dia es prengués un iogurt o un tipus de producte d'aquests que potser porten tipus microbiòtica, tot això o què?
1: Bueno, per la microbiota, tot el que siguin probiòtics està molt bé. Ara, un iogurt, amb un iogurt no fem gran cosa. Ah, és a dir, si nosaltres tenim la nostra microbiota fantàstica i meravellosa, doncs mira, menja't un iogurt i alguna cosa li faràs. Però són una mica més que pessigolles, no és gaire cosa més, eh? Si tenim algun problema més a nivell digestiu, haurem d'anar allà a alguna cosa més concreta, que serien més càpsules de probiòtics, sí, que ara ja es venen molt habitualment, que això ja tenim molt clar quina cepa fem servir, si són lactobacillus, si són bifidos activos, n'hi ha milions.
0: Funcionen?
1: Sí, i tant. El que passa que avui en dia, això és una de les coses millors que hem fet en els últims anys. Jo diria que de fa 10 anys ara hem evolucionat moltíssim, i fa 10 anys jo quan parlava de probiòtic havia de parlar de probiòtic en general, i ara ja, a dia d'avui, quan a mi em demana algú un probiòtic, dic, vale, què tens? Et passa això, tens diarrea, tens estrenyiment, tens mal de panxa, què tens? I en funció d'això ja recomanem un o un altre i amb una determinada dosi. Amb això sí que hem evolucionat i molt. Uh-huh. Llavors, això és fantàstic. La ciència va avançant, no tan ràpid com voldríem, però va avançant, i va avançant molt bé. Llavors, no ens deixem endur per tanta història d'això, de xarxes socials i tal, perquè la ciència ben feta és fantàstica.
0: Fantàstica, esclar. Sílvia, acabem. Tenim més coses encara.
1: Però parlo molt.
0: No, és que el que interessa és que parlis, ens expliquis i que farem més coses en propers programes. Però bé, avui he fet una pregunta, sapiguem que venies avui, te la faré tu.
1: Ah, vinga.
0: Quin és aquell aliment que abans no suportaves? Ostres. I ara t'encanta.
1: Ostres.
0: I això també ens han de dir el que ha dit la nostra audiència, i també ho direm. A veure, tu...
1: Vaig pensant, perquè... És que m'agrada tot ara. Abans no m'agradava res.
0: No
1: m'agradava. Jo era la nena que pitjor menjava del món. Ara m'agrada tot. Però sí que dic sempre una cosa que no suportava abans, i ara, home, no la menjaria cullerades, però m'agrada posar-li com a toc a moltes coses, i són les tàperes.
0: Les tàperes, què
1: les és tàperes, això? Les tàperes, les alcaparres.
0: Va. És bo, això? Té bon gust?
1: Té gust de vinagre.
0: Jo no m'he atrevit mai,
1: eh? Té un punt amarg.
0: No m'he atrevit mai.
1: Jo, a casa meva, hi havia qui es menjava això a cullerades i jo no podia ni veure-ho. I ara l'he anat trobant, per exemple, amb una pizza. Vaig començar amb la pizza, posant-li la pizza, sí. I li trobava un punt.
0: Sí.
1: I ara, amb amanides, i li trobo un gust molt bo.
0: Sí. Molt bé, Sílvia, doncs ja t'hem pillat en el que no t'agradava. Aquí la majoria de la gent el que no els agradava és el
1: pebrot.
0: El cogombre, perdona.
1: Aquesta, doncs jo igual, el les cogombre, dues, ja també m'encanten.
0: Bé, què ens deia la gent? A veure, el micròfon tancat, en Martí ens ho comenta, i jo comento a tots vostès. Com? L'Albergínia, que diu que m'haig de l'ha volcat. I els peus de porc, mira, esclar. Les vistes sempre hi ha aquest problema.
1: Sí.
0: Sílvia, és un plaer sempre tenir-te aquí, i gràcies per estar-hi i per donar-nos tots aquests consells i coneixements, que això és el més important.
1: Moltes gràcies
0: a vosaltres. Fins la propera, maca. Adéu-siau.
1: Adéu.
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
3: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El cap de Tordera adverteix d'un augment de consultes per cops de calor i recorda les claus per prevenir-los. Els riscos de la calor afecten de manera majoritària la població més vulnerable, especialment els infants i la gent gran. Núria Roura és directora del cap Tordera.
4: Fora dels edificis, doncs resguardar-nos d'aquesta calor, sempre caminar per l'ombra, beure aigua, sobretot menjar molta fruita, molta verdura, que són aliments que porten aigua, hidratar-nos molt.
3: Hem sortit al carrer per saber com combaten la calor els veïns i veïnes de Tordera. Algunes de les mesures són buscar l'ombra, els banys a la piscina o l'ús de l'aire condicionat.
5: Bé, doncs jo normalment em quedo a casa fins la tarda o així, que surto ja més tard, però amb l'aire condicionat, amb el ventilador i sense samarreta per casa és com si està millor, perquè aquest estiu serà tot els matins, el migdia, és quan més calor fa. Normalment, si surto, m'agrada anar a la piscina, sobretot.
3: S'obren les inscripcions per al joc Troba el Tort de la Festa Major. El guanyador de la gincana per l'entorn de Tordera serà premiat amb un àpat a l'etapa ibèrica. I us expliquem també que Ràdio Tordera impulsa l'Escape Room. M'ho ha dit un WhatsApp de la tieta sobre fake news el proper dissabte 15 d'agost. Les inscripcions són obertes. Albert Sabater, director de l'emissora.
6: Es tracta, doncs, precisament d'això, d'una sessió gamificada, és a dir, un taller en format de joc, en el qual, a través de la superació de diferents proves, anem parlant i reflexionant sobre les notícies falses, la desinformació i tota una sèrie de fenòmens que, malauradament, estan d'actualitat.
3: El Club Futbol Tordera s'enfrontarà el bon matí a la primera ronda de la Copa Catalunya. El conjunt torderenc jugarà el seu primer partit oficial de la temporada l'últim cap de setmana d'agost. Anem a conèixer també el temps. De cara a aquesta jornada, els propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
7: De moment, pocs canvis avui pel que fa a la situació meteorològica aquí a la comarca. Sí que tindrem alguns núvols més, però sense precipitacions, amb vents que bufaran fluixos, giren cap al sud-oest aquesta tarda i situació marítima tranquil·la, dominada pel marejol. Aquestes nuvolades que veurem aquesta tarda seran conseqüència de les tempestes que afectaran la zona de la serralada prelitoral, però que, com dèiem, no arribaran de moment aquí a la costa. Demà tindrem un dia també tranquil i assolellat, però de cara a dijous a la tarda sí que podríem tenir precipitacions, sembla que el temps s'inestabilitza, i entre dijous a la tarda i la matinada del divendres podríem tenir alguns aiguats aquí a la comarca. De moment, temperatures que avui, demà i demà passat han de variar poc, demà pugen una mica, demà passat dijous comencen a baixar, però divendres sí que baixaran de forma més clara.
3: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers bulletins. Gràcies per la seva atenció.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
8: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
9: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
8: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
10: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
11: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
2: Ràdio Tordera.
12: Durant l'estiu, els d'esports de Ràdio Tordera decideixen guardar les bambes a l'armari i prefereixen posar-se les xancletes i el banyador. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la banqueta d'estiu,

Bon vespre a tots i a totes. Benvinguts i benvingudes a una setmana més, a una edició més de la banqueta d'estiu. Benvinguts a avui dilluns 3 d'agost, en setem mes, en setem setmana, amb molta energia i també amb moltes novetats. Poseu-vos còmodes, agafeu la vostra cerveseta, perquè avui comencen moltes cosetes aquí al poble, que sempre són de ben gust, que ara repassarem. Però poseu-vos còmodes, agafeu qualsevol cosa per picar, i atenció, que avui el programa serà llarg. Per saber tot el que ens vindrà, anem a entrar ja en sumari i us explico tot.

Avui és que comencen moltes coses. Primera setmana d'agost vol dir que comencen les bitlles a la fresca. Acabem el programa, doncs, que ja es donarà el tret de sortida al Parc de la Sardana amb el primer dia de bitlles a la fresca 2026, que s'allargarà fins aquest divendres dia 7 o 5 dies de màxima il·lusió, de molt ambient, de molt de companyerisme i també de competitivitat en el Parc de la Sardana per viure aquestes bitlles a la fresca. Hem de repassar també moltes coses que s'han viscut aquest cap de setmana. A continuació ho repassarem, però en el programa d'avui us avanço que no donarà temps d'escoltar-lo tot per aquí a Ràdio Tordera. I és que tindrem amb nosaltres en Sergio Alonso, coordinador del Club Petit Tordera, que torna a Ràdio Tordera després d'uns quants de temps, doncs per xerrar una mica de tota l'actualitat del Club Torderenc. I és més llarg que l'estona que tenim de programa, per tant, no patiu, perquè si us quedeu a mitges i veieu que està allà al final, podeu anar a escoltar-ho en el YouTube de Ràdio Tordera. Teniu tota l'entrevista sencera en el canal de YouTube de Ràdio Tordera. Per tant, un cop llegida aquesta actualitat local que farem d'aquí uns instants, podeu, si voleu, doncs, anar cap a YouTube, posar-vos i escoltar l'entrevista amb en Sergio Alonso, que de ben segur serà molt interessant perquè xerrem de molts de temes. Vinga, va!

Parlem ara d'actualitat tordarenca, i és que finalitza la tercera edició del torneig de Sant Andreu amb gran èxit. 18 dies de gran ambient a la pista que culminen amb el títol de la Roja Mecànica en la categoria sènior. El torneig organitzat pel Club Atlètic Club Tordera, perdoneu, ha brillat durant 18 dies, del 13 al 31 de juliol. L'entitat ha compartit la pista en l'epicentre absolut del futbol sala estiuenc, generant un ambient espectacular. La competició ha ofert un alt nivell competitiu. A la categoria sènior, al plat fort de les nits d'estiu, la Roja Mecànica s'ha proclamat campiona, superant el Bar Rangel en la gran final, coronant-se en la modalitat que enguany oferia un atractiu d'un premi econòmic de 2.000 euros. Pel que fa a les categories formatives, el quadre d'honor d'aquesta edició s'ha tancat amb les victòries d'Inter de Mi Barrio, de Benjamí, de Camping, a la categoria Levi, Mosquitos Muertos, la categoria infantil, i en la categoria cadet s'ha proclamat campió Balabambú, els quals han superat els seus respectius rivals, deixant grans detalls de qualitat a la pista. Però més enllà dels marcadors i dels trofeus, la gran victòria d'aquest cap de setmana porta la signatura indiscutible de l'Atlètic Club Tordera. L'organització ha volgut destacar que l'èxit d'aquesta tercera edició no hauria estat possible sense el treball incansable i totalment desinteressat dels propis jugadors del club, que han cobert diàriament la gestió de les actes i els marcadors a la taula, garantint que no faltés res durant cada jornada de partits.

0: Vinga, anem a seguir amb la següent, i és que avui arrenca la nova edició del Torneig de Bitlles a la Fresca. Us ho comentava, fins a 48 equips competiran d'aquesta nit fins divendres en un dels esdeveniments esportius socials més esperats de l'estiu. Aquest vespre, a partir de les 9, tan bon punt acabi el programa, el Parc de la Sardana tornarà a ser l'escenari de l'emoció de les Bitlles a la Fresca del 2026. La competició, que és una de les grans protagonistes de les nits estiuenques, s'allargarà des d'avui i dilluns 3 fins al proper divendres 7 d'agost. El torneig organitzat per la Penya del Bistec comptarà amb un màxim de 48 equips participants. Per tal de garantir l'equitat de la competició i mantenir el seu esperit popular, l'organització va establir que només un màxim de 10 places d'aquestes 48 podrien ser ocupades per equips federats. Com és habitual, la participació del torneig és totalment oberta a qualsevol persona a partir de 8 anys d'edat, fonamentat que així un ambient intergeneracional i festiu. Els equips que saltaran al terreny de joc estaran formats per un mínim de 5 i màxim de 8 jugadors. La gran festa de les Bitlles viurà el seu colofó aquest divendres. Com a cloenda de l'últim dia de competició, s'organitzarà una botifarrada que serà totalment gratuïta per a tots els jugadors i jugadores que hagin participat en el torneig. L'organització, però, vol fer participar tot el poble de l'esdeveniment. Per això, qualsevol persona que no hagi jugat al torneig també es podrà sumar en aquest sopar, però sí amb un preu de 6 euros per persona. Vinga, va, nosaltres ara sí, que hem d'anar ràpidet, perquè com us comentava, l'entrevista és llargueta i no donarà temps d'escoltar-la tota per aquí, sinó que es tallarà i haureu d'anar al YouTube si la voleu acabar, que jo crec que sí, perquè es tracta molts temes i a vegades fins al final no en tractes el que vosaltres voldreu escoltar. Ara sí, nosaltres fem una passa al costat, anem a deixar aquesta entrevista amb en Sergio Alonso, coordinador del Club Petit Tordera.
1: Ara mateix ets en temps d'esports a Ràdio Tordera. Ets en temps de la banqueta d'estiu.

0: La prova baixa moltes vegades reafirma la nostra idea de no posar tractament antibiòtic innecessari.
1: Justament la Gala visita el seu pediatre perquè ha tingut febre durant 5 dies.
0: És una prova que es diu proteïna C reactiva. S'agafa una molt petita prova de sang, s'assembla una miqueta amb les proves que es fan amb el sucre, i amb aquesta petita mostra, en 3 minuts ja tindrem el resultat.
1: El resultat de la prova determina que no cal prescriure antibiòtics a la Gala.
0: Ja la tenim. En principi és de... molt bé, molt bé. És de menys de 5, això és molt tranquil·litzador, eh? Segurament és una malaltia que es curarà sola, probablement per un virus, o sigui que em quedo molt més tranquil.
1: La seva mare, la Paula Vilchez, valora positivament el test.
2: Primer m'ha encantat perquè ho hem fet a la mateixa consulta del pediatre i llavors això és un plus. Després ha sigut molt ràpida perquè ha sigut una punxada, però molt, molt, molt poc profunda. I la veritat és que Gala, que si no s'ha queixat, ha estat bé i no li ha fet gens de mal. El resultat, m'ha dit el doctor que eren 3 minuts i ha donat el resultat superràpid, molt ràpid. Jo, per la meva part, estic molt contenta de que només els antibiòtics que toquen són els que s'han de donar.
1: La implementació d'aquesta prova s'emmarca en la promoció d'un ús racional dels antibiòtics i per combatre les resistències antimicrobianes.
3: En punt un quart de tres, ens situem a Barcelona. La Guàrdia Urbana, juntament amb els Mossos, ha desactivat des de principi d'any 74 punts de venda de drogues a la ciutat, ha detingut 90 persones i ha recuperat 22 habitatges vinculats al fenomen dels narcopisos. Per reforçar la lluita contra la presència de drogues a l'espai públic, sent el cànnabis la més consumida, el cos ha posat en marxa el pla Druida. A més, incorporarà 50 nous agents al setembre, Arnau Vidal.
4: Més presència policial, més intel·ligència operativa i una coordinació reforçada amb Mossos d'Esquadra i la resta dels serveis municipals. Això és el que comporta el Pla Druida. En un context marcat per una major disponibilitat de drogues, l'aparició de noves substàncies i l'evolució de la seva distribució, el Pla converteix el coneixement del territori que té la Guàrdia Urbana en capacitat d'anticipació, intervenció i coordinació operativa. En dona més detalls l'intendent major Pedro Velázquez.
5: Aquest Pla Druida mira a la cara el fenomen de les drogues i activa tot el potencial de la Guàrdia Urbana, especialment en aquesta vessant de policia de proximitat, que ens permet un coneixement molt afinat del que està passant als barris i ajustar una resposta transversal.
4: Vigent des del juny, el pla vol detectar punts de venda de drogues i controlar-ne el consum en locals. També vol reforçar els controls de drogues a conductors i vincular els casos d'addiccions als serveis assistencials. Finalment, vol sensibilitzar els més joves. Al setembre, la presència policial als barris s'enfortirà amb la incorporació de 50 nous agents.
3: I a Terrassa, l'Ajuntament ha presentat avui els resultats del pla de xoc específic per a la millora de la neteja a Can Anglada. Aquest estiu s'han triplicat el servei de recollida i neteja d'Ecoequip al barri. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
6: Es tracta d'un pla de xoc impulsat al juny i consensuat amb el veïnat per donar resposta als punts d'insalubritat detectats a la zona. També s'ha reforçat la reparació de contenidors i s'han ampliat el número en algunes àrees. A més, s'ha ampliat la neteja amb aigua a pressió i el baldeig dels carrers a la nit. A tot això s'afegeix el servei d'escombrada manual, que s'ha triplicat també. Al conjunt de la ciutat, aquest estiu s'ha incrementat el servei amb 18 persones amb un cost de 200.000 euros. Helena García Román és cap de producció d'Ecoequip.
7: Estem molt contents perquè realment la millora s'està veient i es sent molt efectiva. Hem reduït els avisos al Cuidem en un 56% des que hem implantat l'acció. Per tant, estem convençuts de que, s'està notant.
6: A finals de setembre, Ecoequip avaluarà els resultats i decidirà quines accions tindran continuïtat i els canvis a dur a terme.
3: Arribats a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies destacades d'aquest dimarts. On la transformació de la C-37 entre Manlleu i Torelló fa un pas endavant, la Generalitat ha licitat les obres per convertir els 5,6 quilòmetres d'aquest tram en una carretera 2+1 amb un pressupost de 13,5 milions d'euros. El nou FM, Núria Parera.
8: L'actuació preveu incorporar un tercer carril alternatiu segons el sentit de la marxa i una barrera central de formigó per separar els dos sentits de circulació. L'objectiu és reduir els accidents frontals en una via on des de la seva inauguració el 2009 han mort 11 persones. Des de Torelló, l'alcalde Marcel Ortuño celebra la notícia.
9: Un tram de carretera amb molta sinistralitat, amb la seguretat d'aquest tram per la sinistralitat. Hi ha hagut accidents molt importants, a més amb morts, i per tant reivindicàvem que aquí s'estudiés de nou el planteig, diguem, d'aquest tram.
8: Des de Manlleu també celebren que el projecte tiri endavant, tot i que mantenen algunes reivindicacions, com el desdoblament complet de la carretera. En parla l'alcalde del municipi, Arnau Rovira.
10: Ja no deixis una bona notícia, ho hem explicat altres vegades. Sí que és bé que no és el model que nosaltres desitjaríem i que creiem que realment necessita la carretera, que hauria de ser un 2+2. Creiem que no deixés de ser una miqueta com un nyap, no deixés de ser un apanyo.
11: Cada dia circulen per aquest eix prop de 15.000 vehicles.

0: Les obres es faran mantenint el trànsit obert amb desviaments puntuals i treballs nocturns per minimitzar les afectacions. A més del tercer carril, també es renovarà la senyalització, els drenatges i les barreres de seguretat.
1: I les preses esperen reunir-se en els propers mesos amb els encarregats de les obres de la variant un cop s'han adjudicat. L'alcalde considera que és imprescindible fer una bona obra a Olot FM, Joel Tallant.
2: Albert Danés ha destacat la importància de que s'hagin licitat les obres de la variant de les preses. L'alcalde ha recordat que s'estan complint els terminis promesos per la Generalitat i que, si tot continua així, el seu municipi s'ha de preparar per 4 anys d'obres.
3: En les obres, evidentment, conviurem més de 4 anys amb obres al nostre territori, a les preses, a tota la comarca, i evidentment sí que hauran de vigilar de com es gestiona el nivell de trànsit, com es gestiona l'entrada i sortida de camions cap a la construcció de la variant. Hi ha una part que és obra nova, que es manté el traçat, però molta part és obra nova, i aquí sí que haurem de ser estar-hi presents per intentar de minimitzar al màxim l'impacte de la construcció cap al nostre municipi.
2: S'han obert el termini perquè les empreses interessades en fer les obres de les variants puguin presentar les seves propostes. No serà fins a principis de l'any que ve quan s'adjudicaran els treballs. Per la seva envergadura, tot fa pensar que s'hi presentaran unions temporals d'empreses, tal com ja va passar en el seu moment amb grans infraestructures com ara la variant de Castellfollit o el mateix túnel de Bracons.
1: I moment ara per la cultura. Avui arrenca a Palamós el festival Amb So de Cobla.
4: Una proposta que un any més es proposa explorar sonoritats i formats nous a partir de la música de cobla. La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya inaugurarà aquesta nit aquesta desena edició.
1: Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
5: Aquesta formació reunirà sobre l'escenari prop de 130 músics i cantaires juntament amb la Polifònica de Puig-reig. L'espectacle, que és d'accés gratuït, també comptarà amb les veus convidades d'Arjau, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha. Des dels seus inicis, Amb So de Cobla s'adreça tant al públic habituat a la cobla i la sardana com a espectadors nous interessats en descobrir propostes contemporànies vinculades a la música d'arrel catalana. Uns públics que es van conquerint a poc a poc, explica el director del festival, Adrià Bausó.
6: Jo crec que són propostes culturals de país que realment ens hem d'arremangar tots i totes i posant-nos, i no animant sobretot els auditoris a que siguin molt valents programant el So de Cobla i les diferents propostes que es fan, que avui en dia n'hi ha moltes i de molt interessants.
5: La programació d'aquest desè Amb So de Cobla s'allargarà fins dissabte vinent amb un total de 7 concerts.
1: I ja estan obertes les inscripcions per la segona edició del Filmets Lab. Es podran presentar fins al 2 d'octubre a Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
7: Filmets Lab és una modalitat recent del festival que vol apostar pels joves creadors i creadores. Per aquest motiu, animen el talent emergent a presentar curtmetratges de ficció, animació o documental. Un cop el jurat tingui totes les propostes, en triarà prop d'una desena perquè vagin a la fase final al Teatre El Círcul. El projecte guanyador tindrà assessorament personalitzat per part dels professionals del sector audiovisual i s'estrenarà en unes futures edicions del Festival Filmets. El director artístic de Filmets, Marc Corts, ens explica la seva experiència de l'any passat.
8: Pots tindre una maquetació molt maca, molt ben presentada, i després presentes en públic i no convenç. En canvi, hi ha gent que només té un guió fet, però l'explica i convenç. L'any passat va anar una miqueta així. Realment va ser molt instructiu, tant per ells com per nosaltres.
7: El projecte guanyador d'aquesta edició es decidirà el dia 20 d'octubre.
1: Arribarem als esports amb música.
9: Las mines en el pelo y rosas en la cara.
1: 7 minuts, arribem a 2:45 de la tarda. Escolteu Juan Diego Flores.
4: El tenor peruà actua al Festival Jardins de Cap Roig de Calella de Palafrugell.
1: Doncs amb la veu de Juan Diego Flores arribem als esports. Esports que avui es porta el nostre company Joel Gomis. Bon dia, Joel. Nou èxit d'Iristio en l'europeu de natació artística, que ha aconseguit la quarta medalla en aquest campionat.
10: Bon dia, Jordi. La quarta medalla i la més important fins ara, perquè Tió s'ha penjat l'or en la final de solo tècnic de l'europeu que s'està disputant a París. Mio Cristo Piange Diamanti de Rosalía ha estat la cançó que Tió ha utilitzat per a la seva rutina. Una rutina que, gràcies a una molt bona puntuació en impressió artística, l'ha catapultat cap a l'esglaó més alt del podi. És la quarta quarta medalla de Tió en aquest europeu i a partir de les 4 de la tarda lluitarà per un nou metall en la final d'equip tècnic. Més enllà d'aquest or, l'altra notícia del dia és la cessió del porter del Barça, Marc-André Ter Stegen, a l'Ajax d'Amsterdam. El club blaugrana ho ha anunciat aquest matí i ha posat punt final a un dels afers candents del mercat estival culer. L'altra situació que ha de resoldre el Barça és el futur de Ferran Torres. En una entrevista al mitjà Sportico dels Estats Units, Torres ha deixat clar que el seu futur és incert, tot i tenir contracte amb l'entitat blaugrana. De Ferran Torres i també de la posició del nou en va parlar Hansi Flick abans de tornar de l'estada d'Anglaterra.
11: Com he dit, tinc la màxima confiança en Deco. Alguna cosa hem de fer. També depèn del que passi amb Ferran. Ja sabeu que en Lamine també va jugar un o dos partits en aquesta posició, però al final el seu rol principal és més aviat d'extrem. Ja veurem què passa. Crec que tant en Gordon com la de Yemi poden jugar a les dues bandes i també com a davanters centres. Tenim moltes opcions i veurem com evoluciona tot plegat.
10: No deixem el futbol perquè aquest dilluns va arrencar el torneig d'històrics que enguany celebra la 40a edició. L'Hospitalet és el primer semifinalista del certamen després de superar el Sants i el Reus. Boris Garrós va ser l'autor de la diana de la victòria riberenca contra els rojinegres.
12: L'objectiu que havíem marcat de ser un bloc sòlid defensivament, crec que ho hem aconseguit. Hem tret un partit dels que a la Lliga ens podem trobar on hem de saber tancar els partits i ho hem fet bé.
10: En handbol, el CAC 7 Granollers ha començat l'etapa de Josep Morales al capdavant de la banqueta del primer equip, amb una plantilla que torna a la feina amb les bateries carregades i amb la il·lusió de preparar una nova temporada al màxim nivell. Morales és l'entrenador i Martina Capdevila n'és la capitana.
13: Crec que hem de posar ordre, adaptar-nos una mica també a nivell d'idees, la seva manera de jugar i la meva manera d'entrenar handbol.
14: S'han notat les ganes, ja hem fet la primera reunió i bueno, ja hem acabat les vacances, ja tenim ganes d'estar aquí al Palau i anirem a tope.
10: En ciclisme, Paula Blasi va acabar la tercera etapa del Tour de França en 14a posició i se situa 13a de la general a 2 minuts i 19 segons de la líder noruega Sigrid Hauxset, de l'equip 1X Mobility, que va imposar-se en l'etapa d'ahir i és la nova mallot groc de la prova. Avui, contrarrellotge de 21 quilòmetres entre Gebre, Chambertin i Dijon, amb Blasi sortint a competir quan passin 4 minuts de les 5 de la tarda. I un darrer apunt en waterpolo, Jordi, perquè el Club Natació Atlètic Barceloneta ha incorporat la jugadora Helena Ruiz, de 21 anys.
1: Gràcies, Joel Gomis. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
15: Notícies en xarxa. Edició migdia.
16: La xarxa de comunicació local.
17: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
18: L'univers infinit.
19: Fritz Zwicky i la matèria fosca. Fritz Zwicky va néixer a Varna, Bulgària, no a Barcelona, el 1898. Es va doctorar en física l'any 1922 a l'Institut Federal Suís de Tecnologia de Zúric. El 1925, la Fundació Rockefeller de la ciutat de Nova York li va oferir una beca per estudiar la física dels cristalls a l'Institut Tecnològic de Califòrnia. Allà va coincidir amb el físic experimental Robert Millikan, Premi Nobel. Dos anys després va canviar de camp i va començar a investigar galàxies. Va fer avançar l'astronomia durant bona part del segle XX, fent descobriments pioners sobre components del cosmos, des de les supernoves i les estrelles de neutrons fins a la matèria fosca i galàxies compactes. Va treballar en dos dels observatoris més importants de l'època, Mont Wilson i Mont Palomar. També va ser un gran innovador en el disseny de motors a reacció ajudats per coets per enlairar avions pesats. Quan va arribar a Pasadena, primer es va dedicar a l'estudi de la física de l'estat sòlid, la ionització gasosa i la seva termodinàmica. Però aviat va canviar de camp i va entrar a l'astronomia estudiant supernoves, noves i raigs còsmics. Al principi dels anys 30, mentre estudiava les observacions de Hubble sobre els cúmuls de galàxia de Coma, va observar una anomalia. Segons les mesures de la quantitat de massa visible, les galàxies individualment es movien massa ràpidament, massa ràpides com per mantenir-se lligades al conjunt. Va proposar que hi havia d'haver un nou tipus de matèria que no es veia i que va anomenar matèria fosca. Aquests treballs els va publicar el 1933 a la Societat Física de Suïssa. El 1934, en Walter Bade va proposar l'existència de supernoves, una nova classe d'explosions estel·lars, diferents de les conegudes fins als moments. Fent la hipòtesi de que eren un pas previ de les estrelles de neutrons, en va descobrir 18 entre 1937 i 1941, de les quals només 12 havien estat registrades. També plantejar que en les explosions de noves es produïa un escampall de partícules que podrien explicar els raigs còsmics detectats uns anys abans. En definitiva, Zwicky va ser un avançat a la seva època i va ser el primer que va parlar d'astres nous, com les supernoves, les noves, i va parlar de la matèria fosca a l'univers.
16: La xarxa.
18: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
20: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
21: No, primer has de fer la digestió.
20: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
21: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar. Perquè jo d'aquí no em moc.
22: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
23: Ràdio Tordera.

0: He vist fer autèntiques meravelles aquells qui al principi tothom prenia per perdedors.
1: Perquè el candidat resulti investit, ha d'obtenir els vots de la majoria absoluta. La votació és pública per crida, es vota per ordre alfabètic.
2: Sí. Sí.
3: Sí.
0: Et queda molt poc per arribar al govern.
2: No. Sí.
0: No necessites que els partits tradicionals et donin suport.
3: Sí. No.
0: Pensa que ara et veuen com una amenaça.
3: No.
0: Com un rival del seu mateix nivell.
3: Sí.
0: I per això volen desprestigiar-te.
2: Sí.
0: Ja hi haurà temps per canviar això.
3: No.
2: No.
0: Però ara cal trobar solucions per formar un executiu.
2: No. No.
3: Sí.
2: Sí.
0: Veus aquells que seuen a una cantonada de l'hemicicle?
2: Sí.
0: Un grapat de partits insignificants.
3: No.
0: Són ínfims. Tenen molt poca representació, però molta fam de poder.
3: Sí.
0: Mira'ls.
2: No.
0: Són com el teu partit abans de la victòria electoral.
1: Aquesta votació no ha assolit la majoria requerida i no ha atorgat la confiança d'aquesta cambra per la investidura. S'aixeca la sessió.

0: Et necessiten, com tu a ells. Amb els seus vots podràs ser president, tot i que hauràs de fer algunes concessions. No estaràs sol en el nou govern del canvi. Ofereix-los un parell de ministeris i acorda complir alguna de les seves promeses electorals. Però no canviïs ni un sol punt, ni una sola coma al teu programa de govern. Recorda que el poder és a les teves mans i ells només són un mitjà per arribar-hi. Si els ajudes a prendre el poder també a ells, t'estàs abocant a la teva pròpia ruïna, perquè aquest poder l'has guanyat tu i el poden aprofitar en contra teva.
1: Bon dia a tots i a totes. Us convoquem a aquesta roda de premsa per avançar-vos que la nostra formació ha arribat a un acord amb el Partit pel Canvi i que aquest país tindrà finalment un nou govern.
2: El govern de coalició presenta el programa de govern que s'enfoca en resoldre problemes. El document porta per títol El canvi necessari. Inclou més del que s'ha anunciat que el canvi ja és inevitable i que la ciutadania començarà a notar que s'ha de fer. El govern posa el punt de mira a la corrupció i a l'estalvi econòmic de l'administració, segons el redactat acordat entre el Partit pel Canvi.
3: Primera legislatura.
0: Complir les promeses electorals és secundari. També cal ser influent i marcar el camí de la política. El poble et dona suport i els partits tradicionals han quedat en un segon pla. Ja no confien en ells. Els seus emblemes o missatges els han servit de res. Acabaran incorporant de mica en mica les teves frases, les teves idees i, finalment, la teva manera de pensar. Tot perquè és el relat guanyador. Intentaran fer-se el seu. Fins i tot l'expresident parlarà de corrupció si és del que parla la gent. Tothom voldrà criticar allò que tu critiques i buscaran com sigui una mica de protagonisme. Aquesta és la victòria de debò. Que el teu relat estigui en boca de tothom, sense cap mena d'esforç.
4: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata. Capítol 2. Altaveu.
0: No n'hi ha prou amb això. T'has d'assegurar que absolutament tothom vagi en la mateixa direcció. Em refereixo als funcionaris. Tots aquells que fa anys que accionen els engranatges de l'Estat i que costarà molt convèncer-los del canvi en un sistema que han fet seu i que plantaran cara si poses en risc la seva feina. Hi ha dues maneres d'afrontar-s'hi, amb la força o amb les lleis. Jo et suggereixo que barregis amb dues coses i, a més, aprofitis una de les teves promeses electorals.
2: Has d'instal·lar el teu relat. El govern ha de lluitar contra la corrupció de la casta política i les despeses innecessàries.
0: Les despeses innecessàries. Podries començar per la forma del teu govern. Elimina ministeris. Els ciutadans creuran que vols estalviar si el govern sacrifica unes quantes carteres per beneficiar l'economia. Tot i que a l'hora de la veritat, aquest estalvi mai arribi. Espero que això no et suposi cap fricció amb els teus socis de govern. Això només és el començament. La reforma ha de ser total. Cal estudiar cas per cas cada ministeri, des de la sanitat fins a la defensa. Comprova la feina de tothom per saber si és realment necessària. Que no hi hagi cap treballador sense auditar. Cap funcionari fidel sense recompensar. Que desapareguin ministeris sencers comportarà a la llarga que milers de funcionaris vegin perillar els seus llocs de treball i que tinguin la sensació que la seva feina també desapareixerà. Esclar que no hi haurà acomiadaments massius. La qüestió és fer-los pensar que han de ser útils pel govern i que, sobretot, han de ser fidels al canvi. Has d'aconseguir que tothom, sempre i en qualsevol circumstància, et necessiti, també els empresaris. T'interessen aquells que tenen més poder, aquells que poden moure el canvi. Sedueix-los amb tot allò que està per fer. Obres públiques milionàries, ajudes, noves empreses estatals i privatitzacions exprés de serveis bàsics. Ofereix als estrangers recursos energètics, telecomunicacions, bancs, tot el que tinguis a l'abast. Afavoreix l'empresariat i ells t'afavoriran a tu. Qualsevol empresa et pot ser útil, Et poden concedir préstecs a interessos reduïts, contractes abaratits, una bona imatge als mitjans de comunicació, més influència a escala global. Aquest equilibri és complicat. Ells potser paguen la festa, però recorda que qui governa i escriu les normes ets tu. Ja tindràs molt fet si agrades als empresaris, líder. Però necessites que tothom parli bé de tu. Per tornar a vèncer, has de convèncer. Has d'acabar de conquerir la ciutadania per tenir més poder. Començant per tots els mitjans que consumeixen.
3: Que no ho veieu? El Partit pel Canvi és totalment reaccionari. Cal parar-li els peus immediatament, abans que sigui massa tard. Estan perseguint els funcionaris per motius ideològics. Això és intolerable. Al final, també ho faran amb els que critiquem el govern? Fins a on arribaran? La gent que ens està escoltant a casa ha d'obrir els ulls. Ja n'hi ha prou de discursos que posen en dubte tot el que s'ha aconseguit fins ara en l'època.
0: Has de posar fre a algunes d'aquestes crítiques. Algunes són tan injustes. No estàs pas en contra de la llibertat d'expressió. Al contrari, ets un líder escollit democràticament. La voluntat popular s'ha de veure reflectida també als mitjans. I és hora de començar a controlar-los d'una manera sofisticada. Crea un consell de mitjans, ven-lo com un organisme que vetllarà perquè es compleixi la llei i garantirà la pluralitat, que sembli independent, però que a l'hora de la veritat tu mateix el puguis controlar. El consell de mitjans serà el vehicle per posar ordre a les empreses de comunicació. Comença tallant-los l'aixeta, prohibeix el finançament estranger i redistribueix els anuncis que el govern col·loca als mitjans. Digues que és per garantir la seva independència, que vigilin el que diuen si volen els teus diners. I si el Consell considera que hi ha mitjans que menteixen, que la llei actuï. És igual si el que publiquen és veritat o no. Que siguin els mateixos mitjans els que se censurin. I alguns fins i tot hauran de tancar. I si tot això no funciona i fos necessari, retira acreditacions a les rodes de premsa i decideix qui pot accedir al teu govern. Tot per silenciar les veus que et critiquen i amplificar les que t'afavoreixen.

0: Recapitulem. El Partit pel Canvi aconsegueix el govern després de pactar amb forces minoritàries del Parlament. Un cop en el poder, les seves primeres passes són controlar els treballadors de l'Estat, és a dir, els funcionaris, i construir una xarxa d'empreses que li donin suport. L'objectiu ara és aconseguir fer arribar el discurs del partit als mitjans de comunicació i penalitzar aquells que no s'alineen amb el govern. Comencem parlant del discurs. Que puguis discutir sobre política amb el teu veí, la carnissera del mercat o el típic cunyat al dinar de Nadal, és normal. És més, és positiu per la democràcia compartir els nostres pensaments i la nostra ideologia, sempre que hi hagi tolerància. Però què passa quan s'apuja massa el to? Quan és impossible arribar a un punt d'acord? I quan passem a odiar l'altra persona pel que pensa?
1: Aquí hi ha dues polaritzacions. La polarització ideològica refereix al fet que nosaltres podem tenir opinions discrepants sobre un determinat tema o temes.
2: Toni Rodon, politòleg expert en participació política.
1: No, per exemple, vosaltres podeu estar a favor de baixar els impostos i jo puc estar a favor de pujar els impostos. Això és una discrepància sobre un tema, que són els impostos. I podem estar tots dos als extrems oposats. Després hi ha la polarització efectiva, que és la polarització en base als sentiments, que no només podem estar en desacord amb els impostos, sinó que jo us puc odiar perquè defenseu una posició diferent i estimar molt els meus perquè defensen la meva posició. Aleshores, el tema de la relació entre la polarització i la democràcia, aquesta és una qüestió controvertida, perquè malgrat que sempre es diu que polarització ideològica o afectiva, sobretot l'afectiva, acaba creant una erosió en les democràcies, sabem poques coses i realment no necessàriament és així. És a dir, perquè una societat estigui molt polaritzada, no necessàriament això implica que la democràcia s'acabi erosionant o acabi caient.
0: Faci caure o no la democràcia, la polarització fa més difícil arribar a consensos. No és només que el teu rival polític tingui idees que no t'agraden, sinó que, a més, perquè ens entenguem, no el suportes. Un altre concepte que sovint escoltem, sovint amb connotacions negatives, és el populisme. Partits populistes, mesures populistes... Però què és el populisme?
3: El populisme, com altres conceptes que s'han tractat en aquest podcast, és difícil de definir. Agafarem l'explicació del politòleg neerlandès Cas Mude. Segons ell, el populisme és una ideologia que separa la societat en dos grups oposats, la gent contra l'elit corrupta. Per al populisme, la política hauria de ser una expressió de la voluntat general del poble i no pas el que dictin els de dalt. Però Mude afegeix que aquest corrent promet polítiques oportunistes amb l'objectiu de complaure ràpidament els votants i comptar amb el seu suport en comptes de buscar la millor opció per ells. El populisme és la ideologia, sovint, dels partits anti-establishment, els quals t'hem parlat a l'anterior episodi. Però els últims anys també es poden veure traces d'aquesta ideologia en els partits tradicionals. És el cas de la influència del discurs en contra de la immigració a la Unió Demòcrata Cristiana i al Partit Socialista a Alemanya en els últims anys. O l'enfrontament entre el poble i les elites que es veia a les campanyes laboristes al Regne Unit durant el mandat de Jeremy Corbyn fa una dècada.
0: Simplificar un discurs polític el fa més comprensible. I encara s'entén més, o és més fàcil compartir-lo, si l'explicació assenyala un culpable concret o una solució fàcil a un problema que realment pot arribar a ser complex. A l'anterior episodi ja vam dir que un partit anti-establishment no té per què posar en risc la democràcia. En aquest mateix sentit, un missatge senzill tampoc té per què posar en risc la democràcia. Ara bé, com s'evita que discursos antidemocràtics, que poden ser simples i populistes, calin en la població?
4: Hi ha una qüestió de llenguatge, emprar un llenguatge senzill.
2: Pere Aragonès, 132è president de la Generalitat de Catalunya i exconseller d'Economia i Hisenda entre el 2018 i el 2021.
4: Un llenguatge, a vegades el llenguatge polític és... no per ser políticament correcte, sinó per intentar ser un màxim de precís, acabem construint un llenguatge que només entenem polítics i periodistes. No? Per tant, un llenguatge molt més planer, directe, senzill. Per tant, avui, quan l'extrema dreta es presenta com l'alternativa a liberals i socialdemòcrates, a conservadors i verds, en els països occidentals, i apel·la al vot del canvi, bueno, si aconsegueix governar, aquests partits tornaran a tenir la majoria al cap de poc temps perquè apel·laran també el vot del canvi.
0: En cas que un partit democràtic, sigui populista o no, arribi al poder, cal que compleixi amb uns mínims perquè la població, almenys, subsisteixi. Pot tenir un gran missatge, pot haver arrasat a les eleccions i pot tenir un gran carisma. Independentment de tot això, hi haurà un moment que, si s'arriba al govern, el que haurà de fer és governar. Sigui quina sigui la ideologia que segueixi i per molts canvis que hagi de fer, hi ha un òrgan de l'Estat inamovible i molt influent: els funcionaris.
5: La democràcia necessita benestar, perquè hi ha una correlació entre benestar i democràcia.
2: Carles Ramió, professor catedràtic en Ciències Polítiques i expert en gestió pública.
5: I perquè hi hagi benestar, fa falta un cert equilibri entre el mercat i l'Estat, és a dir, el conjunt d'administracions públiques. I perquè les administracions públiques funcionin, fan falta empleats públics i bons treballadors públics. Per tant, hi ha una vinculació, encara que indirecta, però forta, entre professionals de l'administració pública, no diguem funcionaris, perquè hi ha diferents tipus de vincles a l'administració pública i no tots els que treballen són funcionaris, entre professionals públics, eficàcia de l'administració, benestar i això, diguem, vinculació i reforçament de la democràcia.
0: O dit d'una altra manera.
5: Sempre dic que la burocràcia és com el colesterol. Si volem acabar amb tot el colesterol dels nostres cossos, ens morim, perquè el necessitem per viure. Si volem erradicar tota la burocràcia i tot el sistema de garanties estandarditzades de les emissions públiques, doncs les mataríem institucionalment. Hem de saber diferenciar el colesterol barra burocràcia positiva, que aquesta s'ha de preservar, ens dona garanties jurídiques i seguretat, i el que veu que hem d'erradicar és la burocràcia, diguem, dolenta, negativa, però s'ha de ser molt, molt en precisió de cirurgia. Evidentment, la metàfora de la motosierra és justament al revés que la cirurgia.
0: La necessitat dels funcionaris en una democràcia fa que la relació entre els polítics i els treballadors públics sigui a vegades complicada. Una disputa entre dos grans actors de la democràcia que, tot i que el més normal és que estigui igualada, molts cops es decanta cap a una banda.
5: I els empleats públics, els funcionaris, també intenten fer preveure les seves opinions i la seva visió conceptual dels temes sobre els polítics, i aquí es produeix una lluita de poder que no dic que sigui sana, però que sí, és veritat, és que és inevitable i que s'ha de saber canalitzar. I en aquest sentit es donen casos on hi ha un lideratge polític que és fluix, que on, en aquests casos els funcionaris acaben imposant els seus criteris i tecnocratitzant l'administració pública.
3: Existeixen casos concrets en què el funcionariat s'ha resistit o fins i tot influït en la presa de decisions dels governs, com ara els treballadors públics del Brasil, que van aturar les intencions de l'executiu de Jair Bolsonaro de renovar totalment l'administració. També observem l'escenari contrari. A Indonèsia, els alts funcionaris són escollits pel govern i aquests els utilitza com a instrument per apoderar-se de recursos de l'Estat i guanyar campanyes electorals. Dues altres maneres d'intentar condicionar el funcionariat les estem observant més recentment a l'Argentina i als Estats Units. El primer amb l'eliminació de diversos ministeris i el segon amb la creació del Departament d'Eficiència Governamental, el DOGE. Totes dues maneres pretenen retallar despeses innecessàries.
0: Els funcionaris es deuen sempre a l'Estat, tot i que el sistema és un gran condicionant per la seva feina. Sembla evident, però l'autocràcia utilitza mètodes totalment diferents per seleccionar i organitzar els treballadors públics i això determina, com s'ha mencionat fa uns minuts, el benestar dels ciutadans. No queda clar, però, quins mètodes prefereixen les autocràcies per construir el seu funcionariat.
5: Els sistemes autoritaris són, normalment solen ser clientelars, perquè busquen persones afins al seu projecte i llavors el clientelisme és una porta oberta a la desprofessionalització, a la mediocritat, al nepotisme i a la corrupció. Encara que hi ha hagut alguns règims autoritaris que han apostat molt per l'eficàcia i llavors han mantingut sistemes meritocràtics.
0: A destruir la democràcia hem preguntat als politòlegs per on començarien si fossin uns autòcrates que tinguin l'objectiu, precisament, de desmuntar el sistema. Alguns ho han tingut clar.
6: Si tu em dius què faria un dictador, diguem-ne, un govern que guanya democràticament unes eleccions però que vol perpetuar-se en el poder.
2: Ana Sofia Cardenal, professora catedràtica en Ciències Polítiques i experta en Política Comparada.
6: 1. Controlar els diners. On està la caixa dels diners? Perquè tu amb els diners compres lealtats. Això ho està fent Trump. Ha comprat la lealtat dels diputats del Partit Republicà a través de les donacions que ell rep personalment. I després tens la qüestió de controlar els mecanismes o les institucions de força, no? Tu has de controlar l'exèrcit, has de controlar la policia, has de controlar totes aquelles que apliquen la força.
0: Enfoquem-nos ara en el primer, controlar la caixa. En una democràcia, quan un partit polític és fort del govern, amuntega grans quantitats de diners públics, donacions i deutes bancaris que permeten, entre altres coses, subsistir com a força política. De fet, hi ha cops que és difícil seguir el rastre dels seus ingressos. Un escenari ben diferent, però, és que aquest mateix partit arribi a l'executiu. Aquí les normes són més estrictes i un possible cas de corrupció més greu. En qualsevol dels casos, existeixen organismes independents, que no depenen del govern, que vetllen perquè això no passi, perquè tots els partits respectin les regles del joc. Són organismes que persegueixen el frau i la corrupció i que tenen l'objectiu que ningú controli totalment la caixa.
7: És una entitat independent, però que està nomenada pel Parlament de Catalunya. O sigui, hi ha una comissió de control, ells han de donar compte a la comissió de control i al Parlament de Catalunya cada any del que fan i quina és la seva estratègia i política.
2: Feliu Madaula, vicepresident de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
7: I la persona que dirigeix l'oficina antifrau està nomenada pel Parlament a partir d'unes propostes que fan els partits polítics. Nosaltres en aquests moments estem demanant que no siguin els partits polítics que facin la proposta, perquè hem tingut tres directors i tres directors que han sortit amb dificultats, i sigui també la societat civil qui pugui participar en el nomenament d'aquestes persones.
0: És molt llaminer intentar-se fer amb la caixa. Uns diners dels quals en depèn la ciutadania i l'estabilitat del mateix sistema. La grandària d'aquesta caixa la determina la riquesa d'un país, del treball que es transforma en activitat econòmica i que acaba tenint un impacte en el benestar de la població.
4: Però les empreses són un element fonamental de l'economia d'un país. Al final vivim en una economia de mercat i per tant les empreses són les que generen, i els treballadors de les empreses generen l'activitat econòmica. Alhora, l'Estat intervé en l'economia.
0: La lògica ens diu que com més empreses, millor. Més creació de treball, més impostos als negocis i més agilització de l'economia. El sistema que fonamenta la creació i estabilització d'empreses s'anomena capitalisme. I no, al contrari del que ens digui la lògica, no té per què assegurar la democràcia.
8: Fins ara pensaven que el millor sistema per tenir una democràcia era un sistema capitalista on el mercat et feia canviar, com he dit abans, els guanyadors d'aquest joc. No eren sempre els mateixos guanyadors. Hi havia l'època de Rothschild, Rockefeller, tot això ja ha canviat.
2: Sergi Vasco, professor d'Economia.
8: Ara tenim els nous guanyadors, no? Que són els de les tecnològiques. Pensaríem que si hi ha una altra nova tecnologia, hi haguessin nous guanyadors. El perill és quan el sistema capitalista no genera nous guanyadors. Aquest seria el perill. Perquè bé sí que aquí el poder econòmic i polític serien molt més correlacionats.
0: Per aquest motiu, sorgeixen regulacions i entitats que vetllen pel funcionament correcte de l'economia. D'aquí sorgeixen les patronals, és a dir, les associacions d'empreses i els sindicats en defensa del treballador.
9: Jo crec que no existeixi el diàleg social.
2: Joan Foguet, director d'Estratègia de Foment del Treball.
9: Sí, eliminar els representants de treballadors i de les empreses de l'acció pública és un element tan greu com tancar el Parlament.
0: Però qui pot estar interessat a canviar les regles del joc? Són justes tant pels ciutadans, perquè els seus impostos no van a parar al compte de ningú, com pels partits, perquè així tots tenen les mateixes condicions per competir, tot i que a vegades s'arrisquin a ser enxampats. Però també existeix un tercer actor en aquesta escena. Posarem un exemple. Imagina que vius en un apartament amb una piscina comunitària per tots els propietaris i que ningú altre pot fer servir. Hi ha una alarma amb un codi secret que ho impedeix, un dia hi convides els teus amics. Per un cop, no passarà res. De fet, et convidaran a sopar a canvi d'aquest favor. Què fas, llavors? Vigiles que no hi hagi cap veí molestant, desactives l'alarma i t'hi banyes amb ells. Però què passa si els teus amics s'hi acostumen i els convides constantment a canvi de regals o favors? Què passa si els teus amics volen incomplir les normes i tu, a canvi, reps un benefici?
8: Hi ha diferents nivells de corrupció, no? Però un nivell de corrupció molt, molt fàcil és dir-los demanar subvencions al govern, dir on pagueu perquè m'instal·li a Catalunya o m'instal·li a Saragossa. Això ha passat. Moltes empreses multinacionals que venen a Catalunya és perquè els ofereixen un contracte, uns acords, uns pagaments, unes subvencions més altes de que els ofereixen a altres regions. Per tant, és una forma de poder econòmic assajar-hi en el poder polític. Altres, que als Estats Units estan molt regulades i no tenen cap por a dir-ho, són els lobbies. El lobby és com el poder econòmic afecta el poder polític, i ja ho fan sense caretes. Els lobbies, soc lobby del petroli, jo intentaré parlar amb els senadors i amb els congressistes per tenir un tracte més favorable als meus representants. I això és legal als Estats Units. Mentre tu ho diguis, és legal. Per tant, sí que moltes legislacions que el govern fa depenen de les actes de les empreses. I, de nou, com diem, com més gran sigui l'empresa, més poder tindrà sobre el govern. Si una empresa diu, mira, tinc el 30% dels treballadors treballant per mi, seria mala notícia per tu que jo els digui amb els meus treballadors que per culpa teva he de tancar l'empresa. L'altra manera de corrupció que veiem és el que es diu les portes giratòries, no? Que això sí que és un cas, potser Espanya és únic que això passa, no? Que jo sóc el regulador de l'electricitat, sóc com a polític, m'encarrego de la legislació de les elèctriques, i quan deixo de ser polític passo a ser conseller d'una companyia elèctrica. Per tant, tinc tots els meus interessos com a polític a preservar els interessos de les elèctriques, perquè quan jo hi vagi tindré un sou d'ells. Per tant, el fet de tu saber com a polític que hi ha la possibilitat de que puguis acabar amb una empresa que tu estàs regulant fa que no tingués els interessos que hauria de tenir.
3: Quan es tracta d'aconseguir suport econòmic del sector privat, és a dir, de les empreses, els governs autòcrates tenen moltes opcions al seu abast. Nosaltres en posem dues d'exemple. El règim de Recep Tayyip Erdogan, a Turquia, és conegut per teixir aliances amb els empresaris a través del clientelisme, amb l'oferiment de certs favors a les empreses a canvi d'aconseguir resultats polítics. A Veneçuela es concedeixen llicències d'explotació perquè les grans empreses petrolieres explotin aquest recurs, un bé que va més enllà de l'àmbit econòmic. Darrere s'hi impliquen altres governs, com el xinès.
0: Controlar el discurs, els funcionaris, l'economia, a vegades és molt vistós. Els mitjans de comunicació, que han exercit tradicionalment de garants de la informació i defensors davant qualsevol ingerència política, s'encarreguen d'assenyalar què no està anant bé. També tenen un tercer element en compte, la seva participació en l'opinió pública.
1: Doncs, essencialment, sempre s'ha dit que l'opinió pública la controlen diferents actors, que són les institucions. Les institucions són un gran generador d'opinió pública, però essencialment són qui governen i qui fa acció política. Quan dic institucions, vull dir govern i oposició. I després, també, els mitjans de comunicació, que no deixen de ser aquest canal de transmissió entre el que fan les institucions i el que diu i el que vol rebre o el que rep la societat. Avui en dia també hi ha un altre canal important d'opinió pública que ha sorgit en els últims anys, que és la pròpia ciutadania, a través de, doncs, des de les xarxes socials, a altres mecanismes alternatius d'informació que fan, doncs, que es canalitzi.
10: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
11: Notícies en xarxa. Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. L'ocupació a Catalunya torna a batre rècords durant el mes de juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. Per contra, l'atur torna a pujar i trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març, anotant un creixement del 2,5%. El mercat laboral continua creant ocupació i això es nota amb les afiliacions de la Seguretat Social, que marquen un nou rècord amb 4 milions 25.000 afiliats, prop d'un 3% més que ara fa un any i 16.000 persones més que el juny passat. L'atur, per contra, ha pujat aquest mes de juliol, sobretot per la finalització de molts contractes a l'inici de l'estiu. L'augment és de prop de 8.000 persones. Ara bé, els gairebé 315.000 aturats d'aquest mes suposen un 1,4% menys que ara fa un any i són la xifra més baixa d'un juliol des del 2007. Des de l'executiu català fan una valoració positiva d'unes dades que, a més, coincideixen amb la fi del procés de regularització. Paco Ramos és el secretari de Treball.
12: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat. No hi ha una altra realitat possible i és que això tingui un impacte en seu d'afiliació perquè hem regularitzat persones perquè després regularitzin les feines que estaven fent.
11: Tot i aquestes dades positives, els sindicats exigeixen més al govern. D'una banda, demanen continuar treballant en el procés de regularització i, de l'altra, impulsar mesures per l'entrada al sector laboral de les persones més joves. La paga indefinida entre el personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force a l'aeroport del Prat ha arrencat aquest dimarts amb afectacions en una vintena de vols a la infraestructura barcelonina. Segons ha apuntat el sindicat convocant, la Confederació General del Treball, la protesta dels treballadors ha provocat la cancel·lació de 16 operacions entre sortides i arribades, i algunes de les operacions suspeses eren amb origen o destí a Alemanya, Itàlia o Àustria. Ground Force treballa per a companyies com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM, Qatar Airways o Etihad Airways. Canviem ara de localització, però no de tema, ja que l'aeroport d'Andorra, la Seu d'Urgell, ha assolit aquest mes de juliol el rècord històric d'operacions, amb un total de 1.063 moviments, fet que representa un increment del 83% respecte al mateix període de l'any anterior. Del conjunt d'activitat, un 35% correspon a serveis públics que hi operen, com ara el GRAE, el SEM i els bombers. Segons el Departament de Territori, aquesta xifra reafirma el paper estratègic de la infraestructura i la seva vocació de servei públic essencial. Un breu apunt per acabar. Aquest dimarts es repeteixen avisos per fortes tempestes que tindran lloc a Catalunya. El Servei Meteorològic alerta de precipitacions que podran ser molt intenses, com ja va passar ahir a bona part de la meitat est, i sobretot a Osona, la Garrotxa, el Lluçanès i el Ripollès. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
13: El cap de setmana, el rock a Ràdio Tordera es diu Rockmasters. Rockmasters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rockmasters, el programa de rock a la teva mida.

tothom. O bona tarda, si és diumenge. Comencem aquí una nova edició del Rock Masters. Avui tenim un personatge molt enigmàtic. Conegut i estimat per tothom, el protagonista d'avui és una persona que ens va deixar l'any 2013. Nascut a Nova York l'any 1942 i de ben petit ja era fan del rock i del rhythm and blues. Estem parlant quan tenia ja 5-6 anyets. És autor de temes tan coneguts com Perfect Day, Sweet Jane o Walk of the Wild Side. Esclar que sí, estem parlant del gran Lou Reed. Considerat el pare del rock alternatiu, va actuar amb Velvet Underground i més tard en solitari. És més conegut per la seva carrera en solitari, encara que alguns temes que coneixem d'ell van ser escrits a l'època de Velvet. Des d'ara i fins al final del programa, el protagonista avui, el Rock Masters, Lou Reed.

En la seva època de Velvet va composar, com us he dit, un dels seus temes bandera. Escoltarem Walk of the Wild Side, un tema que va crear l'any 1972. Un tema que parla de gent marginada i que parla també sense censura de la transsexualitat, prostitució i drogues. Parla de l'inframont de Nova York d'aquells 70. El poeta Lou Reed, amb la seva capacitat poètica i una melodia seductora, ens convida amb aquesta cançó a la reflexió sobre la diversitat humana. Walk of the Wild Side.

Walk of the Wild Side. Així hem començat el programa d'avui, el programa dedicat al protagonista Lou Reed, aquest gran poeta. Bueno, què us anava a dir? Doncs que hem començat amb aquest tema bandera del protagonista i ara el següent tema ens parla del desamor, d'una experiència que, bueno, doncs no va anar gaire bé. Parla dels judicis inicials, dels prejudicis, del dolor, amb les experiències no complertes. És una cançó bàsicament trista. És una cançó que s'anomena Sad Song, Lou Reed.

7, Son. La cançó trista de Lluís, aquesta cançó que li va crear tant de dolor a les expectatives incomplertes. Continuem amb música del nostre protagonista, d'aquest gran poeta que potser no va guanyar, és cert que no va guanyar un premi Nobel, però déu-n'hi-do els temes que va arribar a treure al llarg de la seva trajectòria, sobretot en solitari. Bueno, Old Jim és un tema que parla de l'avenidiment d'intent de venjança que no es va acabar produint i parla també de frustració. El protagonista, en Jim, decepcionat

Emociona el narrador, el cantant de la cançó, sent un dolor intens per la situació que ha provocat. És una cançó que és bastant llarga, dura 12 minuts, però val la pena escoltar aquí el vostre Rock Masters.

Gym. Estem més o menys a l'equador del programa avui amb Lou Reed com a protagonista. Bé, Lou Reed va ser un gran referent, un ídol no només a Europa, sinó arreu del món. A Espanya va influenciar molt a la movida madrilenya, no, glam rock que protagonitzava Lou va calar en alguns grups de l'època. El següent tema el coneixeu perfectament. Tracta de dos treballadors, dos obrers enamorats, que són els protagonistes del tema que escoltarem a continuació. És una lletra que parla de les dificultats, però parla de la grandesa de l'amor. El tema ens ve a dir que, bueno, doncs mereix la pena i sempre s'ha de lluitar amb qui tinguem al costat, que remem junts. També anima a superar les dificultats que porta de vegades la vida. El tema ens assegura que mereix la pena lluitar per l'amor, perquè l'amor, al final, sempre porta recompenses. Estem parlant de Sweet Jane.

Estava pensant, estic segur que molta gent que esteu escoltant aquest tema, aquest gran tema, d'aquest gran protagonista d'avui, aquest gran poeta, estic segur que el primer tema, o un dels primers temes que vareu escoltar, va ser aquest magnífic Sweet Jane. Bueno, ara continuem. No hi ha temps. I és que el tema que hem d'escoltar ara anima a prendre decisions per tenir una vida millor. Es diu There is no time.

No hi ha temps. Un tema una mica més mut que no pas Sweet Chains. Sweet Chains és un tema totalment diferent, una mica més mut, una mica més roquer, una mica més lúrid. There is no time. Ja que no tenim temps, ara anem a buscar el dia perfecte. Perfect day.

0: Perfect Day, un dia perfecte en directe des de Montreal. Ja fa uns quants anys, l'any 1981. Ara anem a buscar un tema també conegut des de l'LP Transformer, l'any 1973, amb qui va tenir col·laboració amb en David Bowie, si no recordo malament, i que ens ajudarà a arribar al final del programa. Satellite of Love.
1: This always was one of my true favorites. I thought it was like this great romantic song. And I, being one of the world's great unrecognized romantics, it's always a turn on for me to get to sing one of my own romantic songs in public.

of Love de fons. Anem acomiadant el programa d'avui. Lou ens va deixar una col·lecció de discos tan bons com Lurid, Transformer, American Poet, Metal Machine Music, New York, Raven, Rock and Roll Animal, Lluny Llarg, etc. No tenim temps per més. Així doncs, ens acomiadem fins la setmana vinent amb més música i millor, si pot ser. Amb un altre protagonista que ens farà omplir aquests 60 minuts de música d'aquest mes. Que passeu un gran cap de setmana, un bon cap de setmana, i ens veiem dintre 7 dies.

Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha negat aquest dimarts que el govern espanyol rebés cap informe o avís alertant d'una crisi migratòria a Ceuta i ha traslladat la seva confiança absoluta en el Centre Nacional d'Intel·ligència. En una compareixença a la seu d'Interior, el ministre ha recalcat que no hi va haver cap avís sobre la possibilitat que passés res semblant al que va passar el 2021 i ha insistit que, d'haver-ho sabut, hauria convocat una reunió d'emergència per prendre mesures. Pocs minuts després de la reunió telemàtica sol·licitada pel govern espanyol, on ha defensat davant dels seus homòlegs europeus la política migratòria espanyola i la gestió de l'entrada massiva de persones a Ceuta, Marlaska ha tornat a culpar de la crisi a les màfies i ha fet un balanç en xifres.
3: En unas 72.000 persones las que entraron de forma irregular en España y ya 70.000 las hubieran abandonado. Y evidentemente estamos con los trámites de resolver la situación de ilegalidad del resto de personas que permanecen en España y aquellas que no tengan derecho, pues evidentemente serán expulsadas.
2: El ministre de l'Interior també ha xifrat en 75 el nombre de morts que ha deixat la crisi viscuda a la frontera amb el Marroc. No canviem de tema i és que la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha afirmat aquest dimarts que el govern espanyol farà una transferència extraordinària de 25 milions d'euros a Ceuta per garantir l'atenció dels menors i adolescents migrants no acompanyats que hi ha a la ciutat autònoma. En declaracions a la premsa des de Madrid, la ministra ha remarcat que aquesta és una bona prova del compromís del govern, que està acompanyant Ceuta i posant un èmfasi en especial en els més vulnerables. D'altra banda, la ministra ha apel·lat a la responsabilitat del conjunt de comunitats autònomes, també les del PP, per acollir i atendre els menors arribats en els darrers dies, que són més de 700 segons el govern saudí. Abans del balanç dels polítics espanyols, els estats membres de la Unió Europea han pactat accelerar el reforç fronterer, els retorns i més vigilància a les xarxes socials per evitar crisis com la de Ceuta. És un dels acords al que han arribat els ministres d'Interior comunitaris durant la reunió extraordinària que s'ha celebrat aquest dimarts. El comissari europeu de migració, Magnus Brunner, ha indicat que els 27 han coincidit en que cal implementar completament el nou pacte de migracions i asil que preveu, entre d'altres, centres de migrants en tercers països. I la pluja que s'espera durant aquest dimarts pot ajudar a apagar l'incendi que crema a l'Alta Ribagorça, però els bombers i Protecció Civil han tornat a demanar que es limitin les excursions alta muntanya. La restricció es va aixecar ahir al vespre per la millora de les condicions del foc, però avui s'ha tornat a demanar evitar activitats a la zona. L'exconseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha abandonat la militància de Junts. Fa un any l'exconseller ja va deixar l'acta de diputat i va sortir de l'executiva per discrepàncies amb l'estratègia política. La seva baixa s'assuma a la de l'exsecretari primer de Mesa del Parlament, Eusebi Camp de Pedrós. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
4: Are you ready to get on down to the funky disco sound?
5: Five, four, three, two, one.

0: Programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hot Dance 80. En l'edició d'avui, a la història del High Energy, els protagonistes seran els Village People. També parlarem de Lime, perquè el maig del 2026 ens va deixar The Nice Lepage. Parlarem de la festa homenatge que es va fer a Badalona al malauradament desaparegut Josep Maria Castells. I escoltarem avui una mica de Tecnopop. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història del High Energy. Village People és un dels grups més emblemàtics de l'era disco. Fou creat el 1977 a Nova York pels productors francesos Jacques Morali i Henry Betolo, al costat del cantant Victor Willis. El nom del grup prové de Greenwich Village, un barri neoyorquí famós per la seva vida nocturna i la seva comunitat LGBTQ+.

La formació original estava composada per 6 personatges inspirats en estereotips masculins americans. Victor Willis, policia. Philip Rose, indígena americà. David Hodo, obrer de la construcció. Alex Bailey, militar. Glenn Hughes, motociclista. I Randy Jones, vaquer.

La seva combinació de disfressos, cridaners, coreografies i cançons enganxoses els va convertir en un fenomen mundial durant l'auge de la música disco de finals dels anys 70.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Ens ha arribat una notícia dolenta. I és que el mes de maig del 2026 ens va deixar la vocalista de Lime, Denise LePage.

I si no arriba a ser per aquesta notícia, doncs ens havia passat completament desapercebut de que la música i la lletra la feien Denise i Denise Lepage, però que en directe el representaven Joy Dorris i Chris Marsh. Vam tenir l'oportunitat de veure'ls en directe a Discoteca de los 80 a Madrid i a Barcelona. També van actuar a València. Però és això. Ens ha deixat els dos components de Lime. Denise Lepage ens va deixar el 2023 i 3 anys més tard, Denise Lepage. Sempre tindrem en record els grans èxits, perquè varen tenir més d'una cançó que fos èxit a les pistes de ball.

0: el 24 de maig del 2026 se li va fer una festa d'homenatge a José María Castells a Badalona. I és que aquest DJ productor ens va deixar el 31 de desembre del 2024. Molts convidats a aquesta festa, molts DJs, i la presentació de la seva filla Nàdia com a futura DJ.
1: Bueno, ara fa un moment us deia que tenim un buit molt gran, el tindrem tota la vida, però atenció, perquè no estava pensant en el més important. Us presento en Nàdia Castells. Que avui, amb tot l'orgull, porta la samarreta del Dream Team. I sabeu què? El seu pare sempre ha estat molt orgullós d'ella. Però a partir d'ara, ella vol ser DJ. I està aprenent. És el millor que creiem que pot passar. I tant, Nàdia, aquest buit l'omples tu ara mateix. Un fort aplaudiment. Nàdia Castells, punxant!

0: Maria. Brinque! Nadia Castelli, Enrique! Enrique!
1: Però, a veure... Això era l'estrena com a DJ de Nadia Castells, la filla de Josep Maria Castells, que l'està ensenyant que el productor Julio Posadas. I en aquesta festa es va presentar un doble LP, dos LPs i dos CDs amb treballs inèdits de Josep Maria Castells, que han recopilat i que tenim aquí a Hot Dance 80.

Hola, què tal? Soc Josep Maria Castells del Dream Team i vull enviar una salutació molt especial a tothom que està escoltant Hot Dance 80, el programa presentat per Josep Maria Jurado. Sí.

sóc Mike Platines. Una recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és fantàstica.

Fa 16 temporades que fem Hot Dance 80. I coneixem molts DJs. I les demanem a veure què els agrada. A Josep Maria Castells li agradava tot tipus de música, però hi ha tres cançons que li encantaven. El John Miles, amb el que hem obert aquesta part de Hot Dance 80. El Mika Mission, a How Old Are You? I la cançó de Pilion, Happy Children. Així doncs, avui escoltem una mica del que li agradava a Castells.

La música de Mi Commission avui és protagonista a aquesta edició de Hot Dance 80. I ara ens arriba aquesta cançó de Pete Lyon, que ens arribava a finals del 83. Això és la Quitxalla Fàcil.

Fins aquí el nostre record per en Josep Maria Castells. La currada que han tingut la seva vídua i el José Sala. Avui, doncs, he tingut el plaer de conèixer en José. I, lògicament, no va amb el micro a sobre. Hem tingut una xerrada tranquil·lament de com va anar la festa, de qui està ensenyant a punxar a la Nàdia, de les perspectives de futur. Que aquests discs, aquestes discs que han sortit editats no podien incloure la paraula Megamix i per això es diu col·lecció d'inèdits i altres coses.

0: Seguim nosaltres d'aquesta edició de Hot Dance 80.
1: Hola, sóc el Jordi Carreras i envio una forta salutació per la gent que escolteu el programa Hot Dance 80 presentat pel Josep Maria Jurado. Que duri molts anys i sempre molta força a tota la gent que ens encanta la música dels 80. Escolta Hot Dance 80 de Josep Maria Jurado.

música dels Oi Mader, orquestrals manubres en dadar, maniobres orquestrals a la foscor. Formats a Birral, Merseyside, Anglaterra, el 1978, per Andy McCluskey i Paul Humphries. Oi Mader va néixer de la fascinació per Kraftwerk i el desig de combinar l'experimentació electrònica abstracta amb la sensibilitat del pop melòdic. I ara escoltem la música de John Fox, que va néixer a Lancashire, Anglaterra.

música de John Fox i el seu Europe After the Rain. Europa després de la pluja. Anem a escoltar una música que ens arriba d'Escòcia.

hem anat d'Anglaterra a Escòcia. I ara d'Escòcia ens anem cap a Düsseldorf, Alemanya. Ells són els DAF, Deutsche Amerikanische Freundschaft, format el 1978 per Gaby Delgado López, vocalista d'origen espanyol, i Robert Gold, bateria i seqüenciadors.

Martin Guerr i Ian Greig Marsh van abandonar la primera encarnació d'Un Malik. I el nom Heaven 70 el varen prendre d'una banda fictícia mencionada a la novel·la La taronja mecànica. I si Martin Guerr va marxar de Human League, escoltem aquesta formació.

Hem passat per Anglaterra, per Escòcia, per Alemanya. I ara el Tecnopop ens arriba des d'Estats Units, de la mà de Devo.

la banda Devo, per envasar tot el seu concepte artístic en la teoria de la devolució, la idea de que l'humanitat, en lloc d'evolucionar, s'estava desmoronant i tornant-se més estúpida i conformista. Això era el 1973 i estem al 2000... Fla! I el món segueix igual de boig.

I ara entrem amb el techno fit a casa nostra. És Azul y Negro y No Tengo Tiempo.

Bon dia, avui és dimarts, 4 d'agost del 2026. A Tordera fa una temperatura de 31 graus. Ara us explicarem les notícies més importants del dia. Primer, començarem amb els titulars. Primer titular. Els veïns de Tordera busquen maneres senzilles de passar menys calor. Segon titular. El centre de salut ens ensenya a protegir-nos del sol. Tercer titular. Ràdio Tordera prepara un joc per aprendre a descobrir mentides a internet. Quart titular. Torna al joc per buscar físicament la figura del tort amagada a Tordera. Cinquè titular. El Club Futbol Tordera ja té rival per començar a guanyar a la Copa Catalunya. Ara començarem amb les notícies. Fa molta calor i la gent de Tordera ja té costums per cuidar-se. Dins de casa és bo obrir les finestres a la nit i abaixar les persianes de dia. Al carrer s'ha de buscar l'ombra i portar roba clara i lleugera. Molts joves i famílies canvien les rutines i prefereixen quedar-se a casa durant el matí. El CAP avisa que hi ha més gent malalta pels cops de calor. Els símptomes que poden notar són febre alta, vòmits, pell vermella i respiració molt ràpida. Els nens petits i la gent gran són les persones que tenen més risc. Per protegir la salut, els metges donen aquests consells. Beure molta aigua entre 1,5 litre i 2 litres cada dia. Posar-se crema de sol i portar barret per protegir-se. El dissabte 15 d'agost, de les 6 a les 8 de la tarda, es farà un escape room que s'anomena M'ho ha dit un WhatsApp de la tieta. És un joc per aprendre a descobrir notícies falses. Ràdio Tordera ajuda a fer aquesta activitat que està oberta a tothom. S'han de reservar les places per internet. Per la festa major, torna al joc on heu de buscar pistes per tot Tordera. Troba el tort. És una recerca de la vida real on heu d'explorar l'entorn natural i els racons del poble. L'Ajuntament ha amagat un ocell de fusta en algun punt dels 84 quilòmetres quadrats del municipi. El joc comença el 16 d'agost. Cada dia, l'Ajuntament donarà pistes al seu Instagram per ajudar els veïns a trobar l'ocell. Per jugar, heu de fer grups de màxim 3 persones i apuntar-vos a la web de l'Ajuntament abans del 15 d'agost. L'equip que el trobi primer guanyarà un sopar al restaurant de l'Etapa Ibèrica. I per últim, els esports. El Club Futbol Tordera jugarà el primer partit oficial d'aquesta temporada a finals d'agost. En la primera fase de la Copa de Catalunya, el nostre equip jugarà contra el Club Esportiu Bonmatí. El partit serà el dissabte 29 o el diumenge 30 d'agost a fora de casa, al camp de Bonmatí. El club ja es prepara per intentar guanyar aquest repte i poder jugar després contra equips més grans.

Per acabar, farem un repàs final dels titulars. Primer titular. Els veïns de Tordera busquen maneres senzilles de passar menys calor. Segon titular. El centre de salut ens ensenya a protegir-nos del sol. Tercer titular. Ràdio Tordera prepara un joc per aprendre a descobrir mentides a internet. Quart titular. Torna al joc per buscar físicament la figura del tord amagada a Tordera. Cinquè titular. El Club Futbol Tordera ja té rival per començar a guanyar a la Copa Catalunya. I fins aquí les notícies més importants de Tordera. Moltes gràcies per escoltar-nos.

0: Doncs molt bé, avui, amics de S'ha escapat el lloro, estem en el guió 24 i avui anirem fins a Figueres a veure el Museu Dalí. I, com sempre, intervendran a la Filo, la Nuri Pujol, en Genaro, en Joan Madrid, el lloro, el Quico, que és la Nuri Pujol, un narrador, Salvador Romans, i un segurata que té una frase curteta que ho faré jo mateix. Doncs avui començarem dient que estem en el pàrquing de l'estació de Girona. El Genaro intenta tancar el cotxe mentre la Filo ja camina cap a l'entrada de l'AVE. El Quico s'aixeja la gàbia.
1: Filo, espera, que no sé si he trencat bé el centralitzat. I aquest pàrquing val un ronyó. Per anar a Figueres podríem haver agafat la Nacional 2.
2: Genaro, que a Montserrat vam dir que l'AVE és una experiència. 15 minuts i som allà. Deixa de patir pel cotxe, que aquí està vigilat.
3: A Figueres, parking car. Genaro, garrapa.
1: A callar, ocell de mal averany. Filó, per què hem de portar el lloro al museu? Ens faran fora.
2: És un animal de companyia, Genaro. I, a més, Dalí tenia ocells exòtics. El Quico és part del surrealisme.
0: El Genaro revisa les línies blanques del pàrquing com si fossin de platí.
1: Filo, que el cotxe del costat és un totterreny d'aquells gegants. Si m'obre la porta i em fot un arrencalament a la IATS, a la xapa, qui ho paga? L'AVE? Renfe? El senyor Dalí?
2: Genaro, per l'amor de Déu, que el cotxe té 10 anys. Està més segur aquí que al carrer. Tira, que el tren no espera.
3: Alarma, alarma! Genaro, tanca la clau! Que ens roben la ràdio!
1: Ho veus? Fins i tot l'ocell té por. I per què hem d'agafar el tren si amb el cotxe són 20 minuts per l'autopista?
2: Perquè vull anar relaxada mirant el paisatge i no la matrícula del davant. A més, a Montserrat em van dir que des de l'AVE es veu l'Empordà com si fos un ocell.
3: Ja sóc un ocell i no veig res. Treu-me la manta! Filo!
0: L'ascensor de l'estació de Girona baixa cap a les andanes del túnel.
1: Això sembla un búnquer nuclear. Quants metres sota terra som? Si hi ha un terratrèmol, aquí ens quedem amb el lloro i les maletes.
2: No siguis gafarrut. Mira quina neteja. Quina modernitat. Mira el rellotge. Falten 2 minuts. Això és precisió suïssa, Genaro.

0: Bé, s'escolta el xiulet del tren que s'acosta.
1: Venen els indis! A l'atac!
2: Ai, que l'ocell es marejarà amb la pressió del túnel. Escolta, Filós, si ens equivoquem de tren i acabem a Perpinyà? Jo no sé el francès, eh? O molet, o formatge i poca cosa més, eh?
3: Si acabem a Perpinyà, dinarem allà. Però mira el cartell. Figueres, Vilafant. No té pèrdua. Home de poca fe.
0: Arriben a l'escàner el Genaro. Es treu el cinturó amb els nervis. El lloro ha de passar per fora de la màquina, sisplau.
2: Ho veus? Ja comencem. Ara diran que el lloro porta microxips espies.
3: No facis cas. És que el meu marit és de la vella escola. Quico, estigues quiet.
1: Pipa per l'autoritat! Pipa!
0: Pugen a l'andana, l'ave arriba amb un xiulet potent i s'asseuen en Genaro. Es baralla amb el seient de la taula plegable.
2: Ostres, Filó! I això corre més que el meu primer Seat Ibiza. Mira el marcador. 200 per hora. Ens matarem. Doncs sí que anem ràpid. Se m'asseca al revés. Si m'asseca al revés, em marejo, Filó. Quan ha costat el bitllet?
3: No ho vulguis saber. Gaudeix del paisatge, que no tindràs temps ni d'obrir el diari. I psst, baixa la veu, que la gent ens mira. Sembla que no hagi sortit mai de casa. Mira quins seients, quina moqueta. Mira, ja passem pel Tert.
1: Més ràpid que un falcó. Genaro, t'has deixat el llum de la cuina encès.
2: Filó, és veritat?
3: No li facis cas, Genaro. T'està prenent el pèl. Quico, calla o et tapo amb la manteta.
2: Escolta, Filó, i si quan arribem a Figueres el museu està ple? O si no es deixen entrar amb els animals? Que el Dalí era molt modern. Però els de seguretat...
3: Ja he mirat la web. El museu és una bogeria. Hi ha ous al sostre i pans al cap de les estàtues. Si el Quico es comporta, diré que és una instal·lació artística vivent. El lloro de l'Empordà.
2: Em faràs passar una vergonya. Mira, ja estem frenant. Si no fa ni 10 minuts que hem pujat... Això no és un tren, és un coet per a risc.
0: El Quico, imitant el so de megafonia...
1: Pròxima parada! L'infern! Pitxin el botonet abans de sortir.
0: El Genaro vermell com un tomàquet.
2: Quico, calla! Perdoni, senyora. És que l'animal està nerviós. Filo, treu-li una pipa o alguna cosa. Es faran baixar a mig túnel.
3: Mira, ja sortim a l'exterior. Mira l'Empordà, Genaro. Quina llum, quin verd.
2: Sí, molt maco, però ja estem frenant. Que ha durat això 10 minuts. He pagat més de bitllet que de temps, assegut. Això és un robatori de Guà Blanc.
0: Arriben a Figueres, Vilafant, i baixen del tren. El vent de tramuntana els rep a l'andana.
2: Collons amb la tramuntana! Aquí el lloro sortirà volant sense ales!
3: Agafa fort la gàbia, Genaro. Ara hem d'agafar el bus o un taxi fins al centre, que l'estació queda lluny del museu.
1: I socors! Socors! Això és el túnel del rentat! Fiu! Vull tornar a Montserrat!
2: Ho veus? L'ocell té més seny que tu! Ara ens gastarem 10 euros més en un taxi. Però saps què? Tens raó, Filo. Ja que som aquí, verem els ous d'en Dalí. Però com l'ocell digui una paraulota davant d'un quadre, el deixo allà amb les formigues.
0: La Filo, tot rient i agafant el Genaro pel braç.
3: Va, Genaro, que avui som surrealistes. Quico, digues... Visca el surrealisme!
1: Visca la pela! Discofilo, Buenarol, Paltax.
0: Tots tres surten de l'estació entre rialles i renecs. Els renecs d'en Genaro, mentre el vent bufa de valent cap al teatre del museu. I ja dins d'ell, bé, en el pati central i sota la cúpula davant del Cadillac, és un Cadillac que sempre hi plou, el Quico treu el cap a la reixeta, tot al·lucinant.
2: Filó, explica'm això. Per què hi ha un cotxe dins un pati amb una senyora a sobre i un paraigua que plou per dins? Això no té cap ni peus. Qui és el mecànic d'aquest home?
3: És art, Genaro. És el subconscient. Representa que dins del cotxe sempre plou si un està trist. O alguna cosa així. Mira quins ous més grans allà a la paret.
0: El Quico mirant els ous gegants de la torre.
1: Truita! Truita per a tot el poble! Ous de dinosauro!
2: Calla, Quico, que ens mira el vigilant. Escolta, Filó, aquell quadre d'allà, si el miro de lluny, sembla l'Abraham Lincoln. Però si m'apropo, és una dona despullada mirant el mar. Això m'està fent mal al cap.
3: És la Gala, la musa d'en Dalí. Mira quina paciència tenia aquesta dona. Com jo amb tu.
0: De sobte el lloro comença a imitar a Dalí.
4: Talons acampanats de baix, ni els meus sabrien quan tornaria a terra. Eureka! He encontrado mi pintura. Hiperrealismo metafísico.
1: Sóc un geni! Sóc un diví! Pinteu-me els bigotis!
0: I el Genaro, tapant la gàbia amb la jaqueta...
2: Anem-nos d'aquí. L'ocell s'ha tornat boig. La gent es fa fotos i jo ja veig elefants amb potes d'aranya. Filó, la pròxima vegada anem a veure el museu de la joguina, que almenys hi ha trenets...

0: 30 euros filo. Això no dona ni l'hora. Sembla una truita a la francesa penjada d'una branca.
1: És un rellotge tou, Genaro. És la persistència de la memòria a la tauleta del menjador que quedarà diví.
2: El temps s'escorre. Genaro, et fas vell. Pipa caducada.
0: Ho veus, l'ocell que ja parla com un filòsof francès. Entre el vent aquest, que t'asseca el cervell, i els quadres de les mosques, estem tots tocats del bolet.
3: Bé, ja estan instal·lats dins del tren i hi ha molta gent i el silenci és sepulcral. Fins que el Genaro obre la bossa de la botiga del museu.
0: Escolta, Filó, m'he fixat que a la sortida hi havia una botiga de records i he comprat una cosa pel Quico. Mira!
3: Treu uns bigotis postissos de plàstic negres i cargolats cap amunt i els intenta posar a la reixeta de la gàbia.
1: Genaro, per favor, que som a un tren d'alta velocitat, no a la festa major de Gelpí.
3: I el Quico mirant els bigotis amb un ull...
2: Sóc el rei! Sóc el diví! Pinteu-me les plomes de color d'or!
0: Mira, si li agrada i tot. Escolteu, ara que anem a tota pastilla, m'he quedat pensant en aquell quadre del mariner que es menja un arís de mar. Tu creus que el sopar, nena, ja deu estar a punt a casa?
1: Genaro, hem trigat 14 minuts a venir i trigarem 14 minuts a tornar. La nena farà el que podrà, però t'ha agradat, oi?
3: El Genaro sospira mirant la finestra com els llums de l'Empordà passen volant.
0: Doncs mira, sí, m'ha agradat. No he entès res, però m'he gastat els estalvis en un rellotge que no marca l'hora. I el lloro es creu que és un geni, però feia temps que no rèiem tant.
3: Ja a l'arribada, en el pàrquing de Girona, cap al cotxe, en Genaro corre a mirar la xapa del seu vehicle.
0: Lloat sigui el senyor! Ni una ratllada, ni el tot terreny, ni ningú m'ha tocat el nen de casa.
1: Ho veus? L'AVE és el millor invent del segle. Ni multes, ni radars, ni aparcar Figueres, que és impossible.
3: I mentre el Genaro intenta engegar el motor...

0: Jordi, aquest cotxe fa bodegós. Vull anar a 300 per hora.
1: Calla, ocellot, que demà toca tornar a la realitat. Avui hem estat delineants, però demà... Demà toca anar a comprar el pa amb el lloro de tota la vida.
2: I tant, Genaro, té raó. Tu, Quico, a callar, que a la pròxima parà pipo pipo pi al llit.

0: mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
2: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
1: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
2: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
1: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
2: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
3: Sen7.1 FM. Ràdio Tordera.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El cap de Tordera adverteix d'un augment de consultes per cops de calor i recorda les claus per prevenir-los. Els riscos de la calor afecten de manera majoritària la població més vulnerable, especialment els infants i la gent gran. Núria Roure és directora del cap Tordera.
2: Fora dels edificis, doncs resguardar-nos d'aquesta calor, sempre caminar per l'ombra, beure aigua, sobretot menjar molta fruita, molta verdura, que són aliments que porten aigua, hidratar-nos molt.
1: Hem sortit al carrer per saber com combaten la calor els veïns i veïnes de Tordera. Algunes de les mesures són buscar l'ombra, els banys a la piscina o l'ús de l'aire condicionat.
3: Bé, doncs jo normalment em quedo a casa fins la tarda o així, que surto ja més tard, però amb l'aire condicionat, amb el ventilador i sense samarreta per casa és com si està millor, perquè aquest estiu serà tot els matins, el migdia, és com més calor fa. Normalment, si surto, m'agrada anar a la piscina, sobretot.
1: Sobren les inscripcions per al joc Troba el Tort de la Festa Major. El guanyador de la gincana per l'entorn de Tordera serà premiat amb un àpat a l'etapa ibèrica. I us expliquem també que Ràdio Tordera impulsa l'Escape Room. M'ho ha dit un WhatsApp de la tieta sobre fake news el proper dissabte 15 d'agost. Les inscripcions són obertes. Albert Sabater, director de l'emissora.
4: Es tracta, doncs, precisament d'això, d'una sessió gamificada, és a dir, un taller en format de joc en el qual, a través de la superació de diferents proves, anem parlant i reflexionant sobre les notícies falses, la desinformació i tota una sèrie de fenòmens que, malauradament, estan d'actualitat.
1: El Club Futbol Tordera s'enfrontarà el Bon Matí a la primera ronda de la Copa Catalunya. El conjunt torderenc jugarà el seu primer partit oficial de la temporada l'últim cap de setmana d'agost. Anem a conèixer també el temps. De cara a aquesta jornada, els propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: De moment, pocs canvis avui pel que fa a la situació meteorològica aquí a la comarca. Sí que tindrem alguns núvols més, però sense precipitacions, amb vents que bufaran fluixos, giren cap al sud-oest aquesta tarda i situació marítima tranquil·la, dominada pel marejol. Aquestes nuvolades que veurem aquesta tarda seran conseqüència de les tempestes que afectaran la zona de la serralada prelitoral, però que, com dèiem, no arribaran de moment aquí a la costa. Demà tindrem un dia també tranquil i assolellat, però de cara a dijous a la tarda sí que podríem tenir precipitacions. Sembla que el temps s'inestabilitza i entre dijous a la tarda i la matinada del divendres podríem tenir alguns aiguats aquí a la comarca. De moment, temperatures que avui, demà i demà passat han de variar poc, demà pugen una mica, demà passat dijous comencen a baixar, però divendres sí que baixaran de forma més clara.
1: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
6: Comencem per l'entrada de la finca i fem tota la volta a la finca, tot al rededor, tot, fem tot el perímetre de la finca. No, fem tot el perímetre, perquè hi ha venes que poden ser d'entrada quan entres, i n'hi ha que van travesseres. Llavors, és una manera de si hi ha un creuament de venes, poder localitzar. Anem en tirant, no noto res, anem a poquet. Ara noto alguna miqueta, molt poca cosa, però deu ser una vena molt petita. Per tant, ja no diem mai res, ja me la salto. Pot ser una humitat, pot ser carbonat càlcic, que també marca, ho senyali per l'aigua. Continuem. Mira, en aquest cas, a veure si ens tirem de sort i en trobarem. Marcarà alguna cosa. A veure, anem tirant, anem pujant.
7: De moment les varilles estan en paral·lel, això vol dir que no hi ha res.
6: De moment res, ni es belluga ni res. Anem pujant. Ara, veus, vas veient? Es tomben, jo les aguanto, les intento aguantar, però m'acaben picant el pit. Vena, això ja és una vena.
7: Ara han fet la volta, aquestes varilles.
6: Ara han fet la volta, sí. Ara passo la vena, tu mateix ho veuràs, i elles se van recol·locant, vull dir, com estaven al principi, ja està, i ja per la pròxima, si és que n'hi ha cap més.
7: Benet, com s'explica això? És a dir, jo et veig amb les varilles, no sé si, sí. Si això ho mous tu, i després. Com pot ser, no?, que només amb aquests dos ferros o amb un pèndol acabem trobant un pou. Això quina explicació té?
6: Això per mi no té cap explicació, perquè jo no hi crec. Però passa. Vull dir, no et puc dir res més, no crec que et passa. I et diré més clar. Ho proves tu, a veure si tot funciona. Diuen que si són camps magnètics, que si el nostre cos està més preparat per rebre aquests magnètics. els geòlegs no hi creuen, evidentment, dic, bueno, una discussió amb un geòleg, no hi creuen, no sé, però mira, des de l'antiguitat que s'ha fet així.
7: Escolta, fem això que em deies, canviem els instruments, jo et deixo el micròfon i la gravadora, sí. I jo agafo les varetes i em vas explicant.
6: Molt bé.
7: Val, tu em vas explicant, com ho he de fer.
6: Mira, agafa les varetes, apoya't els dits aquí, aguanta fort, posa-te-les així ben obertes, els colzes que et toquin el cos, i llavors pensa en aigua, no sé, jo penso en l'Ebre, per exemple, no sé, has de buscar aigua, tu busques aigua, vols aigua, i molt a poc, perquè tu ets molt nou, en aquest cas no sé si et funcionarà encara, ves fent, ves caminant, quan notes una ventilació t'apares, la notes, ara, jo veig que et fa alguna cosa, se't creuen, te l'has passat, però se t'han creuat, alguna cosa t'ha senyalitzat, ho has sí. fet tu, t'ho has fet tu amb les mans.
7: Jo aparentment no.
6: Ho has fet tu, doncs pues, bueno, això és el que em preguntaves, no? Vull dir, jo aparentment tampoc, ara, bueno. no sé.
0: Quatre gotes, una mirada al futur de l'aigua.
7: La mística dels saurins pot arribar a despertar passions, també escepticisme, no tothom hi congregue, però jo encara estic impactat pel que he viscut. Compartirem una altra experiència en el programa d'avui, també sorprenent, al municipi d'Alforja, i de troballes amb tècniques ancestrals a tecnologies de futur, perquè avui també apuntalarem com hauria de ser la transició hídrica a Catalunya segons els enginyers. Bé, per quina Catalunya ens hem de preparar? Quants habitants serem el 2050? Començarem parlant, però, dels aqüífers, amb els quals també haurem de comptar en un futur. Els coneixem i aprofitem prou?
0: L'aigua subterrània beu, en bona part, de la pluja. Significa el 70% de les infiltracions que reben els aqüífers. Tot i que també pot rebre aportacions de rius o altres masses d'aigua, o bé de filtracions de les nostres canalitzacions, per exemple. En qualsevol cas, el ritme de recàrrega d'un aqüífer no és ràpid, ja que només aprofita de mitjana el 10% de l'aigua de pluja. El cert, però, és que varia en funció de les característiques de cada zona. Mentre les rieres del Garraf aprofiten el 27% de l'aigua de les precipitacions, la infiltració de les rieres litorals del Gaià són inferiors al 4%. Segons els estudis de la Generalitat, amb registres anteriors a la darrera sequera, als anys normals, Catalunya extreu el 76% dels recursos subterranis disponibles. I, en canvi, en període secs, la demanda s'enfila fins al 115%.
8: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
7: Damià Barceló és expert en recursos hídrics, professor universitari, va ser director de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua i és una de les veus, podríem dir, més acreditades a casa nostra, també reconeguda a nivell internacional. Benvingut al programa.
9: És un plaer estar aquí per parlar del tema aquest de l'aigua.
7: La Catalunya del futur ha de comptar amb els aqüífers?
9: Sí, la Catalunya del futur, com la d'ara, de comptar amb tot. Aqüífers, aigües residuals tractades o regenerades, desalinitzadores si estàs al costat del mar, hem de comptar amb tot, perquè és, a veure, els recursos són limitats.
7: Pel que fa a l'ús d'aquests aqüífers a Catalunya, s'han aprofitat en excés, s'han sobreexplotat els últims anys?
9: Sí, un dels problemes greus que tenim amb els aqüífers és la contaminació de nitrats, degut a les activitats agrícoles, bàsicament, agrícoles ramaderes. Per tant, el tema dels nitrats està allí, molts d'aquests pous no es poden fer servir, no es poden utilitzar. S'estan recuperant i s'han recuperat pous, per exemple, el cas del Besòs a Barcelona. Algunes d'aquestes aigües s'estan fent servir per regar, no per usos, diguem-ne, agrícoles, però hi ha una feina importantíssima amb la recuperació d'aquests aqüífers. Per tant, és important i pensem que l'aqüífer sempre està connectat a l'aigua superficial, és a dir, quan veiem un riu, el riu porta aigua perquè hi ha aqüífers, eh? Per tant, si no porta aigua és que no hi ha aqüífers, eh? Vull dir, aleshores, tot això s'ha d'anar cuidant, i per el tema de recuperar un aqüífer és costós i degut a la gran activitat ramadera de Catalunya i agrícola, doncs això és molt complicat, perquè pensem que Catalunya, el sector agroalimentari, representa més del 25% del PIB. Això vol dir doncs, 8-10 milions de porcs, aviram, etcètera, etcètera. Clar, hi ha una activitat agrícola important i això ha de ser sostenible. Per tant, com ho fem? Això és un tema que jo pregunto, com ho fem?
7: En qualsevol cas, quan hi ha un aqüífer contaminat, es pot salvar. És a dir, aquesta contaminació és reversible, es pot arribar a recuperar.
9: Sí, però s'ha de tractar el nitrat, s'ha de treure, s'ha d'eliminar el nitrat. O sigui, els nitrats estan a uns nivells molt alts, superiors a la directiva europea, a la majoria de Catalunya. O sigui, avui en dia és vulnerable. Ja és un tema que tenim un problema, a Catalunya i a Espanya també, eh? Vull dir, no és només aquí. És un tema important. A part que hi poden haver d'altres coses, com antibiòtics, pesticides, a zones agrícoles, a zones, per exemple, blat de moro, zones on hi ha molta activitat agrícola, doncs hi ha pesticides, antibiòtics, perquè, clar, els ramats, el bestiar, doncs, necessita antibiòtic. I aleshores, tot això va passar també a l'aqüífer. Per tant, l'aqüífer són importants i s'estan recuperant, i sé que hi ha un pla de recuperació d'aqüífers en algunes zones i es poden tractar, però és, no és, vull dir, bé, requereix una tecnologia, inversió, etc. Com tot, una mica, si es vol recuperar l'aigua, en general, el que diem l'aigua regenerada, no? d'una aigua superficial regenerada, una aigua d'una depuradora. Però l'aqüífer requereix això. I aquest és el problema que tenim amb els aqüífers.
7: Més que no pas la disponibilitat d'aigua.
9: A veure, d'aigua n'hi ha, i més, bueno, aquest últim any que ha plogut. La disponibilitat d'aigua a Catalunya tindrem sequera, els experts, jo sóc expert tant parcialment en temes de sequera, però vull dir, bé, m'hi he hagut de posar els últims anys. Diuen que són episodis que repeteixen cada 7, 8, 10 anys. Pensem que l'última forta va ser el 2008. Per tant, aquí a Catalunya ens hem d'espavilar, és a dir, les inversions del govern català previstes que he vist ara i que aquest nou govern respecte a l'anterior estan respectant és per augmentar la disponibilitat d'aigua i arribar als 280 hectòmetres cúbics en el que seria aigua desalinitzadora i aigua regenerada, no? I si podem tenir aquests 280 hectòmetres cúbics, que no depenen de la pluja, perquè aquí el que no pot ser és que avui en dia depenguen de la pluja com l'edat mitjana, és a dir, el que no pot ser és que si no plou no hi ha aigua, no, home, vull dir, a veure, avui en dia tecnologies, Israel no depèn en absolut de la pluja. Per exemple, Israel té en aquest moment tres grans desalinitzadores que li donen 550 hectòmetres cúbics per any. Ara s'han de començar a fer aquestes inversions perquè pel proper episodi de sequera que ens agafi més preparats, no? Ens agafi millor.
7: Seguim estirant el fil de la contaminació, que és el primer que havíem obert, perquè, de fet, vostè també ha estudiat la contaminació per microplàstics. Quan parlem d'això, sovint ens ve la imatge de mars, d'oceans, però en l'aigua potable que acabem consumint nosaltres a casa nostra, també té efecte aquesta problemàtica?
9: Bé, en principi l'aigua potable n'hi ha d'haver-hi molts menys perquè el microplàstic, clar, l'aigua potable passa molt més tractament, és a dir, qualsevol aigua porta tractament. L'aigua potable, en principi, a dades d'Europa, hi ha molt poc, n'hi ha, però molt poc, o sigui, els nivells estaríem parlant de poques partícules de microplàstic. L'aigua residual que va als rius n'hi té més, i també no només l'aigua del riu, sinó també els sòls. És a dir, quan estem regant amb aigua regenerada o aigua de riu, el sòl també es contamina. Això és un greu problema, per exemple, a Xina. Aquí a Espanya s'ha estudiat poc, s'està estudiant ara. Inclús les plantes poden absorbir part d'aquest microplàstic i passar a la planta. Per tant, el microplàstic és un tema que està tot arreu perquè estem abusant també de l'ús de microplàstics, s'estan trencant, són partícules que es trenquen, es fan els micro i els nanoplàstics, i això arriba tot arreu. I a més, els micro i nanoplàstics el que fan són absorbeixen d'altres contaminants, de manera que això passe a tota la cadena. És a dir, el microplàstic no només és plàstic, sinó que també, per exemple, conté antibiòtic. Pot contenir.
7: La disponibilitat d'aigua subterrània a Catalunya és coneguda? És a dir, tenim una radiografia clara dels recursos que hi ha? O en aquest sentit hi ha camí per recórrer, ens podem arribar a esperar noves troballes?
9: En principi, hi ha els grups d'hidrologia o d'aigua subterrània a Catalunya són gent molt coneguda i saben el quantitat que hi ha. Per exemple, Barcelona sé que hi ha 40 hectòmetres cúbics, perquè ho ha repetit moltes vegades, el que és la ciutat de Barcelona, que és molt 40. El que passa és una cosa és el recurs que hi ha i l'altra el que pots aprofitar. O sigui, no pots buidar un aqüífer. Perquè hi ha un altre tema. Si tu, per exemple, buidessis molt els aqüífers, el que està passant ara amb algunes parts del món, que el terreny baixa. Si tu explotes molt l'aqüífer, al final el que tens és una baixada del terreny. Això està sortint a la premsa, no? Per tant, a Catalunya sí que hi ha aigua subterrània i molts pous, a la zona de Tarragona, moltes. Se sap les quantitats que hi ha, però la qualitat, amb tot arreu, ja t'he comentat, hi ha un problema de qualitat i un problema, clar, si l'aigua no té qualitat, què en fas de la quantitat si la qualitat no és bona?
7: El desenvolupament industrial i demogràfic del país en aquest futur pròxim arribaran al punt de posar al límit la disponibilitat d'aigua?
9: Bueno, jo crec que si es fa bé, no. Clar, si es fa bé, no. Aquí, clar, aquí hi ha una discussió que va sortir quan hi havia la sequera, que donem aigua als regants o aigua als turistes, no? Perquè, clar, un turista, si un turista es dutxa tres vegades al dia, el consum d'aigua a Barcelona ve a ser d'una persona de Barcelona 100 litres al dia. Un turista, si gasta 300, clar, escolta, vull dir, a veure, què fem aquí? Vull dir, aquí arriba un moment que dius, si creix molt el turista, que dona molts diners, d'acord? Però després deia tot el sector ramader, agrícola, que és a Catalunya, com t'he dit, és el 25%. També s'ha de... Aquí hi ha un tema que no he dit, que s'ha de millorar molt el sistema de recs. Aquí a Catalunya hem anat una mica endarrerits, per exemple, el Canal d'Urgell està fent les inversions que havia començat a fer-les ara, però els havia fet fa 50 anys. Per exemple, el que són els sistemes de recs agrícola a Múrcia, Alacant, són molt millors. O sigui, el que és la part de Llevant, que han patit molta aigua, ho han fet millor a Almeria, per exemple. Aquí a Catalunya han tirat massa de beta.

0: el que jo vull dir és que han de pensar què s'han de fer. És a dir, això s'ha de fer i després s'ha de fer una bona gestió política des del govern, jo crec, dels recursos, i dir, bé, si som 10 milions, doncs, bé, com ho gastem, qui gasta aquí, quin és el màxim, etc.
1: Damià Barceló, gràcies per compartir la seva visió amb nosaltres.
0: Gràcies a vosaltres, eh? I un plaer.
2: Els estudis de l'ACA expliquen que sovint s'extreu més aigua dels aqüífers que la que poden proporcionar de forma sostinguda. En anys amb un règim de pluviometria normal, més del 30% de les masses subterrànies presenten un índex d'extracció per sobre dels valors recomanats. El cas és que, en anys secs, la situació es tensa en la meitat dels aqüífers perquè es sobreexploten. A més de posar-los al límit de la seva capacitat, Catalunya té un problema amb la qualitat de les aigües subterrànies, ja que el 35% s'han declarat en mal estat químic, sobretot per contaminació de nitrats. En resum, de les 70 masses d'aigua subterrània que s'identifiquen en el Pla de Gestió de la Generalitat, només 16 presenten un estat bo, és a dir, que aproven pel que fa a qualitat i també en termes de quantitat en relació al ritme d'extraccions.
1: Els aqüífers se segueixen explorant força en èpoques de sequera, sobretot, però cal tenir en compte que l'extracció, tal com la coneixem avui en dia, és un invent prou recent, des que hi ha sistemes de bombament potents i des que perforar, per exemple, més de 100 metres de profunditat es resol amb una certa facilitat tècnica. L'altra opció que ara es comença a plantejar és la d'utilitzar aquests aqüífers com a dipòsits d'aigua. És a dir, que quan tinguem molta aigua siguem nosaltres els qui la injectem al subsol. Una fórmula, per exemple, que en Damià Barceló també validava i que justament és una de les opcions que planteja l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua, amb qui ho conversarem de seguida. Abans, però, us volíem explicar una d'aquestes troballes en temps de sequera i, per tant, en un context de màxima urgència.
3: Quatre gotes.
1: La història dels saurins ens connecta amb el municipi d'Alforja, al Baix Camp, que, com tants altres, en aquesta última època de sequera, els van trucar. El cas d'Alforja podríem dir que va ser diferent, la seva història va ser una altra. Parlem amb el seu alcalde, Joan Josep García, benvingut al programa.
4: Hola, bon dia, Gerard.
1: Si no m'equivoco, vosaltres vau rebre una trucada força sorprenent.
4: Va ser molt sorprenent. La trucada la vaig rebre del saurí, del Joan, que em va trucar perquè em va veure amb un tall que va sortir per TV3.
1: I explica'ns com va anar aquesta trucada.
4: En aquella situació, Gerard, que estàvem patint de l'any 2022-23, en aquella sequera que hem estat patint tots plegats, et truca un saurí i et diu que des de casa seva sap on puc fer un pou per poder tenir aigua. Doncs el primer que penses és que se t'anaran en fotent.
1: Clar, que és una broma telefònica, potser.
4: És una broma telefònica, se n'en foten de tu. No? Jo dic, ostres, aquest, vull dir... I llavors, no, llavors parlo amb ell i li dic, escolta, mira, jo ja tinc prou feina per poder tirar endavant això, com perquè em vinguis a trucar-me a fer-me aquesta gracieta. I em diu, no, sóc un saurí o sóc una persona que estic molt vinculada en el món de l'aigua i l'aigua la tens a tal lloc. Bé, quan un està desesperat en una situació que nosaltres estàvem, doncs bàsicament t'aferres al que sigui i llavors, doncs, bé, vaig anar en aquell lloc que ell em deia. Resulta que en aquell lloc on nosaltres el vam acabar fent el pou, doncs aquell noi també fa anar el pèndol i tot això, i s'ho va mirar i va dir, home, doncs sí, doncs igual sí que té raó i aquí hi ha aigua. I llavors, doncs, el que vam fer, els vam anar a buscar, més amunt de Lleida, al seu municipi, i el vam portar aquí i llavors vam acabar de mirar-ho en el terreny. I sí, era efectivament on havia dit ell, doncs llavors vam fer les proves allà en el terreny i llavors em va dir que hi havia una veta a diferents alçades, a diferents profunditats i que hi havia aigua, que hi havia molta aigua. Queda't amb l'anècdota, Gerard, perquè han acabat per la Benestar, que ell em va dir que hi havia diferents vetes, però que la veta més interessant estava a partir dels 150-160 metres de fondària. Ell em va dir que hi havia aigua als 20 metres, als 40, als 80 i gairebé cap als 150, i llavors van començar a fer la prospecció, i sí, als 20 metres ja va començar a sortir aigua, i clar, quan tu vas començar a sortir aigua amb una sequera tremenda,

0: Doncs clar, és com, bé, pensar en aquella gent del petroli, no? És com si trobessis petroli. Enmig d'una sequera tremenda, doncs va començar a sortir aigua. I la veritat és que per motius logístics vam fer el pou a 150 metres, perquè qui ens podia fer el pou ens ho podia fer amb aquesta fundària, perquè és la màxima que tenia. Traiem uns 9, entre 9 i 10 metres cúbics hora al començament. Treia aquesta mitja dels 9 metres cúbics i llavors vam quedar sobre entre 7 metres cúbics l'hora, que 7 metres cúbics l'hora, això perquè tinguis en compte, ho traslades amb els camions, amb els cisternes, estem parlant de 4 o 5 camions cisternes diaris.
1: Doncs ens quedem amb aquesta anècdota, va. Recordem, referència de 160 metres de profunditat, perquè aquesta història que avui expliquem no acaba aquí. Encara hi haurà una segona trucada del Saurí, però estirarem el fil més endavant. Alcalde, ens retrobem aviat.
0: Moltes gràcies.
1: Tornarem a parlar de saurins i també de mites i llegendes al voltant de l'aigua. Hem fet un encàrrec al Joan Pellicer, qui va ser director del Servei Meteorològic de Catalunya. Ell ha estat un dels nostres guies en aquest trajecte del Quatre Gotes i, entre d'altres qüestions, li hem demanat que ens confirmi, o bé ens desmenteixi, algunes creences al voltant d'aquest recurs natural. Abans d'acabar el capítol, el saludarem, però abans el que fem és anar cap a Barcelona perquè ens hem citat amb l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua. Es tracta d'un punt de trobada dels col·legis d'enginyers industrials, agrònoms, camins, canals i ports i d'economistes que es van aplegar en aquest observatori just en el context de sequera per establir quin hauria de ser el full de ruta a la transició hídrica de Catalunya. En períodes de sequera o quan més ens ha faltat l'aigua, sempre hem estat pendents del cel. Fins i tot a casa nostra, i ho veurem aquí al Quatre Gotes, hem estat pendents o hem confiat la solució de vegades a pregàries, fins i tot a processons per demanar ajuda perquè plogués. Pel futur, però, des de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua ens plantegen una altra mirada, un canvi de perspectiva. Marc Oliva, gràcies per entrar amb nosaltres avui al Quatre Gotes.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Per garantir aquesta aigua del futur, ja no podem mirar només al cel?
2: No hauríem, és a dir, tenim tecnologia suficient, tenim coneixement suficient, tenim capacitat suficient per, com a mínim, plantejar-nos la idea de no haver d'estar pendents del cel, sinó confiar una mica més en la tecnologia, en la capacitat d'inversió i en la planificació per poder tenir la capacitat suficient en moments de sequera extrema per assegurar el subministrament d'aigua just i equitatiu per a tots els usos.
1: A l'Observatori heu redactat el document Catalunya 2050, base per la transició hídrica, on recolliu, d'alguna manera, els deures que hauríem de fer com a societat per estar preparats per quan arribem a aquesta Catalunya dels 10 milions d'habitants d'aquí a uns 25 anys, el 2050, i que llavors hi hagi aigua per tothom. El context, com a mínim, el punt de partida, no és del tot favorable.
2: El que veiem és que més enllà de les sequeres, d'aquí a 25 anys serem més gent. Apunten les previsions cap a 10 milions i nosaltres, no? És la punt de partida que agafem. Per tant, venim d'una Catalunya de 6 milions d'habitants, som 8 milions i anem cap als 10 milions. És un creixement notable de la població. Per tant, més gent, hi haurà més demanda d'aigua. Previsiblement és gairebé proporcional. I, per altra banda, estem en un context clarament de canvi climàtic, malgrat encara hi ha qui el negui, ja n'estem visquent les conseqüències i, per tant, ens hi hem d'adaptar. I el canvi climàtic, una de les coses que ens diu sobre l'aigua és que tindrem, fins i tot quan tinguem aigua, en tindrem menys. De l'ordre d'entre un 20, un 30, 40% menys, depenent de les previsions i depenent de l'augment de temperatura. Per tant, una mica també està perfecta. Més demanda, menys oferta. Això, com veieu, no casa, ens anem cap a un escenari on, fins i tot en moments en què tinguem aigua, tindrem una escassetat permanent o un estrès permanent. Això vol dir que viurem tensionats si no prenem mesures quan tinguem aigua, i quan no en tinguem serà molt ràpid el problema, vindrà molt més ràpid que abans.
1: Creixerem un 25%, tindrem un 25% menys d'aigua, necessitarem, per tant, si descomptem aquesta part d'estalvi, necessitarem un 25% d'aigua més. Explica'ns d'on la traurem, aquesta aigua.
2: Efectivament, és a dir, no? Més demanda, menys oferta, per tant, estrès hídric, necessitem més aigua, i aquesta és la, diguem, un dels eixos que nosaltres treballem. Nosaltres plantegem tres grans eixos, dos van enfocats a la quantitat d'aigua. Un és, hem de ser capaços de ser més eficients en l'ús de l'aigua, per tant, gastar menys, no? Utilitzar menys aigua, sobretot en l'ús agrícola. Hem de pensar que si som més persones haurem de produir més aliments, per tant, utilitzarem més aigua per produir més aliments. Catalunya és un país que necessitem el regadiu per ser productius en l'ús agrícola, per tant, necessitarem més aigua. Per tant, un dels grans focus és l'eficiència en l'ús agrícola, ser eficients no tant per utilitzar menys aigua, sinó per produir més aliments sense gastar-ne menys, sense utilitzar-ne menys. Aquest seria un dels grans eixos. També mesures d'eficiència en l'ús urbà, on, de fet, ja ho hem dit moltes vegades, ja som molt eficients. No vol dir que no haguem d'aplicar mesures, i nosaltres en plantegem, sobretot en la distribució de l'aigua. Hem d'intentar, no?, fer la idea aquesta que cada gota compta, efectivament és cert, però el 72% de l'aigua a Catalunya s'utilitza per l'ús agrícola, per tant, el gran gruix d'estalvi està en l'ús agrícola. Per tant, un eix d'estalvi, un eix d'eficiència, i un segon eix que ens aportarà més aigua, que és l'eix de nova aigua, o aigua no convencional. Aquesta aigua no convencional, essencialment, és la dessalació, que ja en tenim un parell de plantes funcionant, i que nosaltres proposem incrementar-la amb fins a 6 plantes de dessalació i en total uns 360 hectòmetres cúbics a l'any. Dessalació i regeneració. I la idea de regeneració és que si ja fem esforços per depurar l'aigua que ja hem utilitzat, no? L'aigua la passem per una depuradora i per tant ja fem uns esforços, aquesta aigua intentar no abocar-la o a mar o a prop de mar, perquè després l'haurem de dessalar, per tant no té massa sentit, intentar regenerar, aplicar un tractament terciari que faci que aquesta aigua pràcticament sigui utilitzable.
1: Una de les altres apostes estratègiques que presenteu en aquest document és la interconnexió de xarxes. Què significa connectar Catalunya amb aquestes xarxes?
2: Bé, és el que et deia, hi ha, nosaltres plantegem tres grans iniciatives tècniques o tres grans estratègies. Les dues primeres són les que dèiem d'eficiència i nova aigua. Aquestes van enfocades a la quantitat d'aigua disponible, una per estalvi i l'altra per aportació de nova aigua. És aquest mix, aquest equilibri. I un cop tens tota l'aigua, el que diem és que ens falta una capa, que és la capa de resiliència. I la resiliència l'aconseguim amb una xarxa interconnectada. Les xarxes del país no estan connectades. Quan penses en la xarxa elèctrica és molt evident que totes les xarxes estan connectades. Quan tens una fallada en un punt pots subministrar-les un altre. En el cas del gas també en alguns punts està connectat per diversos llocs. En el cas de l'aigua no és ben bé així. Tenim xarxes molt aïllades i el que proposem és tenir xarxes interconnectades. Per tant, fer un gran corredor a tota la zona litoral i prelitoral, que és on es concentra la major part de la població, per tal de garantir els usos urbans de l'aigua en qualsevol circumstància. Perquè què ens aporta aquesta interconnexió? Ens aporta, un, que en cas d'emergència en una de les zones puguis proveir d'aigua d'alguna altra, només en cas d'emergència. No es tracta de fer trasbassaments continuats, sinó que es tracta de proveir en cas d'emergència. Aquesta emergència pot venir per temes de sequera puntual en alguna de les zones, però també pot venir per contaminació de les masses d'aigua. I dos, i aquest crec que és l'afegit també important, és que, com deia, anem cap a un model on cada vegada tindrà més pes l'aigua dessalada. No? Llavors, ja no només l'aigua ve dels rius, sinó que ve del mar, i per tant, si tenim 5-6 dessaladores distribuïdes pel territori, tenir unes canonades que puguis distribuir l'aigua dessalada cap a un punt o un altre també ens aporta aquesta resiliència extra.
1: Clar, però els malpensats, quan es parla d'aquest projecte, segur que diuen, ostres, potser me l'estan colant, i al final és una altra manera de fer un transvasament encobert.
2: Sí, a més és cert, perquè quan nosaltres sortim a finals del 23, la primera mesura que proposem és justament és aquesta. I a més, nosaltres parlem d'un corredor a tot el litoral i això són dos trams d'unió, hi ha com tres grans xarxes i proposem dos trams d'unió d'aquestes tres grans xarxes. Però posem molt d'èmfasis també en la unió entre Tarragona i l'ATL, no? l'Aigües Ter Llobregat, i posem molt d'èmfasis perquè en aquell moment, desembre del 23, estem en el pitjor moment de la crisi, de l'última crisi, de l'última sequera, i posem molt d'èmfasis perquè de totes les mesures que hem parlat, si et fixes, totes tenen un període de maduració bastant llarg, és a dir, construir una desaladora no es fa de nit al dia, triguem de l'ordre de 4 o 5 anys, entre permisos, pressupostos, projecte, execució, triguem de l'ordre de 4 o 5 anys. Quan parlem de regeneració també trigarem temps, és fer projecte de nou, permisos, projectes, no. Quan parlem d'estalvis, de mesures d'estalvi en l'ús agrícola, trigarà el seu temps, hem de canviar les tècniques de recs, hem de modernitzar canals, són mesures que també són més distribuïdes. En canvi, quan parlàvem de la canonada, parlàvem d'un període de temps molt breu, parlàvem d'entre 8 i 12 mesos, i en 8-12 mesos podríem haver allargat el coixí que teníem a la crisi, insisteixo, en un moment en què les previsions eren dolentes, estàvem al desembre del 23 i que ens anàvem a poder-nos quedar sense aigua en un període de menys de 12 mesos. Per tant, teníem 8 mesos aquesta connexió, ens hagués donat 45 hectòmetres cúbics més a la zona de l'àrea metropolitana, però de retruc també a la zona del Ter, perquè al final ens abastim del Ter, i per tant ens hagués donat un sospir, un aire, no?, que no teníem en aquell moment.
1: Parlarem de la regeneració d'aigua amb exemples reals, també de com les ciutats i en especial l'agricultura poden aconseguir aquest objectiu de ser més eficients i, en definitiva, d'utilitzar menys aigua, però ja serà més endavant. Marc Oliva, membre de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua, gràcies per haver-nos resumit aquestes propostes que heu treballat.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Estàs escoltant el 4 Gotes.
1: El concepte de la nova aigua és aquest que hem d'anar fent cada vegada més nostre. Anirà sortint aquí el 4 Gotes perquè ja ho veieu que està en boca de tothom. Hi ha altres idees que no són tan noves, com que l'aigua de l'Ebre pugui arribar més amunt de la demarcació de Tarragona. Recordareu que el director de l'Agència Catalana de l'Aigua ens deia que ara mateix, això no està damunt la taula, però avui sí que hem escoltat altres veus que aposten per aquesta idea, i us dic que baixarem aviat a les Terres de l'Ebre, on aquesta lluita en defensa del seu riu no està del tot enterrada. Abans, però, que us ho havia promès, havíem demanat al Joan Pellicer que ens confirmés o ens desmentís un mite al voltant de l'aigua, i a vegades és qüestió de fe. De fet, començàvem entre pèndols buscant pous, i us podeu imaginar que no tothom confia en ells a l'hora de buscar aigua. Sí que hem confirmat nosaltres que, com a mínim, el Forja va confiar-hi, va treure'n rendiment, però no m'enredo. Estàvem amb aquesta resolució de la petició que fèiem al Joan Pellicer que ens expliqui un mite, i si és veritat o mentida. No ens parlarà dels saurins, sinó d'aigües miraculoses, o si més no, aquelles a les quals en algun moment se li han atribuït característiques curatives. Joan, quin mite ens vols explicar?
4: Home, trobaríem un que fora intermig. Guarir les criatures que tenien una tos farina, que deien, amb un blanc en concret, deien, aquest nen té la tos farina, per curar-la ha d'anar a beure aigua de les 7 fonts. Recordem que el 7 és un número màgic que té connotacions esotèriques i tal. I clar, paradoxalment hi ha una part de veritat. En el moment que un nen que estava debilitat, que tenia la tos farina, però que començava a sortir a la tarda, caminava una estona, estava en contacte amb la natura, respirava bé, en condicions higièniques millor, bevia una mica d'aigua i tal, amb el període es podia passar dues coses, o que empitjorés i que fins i tot es morís, dissortadament, o que normalment acabava curant-se. I llavors el meu pare recordava que havia vist a la farmàcia de Montblanc que algú li deia què li podríem donar al nen per curar acabar de curar la tosferina perquè ja ha begut aigua de les 7 fonts. Per tant, és un mite, mig veritat, mig mentida.
1: Gràcies, Joan. Una creença que trobaríem en molts altres llocs, per exemple, l'aigua miraculosa de Sant Magí de la Brufaganya, que els tarragonins van a buscar encara avui en dia amb carros, a més de 60 quilòmetres de distància a la Conca de Barberà, i que dona inici a la festa major petita de Tarragona. També l'aigua com a sinònim de benestar, de purificar-se amb les aigües termals que ens han acompanyat des de l'antiguitat.
5: Quatre gotes.
1: Ara potser tenim molts altres ingredients, serveis i motivacions a les nostres vides, però històricament és cert que hem estat molt connectats i estretament vinculats amb la presència d'aigua. Vaja, de fet, coneixeu aquella màxima, no? Sense aigua no hi ha vida. I potser també us sona aquest altre lema. Lo riu és vida. En la pròxima cita, territoris, pobles, lluites i aigua, aquí al Quatre Gotes.
3: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
6: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
3: No, primer has de fer la digestió.
2: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. 107.1 FM.

0: aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
2: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Com és habitual, després dels plens del nostre Ajuntament, reunim els representants polítics del nostre poble per parlar d'alguns dels temes que s'hi varen tractar. Estem parlant del ple ja del mes de juliol, on es varen tractar diversos punts en l'ordre del dia, però ja podem avançar que un dels temes centrals del ple va ser la qüestió de l'aigua al nostre municipi. També cal destacar temes referents al tema de la gestió de residus, que sembla que es va desencallant el que és tot aquest procés per poder licitar aquesta licitació. En parlem de tot plegat. Avui ens acompanya l'alcaldessa per Junts, Elisabet Mejías, benvinguda.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Bona tarda. Jesús Saltor, d'Esquerra Republicana, gent de Tordera, Jovent Republicà, benvingut.
2: Bona tarda, gràcies.
0: Acosti's una miqueta al micro, que així el sentirem una mica més.
2: Vinga, doncs. A falta de... Sí. O de costum, diguem.
0: I l'Eric Pérez, que ens acompanya per part de Vox.
3: Bona tarda.
0: Hem de disculpar la presència de Salvador Giralt d'En Comú Podem i esperem que es puguin incorporar en els propers minuts representants de Partit Socialista i també de Més Tordera. Com dèiem, un ple on part central de la sessió va ser el tema de l'aigua, de l'estat de l'aigua, de la xarxa de subministrament al nostre municipi. En aquest sentit, l'alcaldessa, des d'alcaldia, es va fer una declaració oficial de l'estat actualment del subministrament, d'aquesta declaració de no apte pel consum humà i difusió oficial de la declaració. Hem de dir que Vox també va presentar una moció al respecte que no va prosperar. Però bé, podem aprofitar, evidentment, aquesta tertúlia amb l'alcaldessa. Ho hem anat fent cada setmana per actualitzar la situació, per explicar a la ciutadania quina és la situació actual doncs, d'aquest subministrament d'aigua. I també aprofitar per conèixer l'opinió de grups tant del govern com d'oposició que ens acompanyen avui en aquesta tertúlia respecte a aquesta situació i a la seva gestió. Alcaldessa, si li sembla, actualitzem situació, en quina situació ens trobem en aquests moments i sobretot explicar una miqueta la cronologia, no? Que vostè va voler doncs, donar, potser no tota, però no. Sí que de manera resumida...
1: Si l'expliquem, l'expliquem, eh? Vull dir, no ens dona prou programa perquè vam estar 25 minuts.
0: De manera resumida, perquè la gent doncs, tingui constància de com s'ha arribat fins aquí i sobretot això, explicar en quina situació ens trobem en aquests moments.
1: De moment ens trobem amb la mateixa que estàvem la setmana passada, que és que portem dues setmanes amb índex de 0,08 als pous de Tordera, Marreixac i Àgora i de 0,09 Masmora, per tant estaríem dintre paràmetres i esperant els resultats que ens arriben demà dels pous de Marreixac-Tordera, que normalment són els dimecres quan ens arriben les analítiques, i també a l'espera de remetre'ls a Salut Pública, que és el que fem cada setmana, que ja dijous passat, com avançava en el ple, sembla que amb aquests paràmetres bons que estem des de fa 15 dies estaven en disposició d'aixecar aquesta restricció, però fins que ells no diguin nosaltres, per tant, no ho farem. La cronologia dels fets la vàrem comentar durant el ple extensament, uns fets que coneixem des del 18 de setembre de l'any 24, quan la qual ja per primera vegada ens planteja la qüestió dels PIFAS, en què és, què passa, com els hem de controlar i quins mitjans hauríem de començar a provar aleshores a la nostra etapa que no està preparada encara per fer front a aquests components. Des d'aleshores fins ara hem provat diferents sistemes, hem buscat diferents finançaments per fer-los en diferents fórmules, des del 24 fins ara. Plantejàvem l'opció de la pròrroga del contracte de qualia i d'abastaments d'aigua que finalitza el 31. Hem buscat alguns crèdits via ICF, hem intentat col·locar filtres estàndard passant per un procés que iniciaven d'expropiació i al llarg d'aquest temps, amb tots aquests tràmits, també parlant amb Diputació si ens podia finançar una part del dipòsit que finalment el dipòsit es feia via ACA. Allò, hi ha moltes administracions implicades en tot aquest procés, de la mateixa manera que també es feia amb l'empresa pública Atella de la Generalitat per poder-nos connectar a la desaladora, ens ha atrapat aquest no apte de l'aigua aquest mes de juliol.
0: S'ha incorporat el regidor de Més Tordera, Xavier Pla, que havíem dit que s'incorporaria. Bé, regidor, parlem de l'aigua, com es pot imaginar, i de la situació en aquests moments, i que comparteixin-nos la seva opinió respecte a com valora la situació actual, i després escoltarem els grups de l'oposició.
4: Bé, no, ja diu, tal com ha explicat molt bé l'Elisabet, és difícil afegir més coses, no?, però jo crec que la via de finançament està oberta i bueno, tenim moltes maneres de poder-ho fer, o moltes maneres de fer coses, no vol dir que tinguem molts de diners, no? Ara, la frase es pot entendre malament, és a dir, tenim diferents vies, intentant buscar, òbviament, el finançament més econòmic, per tant, tal com ho ha explicat ella, per tant, això plenament d'acord. Llavors, també la pendent és la connexió amb l'ATL, no? Que jo aquí sí que vull afegir que té una, a part de la inversió que és necessària per connectar-se amb la dessaladora, doncs també cal dir que l'import de l'aigua dessalada és molt més cara que que l'aigua que surt dels nostres pous, per tant això pot tenir un impacte important a la factura de l'aigua, per tant no és una solució màgica, que això cal recordar-ho, jo ho he estat explicant doncs, amb sí, algun veí i veïna que m'ha apuntat com estava el tema. Tenim l'exemple en aquest cas doncs, l'aigua de Palafolls, que és aproximadament fan un 60-40, 60 dels seus pous i 40 de la dessaladora, que té un impacte en el preu, i que no oblidem que l'aquífer, en tot cas d'aquest poble veí, segurament té els mateixos problemes de contaminació de PFAS que el nostre, no? I també recordem que el tema de PFAS presenta una gran variabilitat en el comportament i que es deuen, segurament, semblaria, s'ha de confirmar, per tant, no ho estic afirmant, doncs depèn d'uns abocaments a la llera doncs, que ens està perjudicant, no? Originàriament, doncs, això no... no succeïa, que no va succeir durant pràcticament durant el 2025 i que s'ha tornat a reproduir doncs, en el 26, no? Això és una cosa molt, molt important. També l'origen, també recordem que ve aquesta obligació de fer aquest control de PFAS ve del Real Decret del 23, que el que fa és ser més exigents alhora amb l'aigua de consum humà. Per tant, l'aigua no ha canviat, és a dir, ha canviat la vara de medir de la qualitat de l'aigua, siguem conscients, no? És a dir, no és que sobtadament hagi aparegut aquesta contaminació, que potser en l'any, m'invento, potser en el 2010, potser ja hi era, no? Però passa que l'exigència, com ha de ser, doncs, que la vegada ha de ser més alta, la qualitat doncs, de l'aigua que bevem ha de ser més alta, que en el cas de Tordera, no? Si no em corregeixen, doncs tenim els filtres per... En el seu moment es va treure la contaminació per manganès, per ferro i manganès, que hi ha dos, per tant, aquí es va treballar per aquesta millora de qualitat i molts veïns, inclòs, per exemple, un servidor, doncs, una cosa que es podia veure molt bé fent una prova tan senzilla com si teniu la sort o no de tenir una banyera a casa, doncs la color de l'aigua va canviar radicalment amb l'instal·lació d'aquests filtres. Per tant, ja van augmentar la millora de l'aigua. Doncs el govern va decidir fer aquest real decret del 2023, que ens posa més, bueno, ens fa més exigents a l'hora de subministrar l'aigua, i això doncs ens porta que ens hagi aparegut doncs, aquest problema que potser el 2010 potser ja hi era, eh? Ho desconec, no hi ha cap mena d'analítica, no cal que es pregunti, és una especulació. Per tant, i també jo bueno, també ho comentava, no? És a dir, tenien dues maneres de plantejar l'abastament de l'aigua a Tordera i nosaltres defensem una mica que hem de ser el màxim d'autònoms possible a l'hora de l'abastament perquè Tordera no ha tingut un problema ni en la sequera, recordem que els pous nostres en cap cas varen quedar secs, per tant tenim aquest tresor, no? El nostre municipi, els ajuntaments malauradament no ho tenen i tenen problemes greus d'abastament, el nostre no és el cas de Tordera, el que sí que ens ha aparegut doncs aquesta necessitat de filtrar l'aigua, no? Per tant, creiem, des del nostre punt de vista, des de més Tordera, doncs, que hem de prioritzar l'abastament, la nostra autonomia, perquè tenim uns pous que poden resistir moments difícils i que hem de mantenir doncs, també aquesta connexió amb l'ATL, però que té un impacte amb el preu de l'aigua doncs, molt important. No? Per tant, com ja havia avançat doncs, l'alcaldessa, doncs, si farà tan bé com sigui possible, que això ho porta molt més ella, doncs tindrem el cabal mínim que vingui segurament de la dessaladora que sigui necessari, potser un 10%, no? Orientativament, no estic afirmant una dada exacta, perquè en certa manera ens conviden a connectar-nos, no? No? Ens conviden a fer connectar-nos obligatòriament, per tant ens obliga a fer aquesta inflació de 500.000 euros, més el cost, més el cànon anual, més el cost més alt per metro cúbic, no? Que en l'època, doncs, el mandat d'ara fa... ho dic de memòria, per tant, però sí que serveix orientatiu, com ja es va plantejar això ara fa 12 anys, en el mandat d'en Joan Carles, estàvem parlant de que el cost de l'aigua era multiplicat per 10 pel metro cúbic, és una diferència molt...
1: Sí, crec recordar que són uns 7 euros per trimestre el que es pujaria.
4: Sí, vull dir
1: així,
4: que...
1: Així, ara,
4: Que s'hauria de... És a dir, s'hauria d'afinar, però bueno, poden ser bastants diners, per tant, bé... Més enllà de solucionar el problema puntual que ja hem explicat, doncs hem de veure quina estratègia de gestió de l'aigua en el nostre municipi també volem.
0: Esquerra Republicana, Jesús Saltó.
3: Bueno, nosaltres no estem en contra que s'hagi fet totes aquestes gestions, al revés, sinó que estem molt d'acord, però que sempre hem dit que per què no es va fer abans? Per què en l'any 24 es van fer 21 analítiques de PIFES, Aqualia, sense comptar les d'abastaments, van sortir 17 en positiu, o sigui que en 17 hi havia PIFES, i a partir de llavors no es va accelerar tot el sistema perquè es pogués corregir aquesta situació de cara al 26, quan ja se sabia que el 26 entrava aquest paràmetre nou, perquè això se sabia des de l'any 23, amb el Real Decret 3-2023. Llavors, a partir d'aquest moment no es va actuar amb suficient celeritat, ara es diu que no encariran el rebut perquè no s'ha encarit des del 2022, però de totes maneres es pagarà amb els impostos de tots, per més que hi hagin subvencions, però són els impostos de tots, o sigui, si no es paga per la dreta, es paga per l'esquerra. A lo millor sí que s'hagués sigut necessari en aquell moment allargar la concessió durant 10 anys i fer les inversions. Hauria sigut una manera d'accelerar-ho, potser, no ho sé, perquè no estic en cap conversa amb la Qualia ni amb Abastaments d'Aigües del Tordera. Perquè Abastaments d'Aigües del Tordera, a part del 1.680.000 euros que s'han de fer per posar la connexió de la TL, els filtres de carbó, la connexió amb Agora Park i el dipòsit del cementiri, a part s'ha de fer el d'abastaments d'Aigües del Tordera, que són 112.000 euros, si no m'equivoco, segons...
1: 105 més IVA, sí.
3: Sí, vaig entendre l'altre dia.
1: Més el que impliqui la bomba fins a...
3: Vale. És el que vaig entendre l'altre dia. Uh-huh. Llavors, tot això són costos que els hem de pagar entre tots, ja sigui pujant el rebut, però ara mateix estem comprant aigua, la majoria de veïns estem comprant aigua, és el mateix que anar a que ens repugin el rebut una mica, i ningú ho notaria. Però bueno, tret d'això, el problema és per què no es va córrer en aquell moment, perquè, a més, ara es corre, perquè ara, des de que sabem que Salut... És que l'altre dia em tenia un veí que em deia, però això no se sabia abans, sembla que fins que no ha vingut l'Agència de Salut a fer el seu analítica, els altres no han volgut fer res. Això és el que em va dir un veí. No, llavors, sembla que no sé si ha volgut fer res i que només sigui Salut que la que ha dit, pues, tanquem l'aixeta, en aquest cas. Llavors, són coses que ens fan que pensar. I a partir d'aquí, tindríem que saber exactament quan tindrem l'aigua, perquè és el que ens pregunta el veïn, quan podrem tornar a beure aigua, quan podrem tornar a rentar-nos les dents bé, quan podrem fer això, quan podrem cuinar amb aquesta aigua. Ningú ho sap en aquest moment. No crec que ningú dels que estem en aquesta taula ho tingui en concreció, perquè els filtres s'han de preparar, s'han de fer a mida, s'ha d'expropiar els terrenys per fer-lo. Sí, perquè els terrenys, a més, no només de l'ampliació d'ara, sinó que són els terrenys de tota l'etapa que tenim, perquè no eren propietat municipal fins ara.
0: Per no perdre el fiu, pot contestar.
1: Sí, però les millores que s'han de fer l'etapa amb aquests filtres seran uns filtres fets a mida que no implicaran expropiació, que és una de les idees que teníem, una de les propostes que hi havia damunt la taula el mes de febrer. El que sí que implicarà és moure els actuals filtres i una escala que hi ha d'emergència per poder-hi posar...
3: I els 120.000 euros de l'expropiació, de què són?
1: Això fora, això és el que es plantejava si fèiem els filtres estàndards, que els estàndards per mida... Sí que no hi cabien. Diguéssim que en comptes de ser verticals, seran horitzontals.
3: Però l'altre dia en el plenari va sortir el dels 120.000
1: sí,
3: euros, llavors ho hem d'explicar també.
1: Era un dels processos en els que ens trobàvem, quan vostè diu, és que per què heu trigat tant? Perquè hi havia tot aquest ventall de possibilitats obertes. Si agafava uns a mida, els fèiem tombats i els fèiem allò estàndards perquè a la llarga no hagin de generar més.
3: I per què el SINAP, que és on surten totes les informacions de l'aigua, dona que encara és aigua apta pel consum del mes de maig, i surt que és del carrer d'allà d'un carrer de Terra Brava, que no me'n recordo el nom, de Tordera Park, perdó, i llavors, per què no han posat aquí el SINAC? Per què en el SINAC només hi ha la informació d'una part del poble, no hi ha de totes?
1: SINAC és una plataforma en la
3: que... Una plataforma nacional,
1: sí. Sí, en què totes les empreses abastadores d'aigua tenen l'obligació de pujar-hi.
3: Sí, és el Servei Informació Nacional d'Aigües de Consum. Això significa SINAC. Uh-huh. Amb la qual tindríem que saber per què no tenim allà una... posada tota la informació coherent i correcta, perquè l'Agència Catalana de Salut no la publica, tampoc.
1: Perquè
3: no
1: van per dues, són dues vies diferents.
3: Ja, però no ho publiques, no trobes a cap publicació. Has de ser un usuari registrat per ells i que siguis funcionari d'alguna empresa o d'algun ajuntament per poder-la treure. Jo mateix no puc treure-ho.
0: Sí, doncs, si sembla, escoltem a l'Eric, que també part de la seva intervenció anava una miqueta lligat amb el que estava apuntant en Jesús i acabem de resoldre dubtes, Eric.
5: Sí, bueno, nosaltres... des de Vox mai hem qüestionat les mesures correctives, fins al moment mai les hem qüestionat, però per nosaltres la qüestió és que des del 18 de setembre del 2024 l'Ajuntament o l'equip de govern de l'Ajuntament de Tordera tenia constància d'aquest accés de PFAS a l'aigua de Tordera, no? i no es va comunicar res a la ciutadania fins al 8 de juliol de 2026, que va ser el moment, el dia després, de que l'Agència Catalana de Salut ja obligués, entre cometes, no? Llavors, el que ha passat és que mentre cap autoritat sanitària ha obligat a l'Ajuntament

0: persona es vantarà per què? Pel mateix, perquè cap autoritat va obligar, perquè després ja va donar negatiu.
1: Poder ser l'Agència de Salut Pública en aquell moment. Bueno, acabi, acabi.
0: Sí. Després, per una altra part, des de Vox van presentar una moció i tots van votar en contra. Jo puc arribar a entendre que l'equip de govern voti en contra perquè s'ho prengui com un atac o com ho vulguem dir, però no puc arribar a entendre que els dos partits restants d'oposició votin en contra d'una cosa que més o menys estan dient el mateix. I per últim, només voldria fer una pregunta a l'alcaldessa, i és la prova positiva de l'any 2024. Estem parlant del POU de l'Esplai?
1: Segurament, sí. Segurament, sí, perquè és on es... de les... Ojo, i a l'Esplai Les Mimoses, que és a dalt de tot, no. El d'aquí baix, Tordera Marreixac.
0: Vale. Partint d'aquí, sí? Llavors, jo vull obrir un altre tema, i és... Marreixac, una part és de Palafolls. A cada Palafolls és Esquerra Republicana.
2: Ara no cal que posis Esquerra Republicana.
1: Sí, però la xarxa la vesteix Tordera.
0: Sí, sí, però s'està donant decisions a l'equip de govern, però l'alcalde de Palafolls és d'Esquerra Republicana i tampoc va comunicar res a la ciutadania de Marreixac.
1: Ho va comunicar el mateix dia que ho vàrem fer nosaltres.
0: Clar, però el 2024 no, i és el que des d'Esquerra Republicana també...
2: En el 24 jo crec que hi ha una confusió aquí, és que el 24 no era obligatori, està per sota de 0,1.
0: Clar, no,
2: llavors, aquí només era un control que es feia des de l'any 23, obligatori, un control per veure com actuaríem fins a l'any 2026, que és aquest any. Llavors, en l'any 24 va haver positiu en el nucli, en l'etap del nucli, en el dipòsit de Niagara, en el Pou de l'Amistat 1, Pou Jardí 2, etap del nucli urbà de Tordera 3, dipòsit Marreixac.
1: És la mateixa.
2: Xarxa de les... No, però són diferents dates. Sí, xarxa de les Ferreres Alt, dipòsit de Niagara.
1: Sortida i en dipòsit.
2: Pou 9, Àgora. Xarxa de les Ferreres Alt, dipòsit 3 de Gora Parc. Xarxa Tordera Parc. Dipòsit les Ferreres Vall de Baix. Dipòsit de Sant Pere. I... dipòsit de Marreixac. Tot això és el que va sortir dels 21 que he dit abans, els 17 positius.
0: Clar, però des de Esquerra Republicana s'estan queixant a l'equip de govern que no van actuar amb la major celeritat ni ho van comunicar quan ho havien de comunicar poder, que era el 2024, però l'alcalde de Palafolls tampoc ho va fer.
2: Llavors, perquè tampoc teníem aquesta informació fins que tothom l'ha tinguda.
3: Deixem Palafolls perquè han
2: plantejat... És que som de Tordera, o sigui, plantejat... és Tordera la que subministra l'aigua allà. Clar,
0: però subministra aigua a un altre poble que governa el seu partit.
4: Bueno. Jo només un apunt en el fet de la retard o valoració de la inversió, no? I cal tenir en compte, plantegem l'escenari de que les pifes doncs, no, durant el 2025 versus el 2024 van millorar molt. Llavors pensem que fer una inversió 2026 d'un milió d'euros en una cosa que no sabem si realment tindria utilitat o no, tindria un impacte molt, molt important, perquè aquesta euro, si realment el PIFAS es confirma que és una contaminació puntual, estaríem invertint un milió d'euros en una cosa, 900.000, 900 i pico mil, cost complet, en una cosa que no tindria utilitat.
2: Tenim estaríem invertint, Xavi, estaríem invertint una cosa que és perquè tota la comunitat de veïns de Tordera tingui una seguretat amb la seva aigua millor que ningú més de
4: correcte,
2: per aquí
4: correcte.
2: La zona.
4: Sí, però...
2: I és una inversió necessària en aquest moment, però és que no sabem com reaccionaran les pifes, si anirem pujant o anirem baixant.
4: Bé,
2: o sigui, és una cosa que tu mateix abans has dit, del 2010, que podia ser que potser el 2010, bueno, podia ser que el 2005, que podia ser que el 1000, l'any 1000 ja tinguessin pifes, no perquè no hi havia indústries. Però, Virta, és una
4: que
2: cosa...
4: Que no hi havia plàstics. Que no hi havia plàstics.
2: Pifes. Però el tema està, aquesta inversió és... per la millora de la salut de les persones del poble, sí, doncs jo crec que és necessària. Millor aquesta inversió que no pas altres.
4: No,
2: ara, però... hi ha una cosa molt clara.
4: No, però llavors...
2: Perdó.
4: No, un moment, deixa't de defensar la posició. És a dir, la inversió d'un milió d'euros no és un tema menor, també es poden fer altres millores en el sistema d'avançament.
2: Són pràcticament 2 milions, eh?
4: No, només els filtres, eh? Separo. És a dir, el que és filtre sol són 800.000 euros...
2: Sí, però sense l'altre no anem bé.
4: Vale, però... el filtre correcte a l'altre és a dir, la millora de l'impulsió del bastament, dipòsit, millora la xarxa, és a dir, nosaltres clar, tenim una responsabilitat, és a dir, hem de treure el màxim de benefici públic, és a dir, pels veïns i veïnes d'un milió d'euros, clar, no és una decisió fàcil, perquè suposem que és una inversió és una contaminació puntual, no torna a passar mai més, i podem fer el discurs a l'inversa, és que vostès s'han gastat 1 milió d'euros en una cosa que realment no calia.
2: Però si poses els filtres i

0: deixes àgora sense aquesta aigua, tenim, o sigui, sense que passi per aquests filtres, estem al mateix tema. Deixes a Masmora o Sant Daniel sense aquesta aigua, tenim el mateix problema. O sigui, tot és una concatenació de coses que s'han de fer perquè quedi ben fet. I, a més, ja teníem el ferro i el manganès, es va solucionar perfecte, a més, donava molts de problemes, i t'ho puc dir, perquè a la piscina de Tordera tenia molts de problemes, el CEM, i a totes, com has dit tu, les banyeres, però és que les piscines que tenen més aigua encara tenien més.
1: Correcte, no. Jo vaig posar un exemple molt didàctic.
0: Sí, molt petitet. Llavors, el tema està en que ara, per exemple, farem servir una subvenció de 848.000 euros, una part d'aquesta subvenció de 700 i alguna mil euros per fer els filtres, però deixarem que l'aigua que ens vingui de la dessaladora quan estigui posada es perdi per les canonades que no s'han arreglat amb aquesta subvenció, que era per això. Perquè per això es feia la subvenció, per arreglar canonades.
2: Regidor, esperem que la que estiguem connectats a la dessaladora, les canonades puguin estar arreglades.
0: Que vingui una altra subvenció, no?
2: Per exemple. Ja. Que aquesta també és la feina que ens toca fer.
0: No només a tots.
2: La demanda, sinó l'urgència, i vetllar per tot allò que ens queda al calaix, que puguem fer-ho ja en aquest mandat.
0: Ja vam perdre una subvenció de 300 i pico mil de l'ACA, que també servia per arreglar canonades. Que no es va demanar
2: no, perquè
0: temps.
2: Llavors no teníem finançament, el cofinançament per fer-lo.
0: Bueno,
2: perquè justament és el
0: que es va perdre
2: perquè no hi havia el percentatge que ens demanaven per cofinançar aquesta obra, perquè les finances municipals, quan vam arribar, és evident que estaven tensionades. Un cofinançament que ara hem fet amb totes les subvencions, amb totes les línies que, de subvenció que hem tingut. Aleshores, a principi de mandat, és evident, no hi havia 80.000 euros per poder fer front a aquest cofinançament. Hem pogut posar totes les finances al dia, ens hem permès...
0: Però després va haver un romanent de tesoreria.
2: Sí, esclar, i vostè sap tot el mandat els problemes que hem tingut al Departament d'Intervenció.
0: Ja.
2: I que hem tancat la liquidació del 25 ara al mes de juny.
0: Sí.
2: Val. Deixem aclarir un momentet el tema de l'urani que deia el regidor. A veure, aquest mes hem conegut que l'aigua estava formada per diferents components. Té ferro, té manganès, que es tracta, té urani, es tracta amb clor diàriament, ara ho haurem de tractar amb el carbó actiu. L'urani es veu que és un component habitual de les aigües que neixen en zones rocoses. Aleshores, el mandat passat sí que es varen detectar presències d'urani, no amb la quantitat suficient, com perquè l'Agència de Salut Pública, que és qui detecta, consideri que presenta un risc per la salut i, per tant, que s'ha de declarar l'aigua no apta. Davant d'això, què vam fer? Buscar la manera de combatre aquest component perquè no anés a més i no ens trobéssim amb la solució que s'ha donat ara. Què vam fer el mandat passat? Instal·lar una planta de desmineralització o començar a treballar la planta de desmineralització per la qual l'ACA ens va subvencionar, crec recordar, amb 50.000 euros. Estic parlant del mandat passat. Aquesta planta es va instal·lar a finals del desembre del 2023 a Can Domènec, que és on es va patir aquesta presència d'urani, no amb el risc suficient com per haver de declarar l'aigua no apta. El tema està tancat i atacat. I ja no només no existeix l'urani amb aquesta planta de desmineralització, sinó que és la urbanització, juntament amb Roca Rossa, Can Camps i Les Mimoses, que tenen menys possibilitats de patir alteracions amb els PFAS, també. Okay. I no per la planta de... Sí. No, ho dic perquè, ostres, parlem d'urani, de radioactivitat, que és el mateix que va... No? Ostres, quan a mi em van dir urani, apa, què està passant? Doncs és pròpia dels terrenys rocosos i hi ha una planta de desmineralització instal·lada des del 2023 per fer-ne front.
3: Clar, no, però sí, coincidim. I jo el que estic dient és que de la mateixa manera que es va solucionar aquest problema i no es va notificar o no es va comunicar a la ciutadania, en aquest cas dels PFAS, hagués passat exactament el mateix en el cas de que el dia 7 de juliol el contrast hagués donat negatiu.
2: Clar, perquè nosaltres no som competents en dir si l'aigua és apta o no és apta. Això és una feina que ha de fer Salut Pública, i quan Salut ens diu, escolteu, s'ha de notificar perquè l'aigua és no apta, que al final són els que tenen la responsabilitat final, què faig jo? El que no puc fer és amagar una informació així. Vaja, no tinc cap ganes d'anar-me'n a la presó. Aleshores, escolteu, l'aigua és no apta perquè ens ho diuen, i el dia que afortunadament, i esperem que no passi gaire, diguin l'aigua ja és apta, doncs vinga, ara sí que podem utilitzar-la.
3: Però nosaltres en cap moment diem que l'Ajuntament hagués d'haver declarat no apta el 2024 perquè no ho pot fer,
2: no.
3: Ni hauria d'haver-ho fet. Això no. El que nosaltres simplement estem dient és que creiem convenient que s'hagués d'haver comunicat el 2024
2: Però, regidor, creu que és necessari anunciar quins són els components de l'aigua? Bueno, que sapigueu que l'aigua hi ha PFAS, hi ha ferro, hi ha manganès... Vull dir que...
3: No, un excés.
2: un accés o no, sí, les analítiques del 25 surten puntes, a les del 24 surt puntes.
3: Clar, però que sigui el ciutadà, el veí, qui decideixi si la consumeix o no.
2: Però si l'aigua és apta fins que no et diuen el contrari.
0: Aviam, el que
3: clar,
0: està clar...
3: Encara no estava en vigor, però els indicadors clar, eren crec, els que eren.
0: Eric, el que estava clar, jo crec que a Can Domènec es va actuar preventivament i no reactivament, i aquí s'està actuant reactivament i no preventivament.
3: No, bueno, no, a Can Domènec es va actuar també reactivament. No, preventivament,
0: clar. Perquè no va arribar als llindars que donava Salut per tancar l'aigua.
3: Però sí, hi havia un accés.
2: Tampoc els coneixem, arreglar. Eh? Vull dir, no, jo ara no
0: surten,
2: sé.
0: Surten a les analítiques, surten,
2: sí,
0: no el barem, com
2: en
0: una analítica de sang que surt de tal punt a tal punt, és llavors surten les analítiques, ho diu ben clar.
2: Al final el que plantejaves és, no?, quan no sé, algú té sucre no arriba al nivell de diabètic, no es tracta de punxar-te preventivament, et punxes quan tens el problema, no? No punxes la insulina quan tens el... no avança.
0: Però allà s'ha fet preventivament, però no es va fer, o sigui, no s'ha tingut que esperar a fer una reacció, i aquí estem esperant a fer una reacció.
2: Bueno, vam estar 4 anys per fer la planta.
0: Bueno...
3: Per aquest mateix motiu dic que sí que és reactiu.
2: Vam estar 4 anys, no es va fer... Vull dir, vam estar allò in extremis d'ostres, espavilem, perquè és que al final acabarem perdent la subvenció. Per què? Perquè del que em queixo sempre, de que l'administració és absolutament lenta.
0: Sí, però ara estem corrent a fer les coses.
2: Bueno, no, tan, sí, mira,
0: no,
2: però,
0: no és tan lenta com
2: sí,
0: sembla,
2: però, regidor,
0: a vegades.
2: Ja podem córrer, però els tràmits i els terminis no ens els treu ningú. I l'agost és inhàbil per tothom.
0: Vale, i llavors els veïns quan ens pregunten, quan ens paren pel carrer, quan podrem beure aigua?
2: Jo espero que aquesta setmana ja ens declarin l'aigua apta, mira què et dic. Fins quan? Fins que...
0: I si torna a fer com una serra, la pujada i baixada de pifes, què farem?
2: Doncs
0: tornarem a tancar.
2: Tornar, clar, fins que no tinguem el
1: sí, però llavors també és una mica el que, amb les converses que hem tingut amb l'Agència Catalana
2: de Salut,
1: no ve de l'aigua, de l'Agència Catalana de la Salut... És, al final és un criteri tècnic, és a dir, ens hem de posar d'acord, ells han de dir, no posar d'acord no, ells necessiten perquè torni a ser apte, i quan s'hi fa un pic, quantes analítiques no aptes hem de tenir perquè no sigui no apte, és a dir, perquè un sol pic no es declara l'aigua no apte. Per què? Hi ha un nivell d'incertesa del propi assaig químic de la mostra, i evidentment, com tu molt bé sabràs, i que ets una mica del sector, doncs depèn de la mostra, és a dir, no és la mateixa la mostra en el pou que en el dipòsit o en un punt de la canonada, no té la mateixa validesa. Vull dir, això també hem d'aplicar una mica el sentit comú i no hem d'aplicar l'alarmisme, perquè potser a vegades pot quedar en residu puntual amb una canonada, amb un final de línia, que és una cosa, i l'altra és que sigui realment en el pou. Si és en el pou d'extracció de forma confirmada, 2 o 3 mostres no aptes, que això ho marcarà, doncs l'Agència Catalana de Salut, doncs anirem fent en base a això. I no podem, bueno... s'haurà d'anar gestionant, però jo crec que ha quedat molt clar. El criteri d'apte o no apte no es marca des de l'Ajuntament,
0: no,
1: es marca l'Agència Catalana de la Salut. I ja està. Llavors, nosaltres què podem fer? Demanar és quin és el criteri. El que sí que estem demanant és quin criteri utilitzareu per declarar l'aigua apta i quan no apta.
0: Us pregunto una cosa. Qui està fent les analítiques? Aqualia, Abastaments o Salut?
2: Tots dos i tots tres. De fet, Salut encara no n'ha fet cap, perquè ho vàrem reclamar dijous passat, de quan vindreu a fer una analítica, i diu, de moment, envieu-nos les vostres mostres, les dels dos abastaments, i setmanalment.
0: Perquè les de Salut i les d'Aqualia no quadraven bé, faltava, hi havia dècimes diferència, no?
2: Això depèn del laboratori que te la faci. Bueno, el que dèiem del nivell d'incertesa. Una tonarà 0,07 i l'altra tonarà 0,08. Una tonarà 0,74 i l'altra...
0: Llavors, fins que Salut no faci una altra, no ens donaran el que hi...
1: No, perquè al final tampoc Salut, encara que faci una mostra, a veure, estem utilitzant laboratoris certificats, sí, per exacte. Tant, és un tema d'error tècnic. Llavors ells, és a dir, la incertesa de la mostra, no? I ells, suposo que es voldran assegurar, potser mostrejant-ho, però si estem utilitzant laboratoris certificats, tots són professionals i un laboratori viu de fer bones anàlisis, no de falsejar dades,
0: no? Sí, inclús Aqualia, que fa les analítiques a Oviedo, aquest tipus de les pifes les envia en un altre laboratori perquè ho posen a les analítiques, en els que ells mateixos envien.
2: Bueno, pensi, regidor, que també hem canviat de laboratoris per un tema d'agilitat, perquè fins ara costa...
0: De distància?
2: O sigui, no.
0: I de temps?
2: No, sobretot de temps en diguéssim que... es triga 15 dies en tenir els resultats de la mostra i el que paguem és temps, i hem pagat el fast-pass per tenir-los cada setmana, per tenir resultats ràpids cada setmana. Per tant, han canviat el laboratori per un tema intern del laboratori, de dir, necessitem els resultats de manera immediata.
0: Aquestes analítiques van a cost de l'Ajuntament o van a cost de...
2: Aqualia.
0: Aqualia.
4: Si els
2: sembla. Bueno, qual hi ha abastaments, clar.
4: Anem, ja, ja. Anem acabant, el que queda clar és que aquest és un problema que no farà vacances. Per tant, no.

0: o sigui, treballarà com, bé, com ja van comunicar, no? Durant aquest mes d'agost per intentar, doncs...
1: Fins que estigui resolt. Fins que estigui resolt, evidentment, és un tema que ens preocupa. Fins ara la prioritat era la licitació de les escombraries, que afortunadament també se'n va parlar al ple, i sembla que va endavant, però és evident que de l'aigua se'n parlarà. De fet, ja aquí a la ràdio vaig anunciar, no sé si era l'últim, li vaig dir, ho vaig comentar al ple, o l'últim programa de l'any, o el primer d'aquest 2026, deia, ah, com es presenta l'any, i vam dir, doncs mira, les escombraries l'hem de treure, i dic, a més serà un any que sentirem a parlar de l'aigua, i de la qualitat de l'aigua. I allà ja vaig començar a intentar, no sé ni, no, volia recuperar l'entrevista per saber si efectivament havia utilitzat el concepte PFAS o no. Que jo crec que sí, per la que, jo crec que sí, però vaja, vaig dir, serà un any que sentirem a parlar d'aigua, perquè ja es veia venir, que tard o d'hora...
2: Home, bueno, sí, se sap des de l'any 24, des del
1: no,
2: setembre del 24,
1: en aquest cas, que no
2: per això ens queixem de
1: no
2: la celeritat en les solucions.
1: Ja, i la licitació d'escombraries, senyor Saltó,
2: la
1: que portem, ja no dic només aquesta...
2: Sembla que estigui guardada en un calaix i es pugui treure.
1: I el desnonament i el desallotjament dels ocupes amb fet delictiu, quant de temps portem al darrere?
2: Bueno, avui s'ha fet un, no?
1: Efectivament, quant de temps portàvem darrere d'això? Ostres, tant de bo les decisions les prenés una única persona, que en aquest cas ja us asseguro que no és així, perquè es prenen a nivell de govern, i fossin immediates, d'avui per demà. Ostres, que bé que aniríem. Però no és així. Darrere de la desocupació que hem portat avui a terme, i portem gairebé 2 anys...
2: Bueno, i de l'aigua més.
1: Pues, exacte,
2: de l'aigua doncs, des del 23.
1: Sí, doncs imagina't, i amb les escombraries ja ni us ho explico.
2: No, des del 15, no?
1: Per això, vull dir que, bueno, sembla però que tot
3: sí.
1: això que
3: sí, en principi, si tot va bé, ho deixem llestit.
0: Ja es va fer un tràmit i, per tant...
3: Sí, estem a seguir amb el tema dels congrés, estem avançant i és el repte que tenim plantejat per aquest mandat i si tot va bé, doncs...
2: Però quedarà igual? El sistema és el mateix que quedarà de les bessures? No milloraran res?
3: Home, sí que, i tant que millorarà.
2: Segur, o perquè, perquè els contenidors cada vegada estan pitjors, estan més bruts i més estropellats.
1: Sí, però escolta, bueno. Si la pregunta és si canviarà el sistema i el passarem a un porta a porta domiciliari, la resposta és no.
2: No, no, jo no he dit que sigui aquest el sistema.
0: Respongui ràpid, si vol.
3: No, sí que millorarà perquè canviaran les recollides, el control de l'empresa, com fa les recollides, i d'això doncs s'ha de notar doncs s'ha de notar el servei, no? I llavors hi haurà també altres petites millores més puntuals, però bueno, quan pas a pas. Primer traiem la licitació, hi haurà millor recollida, hi haurà més, i per tant s'ha de notar.
2: Quan tindrem les bases per les properes empreses que es puguin presentar?
3: Bueno, en principi la licitació l'hem de començar aquest mes, bueno, al agost-setembre, en principi
2: estan... Les bases ja estan fetes.
3: Estan, bueno, amb la Marta, doncs amb la secretaria i amb serrells que s'havien d'acabar, no? Una puntualització, una cosa que ja ha afegit, estan molt, molt, molt, molt avançades. Llavors, no vull dir una data concreta, perquè no és la meva potestat dir
1: sí, que estigui perfecte. El dia 10, el dia 15.
3: El dia 10, però perquè no depèn de mi, però la voluntat política és que surtin ja, més aviat.
2: La meva companya Marta va demanar l'altre dia en el ple que si es pogués presentar aquestes bases abans en els grups de l'oposició ens agradaria tenir-les.
1: Jo no sóc partidària de veure unes bases... Bueno, com a política, a mi el que no m'agrada justament és participar de plecs, de bases i de condicions per un tema d'absoluta transparència. Jo entenc que nosaltres hem demanat el que toca fer amb el servei d'escombraries, que és millorar el servei i actualitzar-lo a un servei del 2026, i en aquest cas vaja, com a portaveu de Junts per Catalunya i com a alcaldessa, no, de fet les bases no les vull ni llegir per un tema de transparència absoluta, que es presentin les empreses que vulguin, que participin i que juguin en el que ens ha correspost en el
2: no
1: nostre
2: es tracta,
1: sentit
2: no es tracta d'això de
1: posar-hi cap d'allò,
2: que
1: volem que incloguin aquestes clar, bases a partir d'aquí
2: no,
1: les bases
2: vosaltres,
1: que bueno, es publiquin.
2: Vosaltres heu dit el que voleu com a govern, però l'oposició teníem que estar assabentats també, crec jo.
1: Home, del que volem.
2: Del que vol el poble.
1: Sembla que el que volem d'entrada és millorar el servei. Teníem clar que no era un porta-a-porta domiciliari absolutament inviable a Tordera i mantindrem el porta-a-porta comercial, això sí.
3: No, i llavors també l'objectiu, ho hem comentat moltes vegades, ho ha fet en Sergi, no? I també jo crec que és qui pot parlar més adequadament del servei. El que es tracta és de mantenir els costos, com he dit, els costos s'han de contenir. Llavors nosaltres partirem de la millora de les rutes, dels serveis i del control, perquè... és important doncs millorar el control i després de la vigilància de l'acompliment del contracte, no són aquests tres eixos i a partir d'aquí sí que hi hauran segurament petites millores o petits canvis, tant en ubicació de contenidors, algun petit canvi pot ser que hi sigui, però la peça gran és mantenir els costos, no? Perquè si nosaltres ens plantegem un porta a porta, seria encara disparar molt més el rebut, cosa que no volem fer, i el que hem d'estabilitzar és el cost de les escombraries de Tordera.
2: I els contenidors se repararan abans de canviar l'empresa, perquè és el que es va dir en un plenari, eh?
3: Llavors es revisarà, mirarem com a... Bueno, doncs, què s'ha de revisar, i amb això, doncs, quan tinguem el plec i hàgim, doncs, bueno, evidentment s'ha de veure el concessionari, doncs, que sortint, doncs, com ho deixa i en quines condicions ho rep l'entrant. Això quedarà, doncs, especificat en el plec, i si hi hagués algun dubte, no?, que sempre pot passar, doncs ja, doncs, la part jurídico-administrativa ja, doncs, ja resoldrà.
4: En qualsevol cas, la llei aquesta 7/2022, la famosa llei, estableix que a partir de l'any 2030 serà obligatori la recollida selectiva. Llavors, que no estic a favor, estic en contra, però en qualsevol cas serà una de les coses que crec jo que haurà de contemplar les bases del concurs aquest, no?
3: Sí, una mica les bases sí que estan plantejades perquè permetin incorporar, doncs, més tard, sense modificar, doncs, el plec, aquestes millores. Sí que està pensat així, és a dir, nosaltres partim de la base, és a dir, ho vaig explicar, em sembla que establim els fonaments de la casa, és a dir, el bàsic, controlem costos, millorem les freqüències, millorem el control i el seguiment del contracte. A partir d'aquí mirarem, com tu molt bé has comentat, les obligacions que des d'Europa, doncs, ens van marcant de tancament de contenidors.
4: Des d'Europa, des de Madrid.
3: O des de Madrid, doncs, mira, com que nosaltres només treballem a nivell municipal, doncs qui ens ho digui, doncs quines són d'obligat compliment. Doncs aquí parlarem. El que nosaltres tenim molt clar des de Més Tordera és contenir el creixement de la despesa, fer una bona... complint el reglament vigent i fent un bon servei òptim, no? Per tant, no plantejarem doncs portes a portes, que ara a dia d'avui no és viable, d'acord? Per tant, anem a fer-ho bé, i està clar que, doncs, senyor Saltó, que tenim la voluntat de que sí que millorem les freqüències, i per tant, doncs, anem a resoldre, i després aquí hi haurà una revisió, hi ha un seguiment que tenim molt clar.
2: Senyor Pla, jo en cap moment he parlat del porta a porta avui, eh? Queda... És vostè el que ha parlat, i l'alcaldessa.
3: Bueno, vostè parlava també d'altres coses que també valen més diners, no?
0: Queda clar que el tema de l'aigua i el tema de gestió de residus s'entra en bona part de l'actualitat política, i així s'ha demostrat en aquesta tertúlia. Els agraïm a tots les seves explicacions, i segurament que l'audiència també ho agraeix d'aquesta manera. Bon agost, ens retornem a la propera tertúlia.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies. Gràcies. Gràcies a tots i a totes. Bon agost per tu també.
5: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
6: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El cap del nostre poble adverteix d'un augment de consultes per cops de calor i recorda les claus per prevenir-los. Els riscos de la calor afecten de manera majoritària la població més vulnerable, especialment els infants i la gent gran. Núria Raurés, directora del CAP.
7: Fora dels edificis, doncs, resguardar-nos d'aquesta calor, sempre caminar per l'ombra, beure aigua, sobretot menjar molta fruita, molta verdura, que són aliments que porten aigua, hidratar-nos molt.
6: Hem sortit al carrer per saber com combaten la calor els veïns i veïnes de Tordera. Algunes de les mesures són buscar l'ombra, els banys a la piscina o l'ús de l'aire condicionat.
8: Bé, doncs jo normalment em quedo a casa fins la tarda o així, que surto ja més tard, però... amb l'aire condicionat, amb el ventilador i sense samarreta per casa és com si està millor, perquè aquest estiu serà tot els matins, el migdia, és com més calor fa. Normalment, si surto, m'agrada anar a la piscina, sobretot.
6: S'obren les inscripcions per al joc Troba el Tort a la festa de la Festa Major. Enguany, la guanyadora de la Gincana serà premiat amb un àpat a l'etapa ibèrica. I Ràdio Tordera impulsa l'Escape Room. M'ho ha dit un WhatsApp de la tieta sobre fake news el proper dissabte 15 d'agost. Les inscripcions estan obertes. Ens en parla el director de l'emissora, Albert Sabater.
9: Es tracta, doncs, precisament d'això, d'una sessió gamificada, és a dir, un taller en format de joc, en el qual, a través de la superació de diferents proves, anem parlant i reflexionant sobre les notícies falses, la desinformació i tota una sèrie de fenòmens que, malauradament, estan d'actualitat.
6: En esports, el Club Futbol Tordera s'enfrontarà el Bon Matí a la primera ronda de la Copa Catalunya. El conjunt torderenc jugarà el seu primer partit oficial de la temporada l'últim cap de setmana d'agost. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
10: De moment, pocs canvis avui pel que fa a la situació meteorològica aquí a la comarca. Sí que tindrem alguns núvols més, però sense precipitacions. Amb vents que bufaran fluixos, giren cap al sud-oest aquesta tarda i situació marítima tranquil·la, dominada pel marejol. Aquestes nuvolades que veurem aquesta tarda seran conseqüència de les tempestes que afectaran la zona de la serralada prelitoral, però que, com dèiem, no arribaran de moment aquí a la costa. Demà tindrem un dia també tranquil i assolellat, però de cara a dijous a la tarda sí que podríem tenir precipitacions. Sembla que el temps s'inestabilitza i entre dijous a la tarda i la matinada del divendres podríem tenir alguns aiguats aquí a la comarca. De moment, temperatures que avui, demà i demà passat han de variar poc, demà pugen una mica, demà passat dijous comencen a baixar, però divendres sí que baixaran de forma més clara.
6: Informatiu que completarem avui amb els espais habituals. Comencem aquesta edició d'avui, dimarts 4 d'agost.
11: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Davant les altes temperatures i les pròximes onades de calor, des del CAP s'alerta d'un increment de les consultes per cops de calor durant els darrers anys. Segons assenyala la directora del centre, la majoria d'aquests episodis es produeixen per no respectar les mesures de prevenció bàsiques, com ara exposar-se al sol en les franges horàries de més risc o romandre en espais no climatitzats. Els símptomes que pot experimentar l'organisme inclouen febre alta amb una pujada important de la temperatura corporal, nàusees i vòmits, pell més vermella, calenta i seca, respiració i pols accelerats. Davant d'una situació de cop de calor, si es tracta d'una persona jove, s'intentarà abaixar la temperatura i tractar els símptomes, mentre que si afecta una persona gran, es recomana acudir directament a un centre sanitari. Ho explica la directora del CAP, Núria Roura.
1: Doncs mira, de moltes maneres reacciona el cos, tant potser amb febre alta, amb la temperatura del cos que puja, amb nàusees, amb vòmits, amb la pell més vermella, calenta i seca, i amb, s'accelera la respiració i el pols. En principi, si és una persona jove, intentar baixar la temperatura i tractar aquests símptomes que hem comentat. Si és una persona gran, sí que és aconsellable venir en un centre sanitari.
0: Els riscos de la calor afecten de manera majoritària la població més vulnerable, els infants i la gent gran. Cal extremar les precaucions durant les hores punta de més risc, situades entre les 12 del migdia i les 5 de la tarda, evitant sortir a la via pública en aquesta franja.
1: Ja sigui quan estem fora de casa, per exemple, fora dels edificis, doncs resguardar-nos d'aquesta calor, sempre caminar per l'ombra, beure aigua, sobretot menjar molta fruita, molta verdura, que són aliments que porten aigua, hidratar-nos molt, i quan estem a casa, sobretot el tema de tenir la casa ventilada, buscar corrents d'aire amb persianes baixades, finestres obertes, sobretot les hores que refresca, cap al vespre o la matinada.
0: Hem sortit al carrer per saber també què n'opinen els veïns i veïnes, amb els termòmetres situant-se habitualment per sobre dels 30 graus i fregant els 40 en els pics de l'estiu. Les autoritats de Salut i Protecció Civil insisteixen en la importància de seguir les recomanacions d'autoprotecció, bona hidratació, evitar el sol a les hores centrals del dia i buscar refugis frescos. A Tordera, els veïns i veïnes ja tenen les seves pròpies rutines per combatre les altes temperatures. Davant les onades de calor, els consells bàsics continuen sent la primera línia de defensa. A l'interior de les llars es recomana obrir les finestres a la nit per ventilar i abaixar les persianes durant el dia. Al carrer la clau passa per buscar l'ombra, dur roba lleugera de colors clars i dur aigua a sobre i evitar l'exercici intens. Un ciutadà i socorrista del municipi explica com viu les jornades de Meixa Fogó.
2: La calor, bueno, com sempre, no? Aquest any és molt, molt calorós, hi ha persones que s'han marejat una mica i tal, però bueno, suportable. Jo em poso sempre a l'ombra. Alguna vegada m'he tirat a la piscina per un nen que... un nen que se li va caure la pilota, es va tirar i va caure al fons total.
0: D'altra banda, per a molts joves i famílies, la millor estratègia és modificar les rutines diàries, evitant sortir al carrer durant el matí o migdia i aprofitant els espais climàtics o l'aigua.
3: Bé, doncs jo normalment em quedo a casa fins la tarda o així, que surto ja més tard, però amb l'aire condicionat, amb el ventilador i sense samarreta per casa és com si està millor, perquè aquest estiu serà tot els matins, el migdia, és quan més calor fa. Normalment, si surto, m'agrada anar a la piscina, sobretot.
0: Amb aquestes mesures i d'altres, els veïns i veïnes passen l'estiu de la millor manera i de la manera menys calorosa possible.

0: El característic tor de fusta s'ha amagat en algun racó de Tordera. Aquest és el missatge que ha fet servir l'Ajuntament per anunciar la continuïtat de l'activitat Troba el Tort després de l'èxit d'edicions anteriors. Enguany el consistori ha tornat a impulsar aquesta divertida proposta de recerca en equip que arrencarà el pròxim 16 d'agost. A partir del diumenge de 16 d'agost, els equips participants hauran de posar a prova el seu enginy i coneixement sobre el municipi per trobar la figura d'aquest ocell tan emblemàtic. El tort està amagat en qualsevol punt dels 84 quilòmetres quadrats de superfície del municipi, tant al nucli urbà com l'entorn natural. Per ajudar els participants en aquesta recerca, l'Ajuntament anirà publicant pistes diàries a través del seu perfil oficial d'Instagram. Aquesta activitat no només busca fomentar la diversió i la competitivitat, sinó també convidar els veïns i veïnes a descobrir l'entorn natural i els racons del poble. La figura que cal trobar és una peça de fusta feta artesanalment pel torderenc Toni Ortega, artesà i membre de la Comissió de Festes. Des del consistori s'ha volgut agrair públicament la seva col·laboració. Per poder participar, cal formar grups de màxim 3 persones i inscriure's mitjançant el formulari de la web de l'Ajuntament. La recerca començarà un dia després que es tanquin les inscripcions. L'equip més ràpid que aconsegueixi localitzar el tort haurà de guardar-lo en cura i enviar un missatge privat a l'Instagram de l'Ajuntament. Els guanyadors seran citats per retornar a la figura i seran premiats amb un sopar al restaurant La Tapa Ibèrica. I amb motiu també de la Festa Major i de cara al proper dissabte 15 d'agost, Tordera acollirà per primera vegada l'estrena de l'Escape Room obert al públic. M'ho ha dit un WhatsApp de la tieta, un taller gamificat sobre les fake news i la desinformació impulsat per la xarxa de comunicació local al Col·legi de Periodistes amb la col·laboració de Ràdio Tordera. L'activitat serà de 6 a 8 de la tarda. El director de l'emissora, Albert Sabater, ja ha destacat que anteriorment la il·lusió de sumar la ràdio a la Festa Major amb una proposta innovadora.
1: Ja fa temps que pensàvem que la ràdio havia de contribuir a la Festa Major amb algun acte i se'ns ha produït l'ocasió, i és que hem pogut participar en l'elaboració d'un escape room a través de la xarxa i també del projecte de formació Learn to Check, que va tot plegat relacionat amb les notícies falses, les fake news. Es tracta, doncs, precisament d'això, d'una sessió gamificada, és a dir, un taller en format de joc, en el qual, a través de la superació de diferents proves, anem parlant i reflexionant sobre les notícies falses, la desinformació i tota una sèrie de fenòmens que, malauradament, estan d'actualitat.
0: L'activitat és oberta a totes les edats, tot i que compta amb places limitades.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El Club Futbol Tordera ja coneix quin serà el seu primer obstacle en la present edició de la Copa Catalunya. Després del sorteig de la Federació Catalana de Futbol, el conjunt dirigit per Guillem Ferrer s'enfrontarà al Club Esportiu Bonmatí en la primera eliminatòria del prestigiós torneig català. Aquesta primera ronda a partit únic representa el primer gran repte competitiu per la plantilla del Club Futbol Tordera, que buscarà avançar de fase per apropar-se a possibles enfrontaments contra equips de categories superiors. De moment, en aquesta ronda serà el torn dels campions de quarta catalana i tercera catalana. L'equip de menor categoria actuarà com a local. Així doncs, el Club Futbol Tordera visitarà el camp del Bonmatí per disputar el primer partit oficial. Tot i que en els propers dies es definiran els horaris exactes, el partit serà el dissabte 29 o diumenge 30 d'agost a un horari per definir. La Copa Catalunya és tradicionalment una competició on la intensitat i la sorpresa del futbol territorial prenen el protagonisme absolut. Des de la directiva i el cos tècnic del Club Futbol Tordera ja s'ha començat a planificar aquest xoc oficial, que en principi seria el segon partit després de disputar el ja tradicional amistós de Festa Major. Aquests partits serviran per culminar la pretemporada i veure com les noves incorporacions es desenvolupen en les ordres de l'entrenador Guillem Ferrer.

0: I diversos experts valoren el possible retorn dels peatges a Catalunya. El professor de l'UPC i expert en mobilitat, Sergi Saurí, considera que eliminar els peatges sense definir abans un model alternatiu de finançament va ser un error i una oportunitat perduda. Defensa que Catalunya hauria de començar per un sistema de pagament per ús, tipus vinyeta, que evolucioni cap al quilòmetre recorregut. Ens ho explica en la següent crònica Elena Puigdueta.
1: El director del Centre d'Innovació en Transport del CIMNE, Sergi Saurí, assegura que retirar els peatges sense tenir a punt un sistema de gestió coherent va dificultar el pas cap al pagament per ús. Considera que si s'hagués fet així, avui el camí cap a la transició seria molt més fàcil. Són declaracions a la xarxa.
2: Quan nosaltres volem instaurar un sistema de gestió que pugui ser una gestió més aviat integral, un dels elements més crítics acostuma a ser l'acceptabilitat social. Però seria molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans, immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no pas ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
1: Sobre quin model aplicar, Saurí defensa un esquema transitori, o sigui, començar per una vinyeta temporal que permeti generar ingressos pel manteniment de les vies i reforçar alhora el transport públic i amb el temps evolucionar cap al pagament per quilòmetre, tal com marca la directiva europea.
2: Aquest seria una miqueta l'escenari més raonable que si nosaltres mirem quines són les experiències d'Europa és el que s'ajusta més, no? A Europa, tot el que seria en turisme s'aplica un sistema temporal, és a dir, es paga una quantitat fixa amb independència del que s'utilitza de vies, en canvi amb els camions sí que ja estan en un sistema de quilometratge.
1: Un model, això sí, que creu que s'hauria d'aplicar a escala estatal per evitar greuges territorials.
0: I en el capítol de reaccions, mentre el transport de mercaderies per carretera s'hi mostra contrari perquè penalitza el sector des de la Cambra de Comerç i veuen la solució al manteniment i la gestió de vies.
1: També la Cambra defensa un model basat en la distància recorreguda i en el grau de contaminació del vehicle seguint la directiva europea. Ho ha explicat Alicia Casar, responsable de la Comissió d'Infraestructures, que en declaracions a la xarxa subratlla quina és la clau perquè els recursos recaptats es destinin realment al manteniment de la xarxa viària.
3: La qüestió de la gestió de proximitat, la gestió des de territori és essencial, és la clau. O sigui, realment generar un mecanisme en base al qual el que recapti vagi a territori i des del territori es destini realment amb aquest fi últim que seria garantir el manteniment i la millora de les vies.
1: En canvi, des de FENADISMER, el seu president, Carlos Folchi, reclama que els transportistes quedin exempts del tribut. Argumenta que amb els impostos que paguen cada vegada que omplen el dipòsit ja contribueixen de manera sobrada al manteniment de les carreteres.
4: Entenem que hem d'estar exemptes d'aquesta nova imposició, d'aquesta nova tributació. Hem de tindre present que la recaptació per impostos d'hidrocarburs a IVA per consum de combustible és de 20.000 milions d'euros l'any i la despesa en conservació i manteniment, la màxima que s'ha fet al conjunt de l'Estat, ha sigut de 2.000 milions d'euros l'any.
1: Folchi adverteix que, si s'aplica, el cost acabarà recaient sobre els transportistes perquè difícilment es podrà repercutir als clients.
0: Anem per la previsió del temps, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: Avui tornem a tenir una jornada tranquil·la aquí al Maresme, però amb alguns núvols. Núvols que es faran més abundants aquesta tarda i és que hi haurà tempestes que afectaran la zona de la serralada prelitoral i aquí veurem les nuvolades d'aquestes tempestes, però no esperem precipitacions aquí al Maresme, on continuarem amb unes temperatures realment càlides, màximes de 30-31 graus a prop de la costa, 33, puntualment els 34 cap a l'interior de la comarca. Per tant, la calor que continuarà força intensa. Tot això amb vents que bufaran fluixos de mar cap a terra i amb una situació marítima tranquil·la. Tota la costa de la comarca en predomini del marejol. De cara a demà s'espera que tinguem un temps novament tranquil i estable, dominat pel sol, amb temperatures que pugen una mica, de cara a dijous baixen i a més dijous tindrem un increment de la inestabilitat. Dijous sí que durant la tarda esperem alguns xàfecs localment intensos aquí a la comarca i la matinada del divendres encara podríem tenir alguns aiguats importants aquí a prop de la costa. Per tant, haurem de veure com evoluciona tot plegat de cara, com dèiem, la tarda del dijous i la matinada o la primera meitat del divendres. Les temperatures dijous, ja ho hem dit, comencen a baixar una mica i divendres baixaran de forma més clara amb unes temperatures clarament més baixes respecte a aquests últims dies. Tot això amb vents que continuaran de cara a demà fluixos, girant cap a Garbí com a molt moderat a la tarda, i entre dijous i divendres els vents seran també febles, bàsicament de mar cap a terra, amb una situació marítima que en els pròxims dies, de moment, s'ha de mantenir força tranquil·la.

Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. El gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas, ha demanat al govern la retirada de la proposició de llei per limitar la compra especulativa d'habitatge. La proposta vulnera el dret a la propietat privada, a l'herència i a la llibertat d'empresa, entre altres, segons el dictamen fet públic aquest dimarts pel Consell de Garanties Estatutàries. Gorgas ha explicat que la norma està molt plantejada de base i ha apuntat que els informes sobre els que es basa són molt qüestionables i també que no està ben estructurada. Malgrat que reconeix que cal afrontar el problema del sector, demana alternatives amb més consens i més participació de la societat i l'entorn privat. Iris Thió ha estat la gran protagonista de la jornada dels europeus de natació artística de París després de conquistar la medalla d'or en el solo tècnic. La catalana s'ha imposat amb una rutina d'alta dificultat i una execució impecable, interpretada amb la música de Rosalía, i ha superat la bielorussa Vasilina Kandoshka i l'alemanya Clara Bleyer, que l'havien precedit en el solo lliure. Amb aquest nou èxit, Thió ja acumula 5 medalles en aquest europeu, un or, 3 plates i un bronze. La barcelonina també ha sumat una medalla de plata en la rutina tècnica per equips, juntament amb Cristina Aràmbula, Txell Ferrer, Marina García, Mireia Hernández, Aurora Lázaro, Lilo Lluís i Sara Saldanya. El conjunt espanyol només ha estat superat per l'equip neutral rus, mentre que Itàlia ha completat el podi. Amb aquests resultats, Espanya acumula 7 medalles i ocupa la 5a posició del medaller dels europeus d'esports aquàtics de París, amb un or, 4 plates i 2 bronzes. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat l'acomiadament disciplinari d'una operadora del telèfon d'emergència 112 destinada a la sala de Reus per una sèrie d'incidències registrades entre el 16 de setembre i el 2 d'octubre del 2024, quan va donar per finalitzades diverses trucades d'emergència sense gestionar-les ni retornar-les, contravenint els protocols de servei. Entre els avisos descartats hi havia una baralla durant un enterrament al cementiri de Lleida, una agressió, persones que requerien assistència sanitària, un furt i 2 menors atrapats en un ascensor. La sala considera que la seva actuació va suposar una clara deixadesa de funcions que podia comprometre l'atenció d'emergències reals. I el Ministeri d'Indústria i Turisme ha destinat 350 milions d'euros a la primera línia del programa Automés, que vol facilitar l'adquisició de vehicles elèctrics i electrificats amb la finalitat de renovar el parc mòbil. El Ministeri informa que aquesta línia va dirigida a persones físiques que hagin adquirit vehicles des de l'1 de gener i que no desenvolupin una activitat econòmica. L'executiu espanyol l'ha obert avui el termini per presentar la convocatòria. Els imports finals de l'ajuda es determinen en funció del grau d'electrificació del vehicle, el preu i la seva contribució a la indústria europea. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Durant l'estiu, els d'esports de Ràdio Tordera decideixen guardar les bambes a l'armari i prefereixen posar-se les xancletes i el banyador. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la banqueta

Bon vespre, són les 8 i 3 minuts. Això és una nova edició de La Banqueta d'Estiu, d'avui dimarts 4 d'agost. Benvinguts i benvingudes a una altra edició. Poseu-vos còmodes, agafeu qualsevol cerveseta, poseu-vos i compte, que avui tindreu una mica de més temps per anar a preparar aquestes bitlles, que espero que el primer dia hagi anat perfecte. Vinga, va, i sense més dilació, anem a començar a La Banqueta d'Estiu. Vinga, som-hi!

Vinga, doncs avui aquí a la banqueta tindrem aquesta segona meitat de l'entrevista que no vam poder escoltar ahir, i d'en Sergio Alonso, perquè va tirar moltes novetats. Ja estem posats al dia de que vam escoltar de que si el club Petit Tordera no aconseguia una liquiditat immediata en unes dues setmanes d'uns 10.000 euros, podria retirar l'equip de competició a Hockey Lliga, del primer equip estem parlant, eh? Per tant, crec que és una entrevista que també heu d'escoltar per aquí a la ràdio. Si no ho heu fet ja per YouTube, escoltarem doncs també altres que faltava, la mitja horeta que faltava d'entrevista que no donava temps d'escoltar-la ahir dilluns, perquè no donava de l'hora, havia de sonar la connexió amb la xarxa i també havíem d'anar a les Villes de la Fresca, que començava aquesta nova edició. Que què? Com us ha anat? Espero que molt bé, jo també hi jugo i mira, podria haver anat una mica millor, però tot és participar i ens ho passem d'allò més bé. Així doncs, avui també tindrem en Sergio Alonso aquí a la banqueta d'estiu, i després, sí que sí, serà un altre dia per anar a les Villes de la Fresca. No m'enrotllo més, perquè anem a llegir ara mateix l'actualitat esportiva tordarenca abans de passar amb el contingut del dia d'avui. Vinga, va, som-hi!

I és que el Club Futbol Tordera s'enfrontarà contra el Club Esportiu Bonmatí a la primera ronda de Copa Catalunya. El conjunt tordereny jugarà el seu primer partit oficial de la temporada l'últim cap de setmana d'agost. El Club Futbol Tordera ja coneix quin serà el seu primer obstacle en la present edició de la Copa Catalunya. Després del sorteig de la Federació Catalana de Futbol, el conjunt dirigit per Guillem Ferrer s'enfrontarà al Club Esportiu Bonmatí en la primera eliminatòria del prestigiós torneig català. Aquesta primera ronda, a partit únic, representa el primer gran repte competitiu per a la plantilla del Club Futbol Tordera, que buscarà avançar de fase per apropar-se als possibles enfrontaments contra equips de categories superiors. De moment, en aquesta ronda serà el torn dels campions de quarta catalana i tercera catalana. L'equip de menor categoria actuarà com a local. Així doncs, el Club Futbol Tordera visitarà el camp del Bonmatí per disputar el primer partit oficial. Tot i que en els pròxims dies es definiran els horaris exactes, el partit serà el dissabte 29 o diumenge 30 d'agost, amb hora encara per definir. La Copa Catalunya és tradicionalment una competició on la intensitat i la sorpresa del futbol territorial prenen el protagonisme absolut. Des de la directiva i el cos tècnic del Club Futbol Tordera ja han començat a planificar aquest primer joc oficial, que en principi seria el seu segon partit després de disputar el ja tradicional amistós de Festa Major. Aquests partits serviran per culminar la pretemporada i veure com les noves incorporacions es desenvolupen a les ordres de Guillem Ferrer. Partit de pretemporada que d'aquí poc tindreu notícies de qui serà el rival i ho anunciarem per aquí a Ràdio Tordera.

0: Passem a l'actualitat general i la obrim amb aquesta notícia que hem tingut avui, i és que Ter Stegen ha estat cedit a l'Ajax per una temporada fins al 30 de juny del 2027. El guardameta del club blaugrana, que jugarà a les ordres de Mitchell una altra vegada com era en el Girona, però que es va lesionar de l'esquena i no va poder disputar gaires minuts. Seguim amb Ferran Torres, perquè desafia el Barça en la seva gira de per mitjans nord-americans. El valencià agraï l'interès d'altres equips i ha recordat al club blaugrana que té la paella pel mànec. Tinc contracte, puc esperar i decidir pel meu compte. El futur de Ferran Torres s'ha convertit en el serial de l'estiu. El davanter del Barça, que encara té un any més de contracte, ha deixat la porta oberta a una possible sortida del club. Lluny de tancar els rumors que el situen fora del club, ha allargat la incertesa amb unes declaracions en diversos mitjans dels Estats Units. Unes declaracions al programa Today de la cadena estadounidenca NBC. Quan li han preguntat en el programa a què faria l'any vinent, el d'Horta Sud no es veia els dubtes. Tinc contracte amb el Barça, però en el futbol mai es sap. Estic esperant a veure quina és la decisió correcta, però encara no la sé. El periodista no ha tardat en preguntar si hi havia un club somiat, però de nou el punt de blaugrana no s'ha volgut mullar. Només vull ser feliç, ha sentenciat Ferran Torres. Ferran també recorda la situació que el Barça, que té la paella pel mànec, i és que la situació i el desenllaç del cas de Ferran són importants perquè condiciona els plans de Flick per confeccionar la plantilla. En una declaració posterior, amb un altre mitjà que té per concedides a la gira publicitària pels Estats Units, Ferran ha agraït l'interès del club com el PSG. Sempre és bo que et vulguin aquests equips, i ha recordat el Barça que té el control de la situació. El millor és que, com que tinc contracte, puc esperar i decidir pel meu compte. En el mateix sentit, ha emplaçat el club blaugrana a demostrar que en volen. Deia això. A veure si podem escoltar aquestes declaracions que feia Ferran. A veure si ho podem escoltar.
1: Anything you could share on maybe what the status is of any conversation?
2: Bueno, siempre que te quedan estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
1: Of course you love Barcelona and obviously you have the contract with them. What do they need to do to keep you?
2: Bueno, mostrar que me quieren, que vengan a negociar y al final todo es hablar.
0: Li preguntaven al principi com estava la situació, i després la segona pregunta li qüestionaven per què hauria de fer el Barça per que es quedés. I ha dit demostrar que m'estimen. Si no s'ha fet suficient ja no sé el que és saber estimar o no. Passem a l'altra notícia. Les noves normes arbitrals del futbol espanyol per a la temporada 26-27. El CTA ha publicat la nova normativa arbitral que farà servir la Lliga a partir de la temporada vinent. És a dir, aquesta. La Lliga ja escalfa motors i començarà amb canvis importants en l'arbitratge. Després de les novetats que es van veure al Mundial, ara arriba el torn del futbol espanyol. El CTA ja ha fet oficial les noves normes per aquesta temporada, amb un objectiu clar, acabar amb les pèrdues de temps, frenar les simulacions i donar més ritme als partits. S'acaben els canvis eterns. A partir d'aquesta temporada, el jugador substituït tindrà 10 segons per sortir del terreny de joc, un cop l'àrbitre autoritza el canvi. Si no ho fa, el substitut haurà d'esperar fins la segona interrupció, sempre que hi hagi passat un minut de joc real. En el cas dels porters, hauran de sortir per la línia de fons i, si fan perdre temps, veuran una targeta groga. Què passa si un porter es lesiona? La nova regla que canvia els partits. Per tal d'evitar simulacions, si un porter necessita assistència mèdica, el seu equip jugarà temporalment amb un futbolista menys. L'entrenador haurà d'escollir un jugador de camp perquè surti del terreny de joc durant un mínim d'un minut fins a la represa. Si no decideix en 10 segons, serà el capità qui haurà d'abandonar el camp. La norma només té excepcions en casos molt concrets, com una falta sobre el porter, o un xoc fort, o una hemorràgia. També compta enrere els serveis de banda i de la porteria. Els àrbitres també castigaran les pèrdues de temps en les represes. Quan un equip trigui massa en posar la pilota en joc, s'activarà un compte enrere de 5 segons. Si és un servei de banda, si no s'executa temps, la posició serà per al rival. Si és un servei de porteria, el càstig serà d'un córner en contra. També la nova funció del VAR en segones grogues i córners. El VAR tindrà més marge d'actuació. Com també va passar al Mundial, podrà corregir targetes vegades mostrar les jugadors equivocats per un error d'identitat i també revisar corners concedits de manera incorrecta. A més, podrà intervenir en segones targetes grogues quan la decisió arbitral sigui manifestament errònia, sempre abans que es reprengui el joc. Què passa si hi ha un doble toc en un llançament de penal? Doncs també canvia el criteri de penals. Si el llançador toca accidentalment dues vegades la pilota i entra, el penal es repetirà. Si no acaba en gol, es considerarà fallat. El reglament també especifica que serà penal si un company toca deliberadament la pilota amb la mà dins de l'àrea després que el porter l'hagi posat en joc. Precisament, aquest fet va passar en un Barça-Atlètic de Madrid de la darrera Champions League i l'àrbitre no va assenyalar absolutament res. La llei Vinícius també arriba a la Lliga. Tapar-se la boca per parlar ja no passarà desapercebut. El gest, per si sol, no serà sancionable, però sí que podrà comportar una targeta groga, si es fa durant una protesta o una discussió per ocultar el que es diu. Si després es demostra que hi havia insults o comentaris ofensius, els òrgans disciplinaris també podran actuar. En aquest cas, la llei Vinícius també canvia respecte al Mundial. Mentre que durant la Copa del Món aquest gest podria acabar amb una targeta vermella, a la Lliga el càstig serà, en principi, només una groga.

0: Vinga, va, arribem aquí, ara sí que sí, en el punt on hem de continuar escoltant aquesta entrevista amb en Sergio Alonso. Recordem que l'acabareu d'escoltar, la mitja hora d'entrevista que no vam poder sonar ahir, des del punt on parlem amb ell i li pregunto sobretot per com està aquests grups, com va rebre la notícia la junta d'aquests grups i també continuarà parlant de temes econòmics. Anem a escoltar-lo, vinga, va!
1: La banqueta d'estiu, la dosi esportiva refrescant diària de Ràdio Tordera.
2: Ho canviarem tot avui.
1: Els vespres d'estiu a la ràdio són per estar a la banqueta d'estiu. Suma-t'hi.

Vinga, doncs, fins aquí arribem d'avui, aquesta edició de la banqueta d'estiu de dimarts, a 4 d'agost. Espero que hagueu gaudit d'aquest final d'entrevista, que recordeu que si no l'heu vist sencer, si us heu incorporat avui i no vau poder escoltar el d'ahir, recordeu que teniu aquesta entrevista en el canal de YouTube de Ràdio Tordera. Allà la tindreu sencera, no es mourà, la podeu escoltar, la podeu veure i escoltar fins a on vulgueu, de recuperar-ho més tard dins del mateix punt. Per tant, teniu aquesta facilitat, eh? Donar-vos les gràcies per acompanyar-me un dia més, i ara també és hora d'anar cap al Parc de la Sardana per gaudir d'aquest segon dia de Bitlles de la Fresca. Vinga, va, que hi farem tard, que vagi molt bé. A reveure, molt bona sort a les bitlles, i ens veiem demà. Molt bona nit.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
1: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
0: Segueix-nos per no perdre't cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
2: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
3: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
4: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
6: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
0: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
1: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
0: Segueix-nos per no perdre't cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
7: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
8: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
9: 107.1 FM. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Javier De Gea. TMB ha anunciat una auditoria de tots els revestiments als túnels del metro arran de l'incendi entre les estacions del Clot i de Glòries de la línia L1, que va deixar un balanç de prop de 140 ferits. Xavier Flores, conseller delegat de TMB, ha explicat avui que l'auditoria tindrà com a objectiu verificar que els materials que compleixen la normativa en cas de foc no suposen un risc afegit, i ha afegit que si es detecta algun element amb un comportament diferent de l'esperat davant d'un incendi, serà substituït. El portaveu de TMB ha reiterat que el revestiment impermeabilitzant que va cremar no es troba en cap altre tram de la xarxa, i també ha afirmat que es reforçaran els protocols d'emergència per proporcionar més informació al passatge. I els delictes del transport ferroviari de Catalunya han disminuït un 20% durant el primer semestre de l'any respecte al 2025, especialment gràcies a la pressió policial contra els carteristes. La majoria dels delictes continuen sent furts o robatoris sense violència, principalment de telèfons mòbils i carteres. Segons han destacat els Mossos d'Esquadra, aquest descens és fruit de la combinació de patrulles uniformades i de paisà, i la feina dels investigadors i els dispositius Campai contra la multireincidència. I en aquest context, Rodalies ha estrenat una nova aplicació mòbil que permet consultar informació en temps real sobre el servei, seguir la ubicació dels trens, accedir a mapes interactius, comprar bitllets, fer cerques per veu, guardar trajectes i estacions preferides i rebre informació personalitzada segons els hàbits de mobilitat de cada usuari. Segons informa el govern aquest dimarts en un comunicat, l'aplicació reuneix en un únic entorn digital tota la informació i els serveis necessaris per planificar i gestionar els desplaçaments. L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça afecta ja una superfície provisional de pràcticament 109 hectàrees de terreny forestal, segons ha informat el cos d'agents rurals. Del total de la superfície cremada, gairebé 36 hectàrees afecten a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes. Actualment no hi ha cap front actiu i les parts altes han evolucionat favorablement, però la dificultat del terreny i la presència de troncs caiguts poden allargar les tasques durant dies o setmanes, malgrat la pluja que ha ruixat la zona les darreres hores. Precisament, el Servei Meteorològic de Catalunya preveu un canvi de temps de cara a dimecres i dijous amb precipitacions localment intenses acompanyades de calar massa o pedra. Les temperatures es normalitzaran entre dijous i divendres després dels darrers dies de calor, tot i que tornaran a pujar de cara a dissabte. També s'ha actualitzat l'avís per intensitat de pluja amb un grau màxim de perill de 3 sobre 6 entre dimarts a la tarda i la matinada de dimecres, i novament dijous entre les 2 i les 8 de la tarda. Davant d'aquesta previsió, Protecció Civil manté activa l'alerta del Pla Inuncat i demana a la ciutadania que segueixi l'evolució meteorològica. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: habanera.
1: A l'estiu, les sardanes de la Particela donen pas a les habaneres, del cant de la sirena.
0: Com l'aire.
1: Cada dimarts a les 9 del vespre anirem a la vora del mar a escoltar habaneres, amb el cant de la sirena.
2: Bon vespre, sóc Toni López, som a la 107.1 de la FM a Ràdio Tordera, també ens podeu seguir per radiotordera.cat. Aquesta és l'emissora que t'escolta i avui tenim un programa farcit d'habaneres i bones cançons catalanes. Comencem amb el grup Terra i Mar, amb Blanes sa Palomera.

Continuem amb una altra banera que es refereix a un indret molt estimat per als turistes, un indret de la costa de Tarragona que es diu Salou.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
2: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
3: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
4: Font i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Font i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
5: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
7: No, primer has de fer la digestió.
6: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
7: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
8: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
9: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
10: Els dimarts de 9 a 10 del vespre, puja la barca de Ràdio Tordera i navega per les zones del 107.1 de la FM, tot escoltant el cant de la sirena, amb habaneres i cançons de taverna. El cant de la sirena, amb Toni López, a Ràdio Tordera.
11: Fem un canvi ja en aquest cant de la sirena, en aquesta segona part. Anem a escoltar un tema que és tot una versió i tot un himne d'un indret, com és el Mediterrani. Ell és Joan Manuel Serrat i això és El Mediterrani.

Nosaltres ens reconeixem com a homes i dones del Mediterrani, però també ens reconeixem com a membres d'un país petit. Vaig a buscar la cançó un momentet, ta-ta-ta, País Petit, de Lluís Jacques.

Nemos quemam prenya. Los coches van pasando.

0: বছর
1: una cançó que ha marcat tota una època. Carla Sabater, que ella ha batut per un mal de cor, se li va trencar el cor en un concert, i nosaltres que marxem ja amb un altre tema que és molt, molt creatiu. Qualsevol nit pot sortir el sol, de Jaume Sisa.

0: dotze van arribar la fada bona i venta focs. En Tom i Jerry, la bruixa calixta.
1: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona nit, són les 10, parla Javier De Gea. L'ocupació a Catalunya torna a batre rècords durant el mes de juliol i es consolida amb 4.025.000 afiliats a la Seguretat Social. Aquesta xifra suposa prop d'un 3% més que ara fa un any i 16.000 persones més que el juny passat. L'atur, per contra, també ha pujat aquest mes de juliol, sobretot per la finalització de molts contractes a l'inici de l'estiu. L'augment és de prop de 8.000 persones. Ara bé, els gairebé 315.000 aturats aquests mes suposa una xifra menor en un 1,4% que la de fa un any i mantenen la marca més baixa d'un juliol des del 2007. Des de l'executiu català fan una valoració positiva d'unes dades que a més coincideixen amb la fi del procés de regularització. Paco Ramos és el secretari de Treball.
4: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat. No hi ha una altra realitat possible i és que això tingui un impacte en seu d'afiliació perquè hem regularitzat persones perquè després es regularitzin les feines que estaven fent.
3: Tot i aquestes dades positives, els sindicats exigeixen més al govern. D'una banda, demanen continuar treballant en el procés de regularització i, de l'altra, impulsar mesures per l'entrada al sector laboral de les persones més joves. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat aquest dimarts que només 2.000 dels 72.000 migrants que van arribar irregularment a Ceuta la setmana passada segueixen a la ciutat autònoma. En una roda de premsa després de la reunió celebrada de manera telemàtica amb els seus homòlegs europeus, Marlaska ha afegit que les entrades s'han aturat completament i també ha xifrat en 75 el nombre de morts que ha deixat la crisi viscuda amb la frontera amb el Marroc els darrers dies. Precisament, la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha afirmat aquest dimarts que el govern espanyol farà una transferència extraordinària de 25 milions d'euros a Ceuta per garantir l'atenció dels menors i adolescents migrants no acompanyats que hi ha a la ciutat autònoma. En declaracions a la premsa des de Madrid, la ministra ha remarcat que aquesta és una bona prova del compromís del govern, que està acompanyant Ceuta i posant un èmfasi especial en els més vulnerables. Tot això el dia que els estats membres de la Unió Europea han pactat accelerar el reforç fronterer, els retorns i més vigilància a les xarxes socials per evitar crisis com la de Ceuta. I els bombers han rebut un total de 9 avisos pel pas de la tempesta a la regió central, sobretot per la caiguda de branques. El temporal ha afectat també la circulació de trens. Concretament, s'ha hagut d'interrompre l'R3 entre Vic i Ripoll per la caiguda d'un arbre a la zona de vies entre Torelló i Sant Quirze de Besora. Precisament en aquest municipi d'Osona s'ha fet acompanyament des de la sala de control d'un campament d'escortes afectat per la calamarsa. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
2: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
1: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
2: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
1: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.

I encara hi ha un ofici que es pot considerar un ofici de festa. És la del pintor de parets, que, si no canten abans, no et fan una bona sanefa.

I sempre i quan la cançó és molt més vella, et deixaran el pis molt més fresc.

un pis més fresc que un veu al sostre, que el feien i quan cantaven. Tots porten ells, tots ells porten bata llarga i de colors a plaeret.

Els paletes el mateix fan un porxo com una xemeneia. I si ho volen, sense escales, pugen al capdamunt d'on sigui.

fan també balconades que hom veu la mar de lluny, els finestrals que es guarden tota la serralada, i els capitells, i els sòcols, i les voltes de punt.

0: Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Els dilluns a les 3 de la tarda i els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Tordera.
1: Van en cos de camisa, com gent desenfeinada. Oh, les cases que aixequen d'un tancar i obrir d'ulls.

L'home és la mesura de totes les coses, de les quals són quan són, i de les que no són en el que mai són.

Mireu la noia que us guanya a l'esclat. Ella és la pubilla i és bruna de rostre.

de tant que és tan jove, enamora el seu pas. Qui no ho sap, quan la veu, també s'enamora.

Perquè tu has vingut, jo, ara, torno a estimar. Diré el teu nom i el cantarà la losa.

L'estat no és més que un morrió que té per objecte tornar inofensiu a aquest animal carnisser, l'home, i fer de manera que tingui l'aspecte d'herbívor,

La felicitat humana és la fràgil seguretat d'un nàufrag que, en posar-se als peus a terra, es meravella de mantenir-se ferm.

0: El secret per ser feliç consisteix en estimar el que un ha de fer, acceptant el seu destí, tant social com no.
1: Sentit i sensibilitat. Música i pensaments imprescindibles per acabar el dia. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera.

0: 107.1 FM. Radio Tordera.
1: Infopodcast Tordera.
2: Hola, dimarts 4 d'agost. Les tres paraules del dia són calor, tort, Catalunya. Calor. El cap Tordera adverteix d'un augment de consultes per cops de calor i recorda les claus per prevenir-los. I des de Tordera, així combaten els veïns i veïnes de Tordera la calor. Alguns de les mesures són buscar l'ombra, els banys a la piscina o l'ús de l'aire condicionat. Tort. S'obren les inscripcions per al joc Troba el Tort de la Festa Major. El guanyador de la gincana per l'entorn de Tordera serà premiat amb un àpat a l'etapa ibèrica. I Radio Tordera impulsa l'Escape Room. M'ho ha dit un WhatsApp de la tieta sobre fake news el proper dissabte 15 d'agost. Les inscripcions són obertes. Catalunya. El Club Futbol Tordera s'enfronta al Bon Matí a la primera ronda de Copa Catalunya. El conjunt torderenc jugarà el seu primer partit oficial de la temporada l'últim cap de setmana d'agost i diversos experts valoren avui per aquesta emissora el possible retorn dels peatges a Catalunya. El cap de Tordera adverteix d'un augment de consultes per cops de calor i recorda les claus per prevenir-los. Els riscos de la calor afecten de manera majoritària la població més vulnerable, especialment els infants i la gent gran. Núria Roure és directora del cap Tordera.
3: Fora dels edificis, doncs resguardar-nos d'aquesta calor, sempre caminar per l'ombra, beure aigua, sobretot menjar molta fruita, molta verdura, que són aliments que porten aigua, hidratar-nos molt.
2: Avui és el Dia Mundial del Lleopard. Avui és Sant Joan Maria a venir. Falten 8 dies per l'eclipsi solar, 20 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un dia amb temps estable i radiant amb predomini del sol de cara a demà. Els mantindrà l'ambient plàcid i xafogós. La dita a l'agost, figues i most. Recordeu que avui podreu trobar la cuba d'aigua de subministrament gratuït d'aigua aquest dimarts de 8 a 9 del vespre al pavelló dels Països Catalans, de 9 del matí a 11:15 al local social de Sant Pere i de 11 a 12:15 a Terra Brava, a l'entrada de la illa d'Escombraries.
1: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El cap del nostre poble adverteix d'un augment de consultes per cops de calor i recorda les claus per prevenir-los. Els riscos de la calor afecten de manera majoritària la població més vulnerable, especialment els infants i la gent gran. Núria Raurés, directora del CAP.
2: Fora dels edificis, doncs, resguardar-nos d'aquesta calor, sempre caminar per l'ombra, beure aigua, sobretot menjar molta fruita, molta verdura, que són aliments que porten aigua, hidratar-nos molt.
1: Hem sortit al carrer per saber com combaten la calor els veïns i veïnes de Tordera. Algunes de les mesures són buscar l'ombra, els banys a la piscina o l'ús de l'aire condicionat.
3: Bé, doncs jo normalment em quedo a casa fins la tarda o així, que surto ja més tard, però amb l'aire condicionat, amb el ventilador i sense samarreta per casa és com si està millor, perquè aquest estiu serà tot els matins, el migdia, és com més calor fa. Normalment, si surto, m'agrada anar a la piscina, sobretot.
1: S'obren les inscripcions per al joc Troba el Tort a la festa de la Festa Major. Enguany, el guanyador de la Gincana serà premiat amb un àpat a la tapa ibèrica. I Ràdio Tordera impulsa l'Escape Room. M'ho ha dit un WhatsApp de la tieta sobre fake news el proper dissabte 15 d'agost. Les inscripcions estan obertes. Ens en parla el director de l'emissora, Albert Sabater.
4: Es tracta, doncs, precisament d'això, d'una sessió gamificada, és a dir, un taller en format de joc, en el qual, a través de la superació de diferents proves, anem parlant i reflexionant sobre les notícies falses, la desinformació i tota una sèrie de fenòmens que, malauradament, estan d'actualitat.
1: En esports, el Club Futbol Tordera s'enfrontarà al Bon Matí a la primera ronda de la Copa Catalunya. El conjunt torderenc jugarà el seu primer partit oficial de la temporada l'últim cap de setmana d'agost. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: De moment, pocs canvis avui pel que fa a la situació meteorològica aquí a la comarca. Sí que tindrem alguns núvols més, però sense precipitacions, amb vents que bufaran fluixos, giren cap al sud-oest aquesta tarda i situació marítima tranquil·la, dominada pel marejol. Aquestes nuvolades que veurem aquesta tarda seran conseqüència de les tempestes que afectaran la zona de la serralada prelitoral, però que, com dèiem, no arribaran de moment aquí a la costa. Demà tindrem un dia també tranquil i assolellat, però de cara a dijous a la tarda sí que podríem tenir precipitacions. Sembla que el temps s'inestabilitza i entre dijous la tarda i la matinada del divendres podríem tenir alguns aiguats aquí a la comarca. De moment, temperatures que avui, demà i demà passat han de variar poc, demà pugen una mica, demà passat dijous comencen a baixar, però divendres sí que baixaran de forma més clara.
1: Informatiu que completarem avui amb els espais habituals. Comencem aquesta edició d'avui, dimarts 4 d'agost.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Davant les altes temperatures i les pròximes onades de calor, des del CAP s'alerta d'un increment de les consultes per cops de calor durant els darrers anys. Segons assenyala la directora del centre, la majoria d'aquests episodis es produeixen per no respectar les mesures de prevenció bàsiques, com ara exposar-se al sol en les franges horàries de més risc o romandre en espais no climatitzats. Els símptomes que pot experimentar l'organisme inclouen febre alta amb una pujada important de la temperatura corporal, nàusees i vòmits, pell més vermella, calenta i seca, respiració i pols accelerats. Davant d'una situació de cop de calor, si es tracta d'una persona jove, s'intentarà abaixar la temperatura i tractar els símptomes, mentre que si afecta una persona gran, es recomana acudir directament a un centre sanitari. Ho explica la directora del CAP, Núria Roura.
1: Doncs mira, de moltes maneres reacciona el cos, tant pot ser amb febre alta, amb la temperatura del cos que puja, amb nàusees, amb vòmits, amb la pell més vermella, calenta i seca, i amb, s'accelera la respiració i el pols. En principi, si és una persona jove, intentar baixar la temperatura i tractar aquests símptomes que hem comentat. Si és una persona gran, sí que és aconsellable venir en un centre sanitari.
0: Els riscos de la calor afecten de manera majoritària la població més vulnerable, els infants i la gent gran. Cal extremar les precaucions durant les hores punta de més risc, situades entre les 12 del migdia i les 5 de la tarda, evitant sortir a la via pública en aquesta franja.
1: Ja sigui quan estem fora de casa, per exemple, fora dels edificis, doncs resguardar-nos d'aquesta calor, sempre caminar per l'ombra, beure aigua, sobretot menjar molta fruita, molta verdura, que són aliments que porten aigua, hidratar-nos molt. I quan estem a casa, sobretot el tema de tenir la casa ventilada, buscar corrents d'aire amb persianes baixades, finestres obertes, sobretot les hores que refresca, cap al vespre o la matinada.
0: Hem sortit al carrer per saber també què n'opinen els veïns i veïnes, amb els termòmetres situant-se habitualment per sobre dels 30 graus i fregant els 40 en els pics de l'estiu. Les autoritats de Salut i Protecció Civil insisteixen en la importància de seguir les recomanacions d'autoprotecció, bona hidratació, evitar el sol a les hores centrals del dia i buscar refugis frescos. A Tordera, els veïns i veïnes ja tenen les seves pròpies rutines per combatre les altes temperatures. Davant les onades de calor, els consells bàsics continuen sent la primera línia de defensa. A l'interior de les llars es recomana obrir les finestres a la nit per ventilar i abaixar les persianes durant el dia. Al carrer la clau passa per buscar l'ombra, dur roba lleugera de colors clars i dur aigua a sobre i evitar l'exercici intens. Un ciutadà i socorrista del municipi explica com viu les jornades de més fogor.
2: La calor, bueno, com sempre, no? Aquest any és molt, molt calorós, hi ha persones que s'han marejat una mica i tal, però bueno, suportable. Jo em poso sempre a l'ombra. Alguna vegada m'he tirat a la piscina per un nen que... un nen que se li va caure la pilota, es va tirar i va caure al fons total.
0: D'altra banda, per a molts joves i famílies, la millor estratègia és modificar les rutines diàries, evitant sortir al carrer durant el matí o migdia i aprofitant els espais climàtics o l'aigua.
3: Bé, doncs jo normalment em quedo a casa fins la tarda o així, que surto ja més tard, però amb l'aire condicionat, amb el ventilador i sense samarreta per casa és com si està millor, perquè aquest estiu serà tot els matins, el migdia, és quan més calor fa. Normalment, si surto, m'agrada anar a la piscina, sobretot.
0: Amb aquestes mesures i d'altres, els veïns i veïnes passen l'estiu de la millor manera i de la manera menys calorosa possible.

0: El característic tor de fusta s'ha amagat en algun racó de Tordera. Aquest és el missatge que ha fet servir l'Ajuntament per anunciar la continuïtat de l'activitat Troba el Tort després de l'èxit d'edicions anteriors. Enguany el consistori ha tornat a impulsar aquesta divertida proposta de recerca en equip que arrencarà el pròxim 16 d'agost. A partir del diumenge de 16 d'agost, els equips participants hauran de posar a prova el seu enginy i coneixement sobre el municipi per trobar la figura d'aquest ocell tan emblemàtic. El tort està amagat en qualsevol punt dels 84 quilòmetres quadrats de superfície del municipi, tant al nucli urbà com l'entorn natural. Per ajudar els participants en aquesta recerca, l'Ajuntament anirà publicant pistes diàries a través del seu perfil oficial d'Instagram. Aquesta activitat no només busca fomentar la diversió i la competitivitat, sinó també convidar els veïns i veïnes a descobrir l'entorn natural i els racons del poble. La figura que cal trobar és una peça de fusta feta artesanalment pel torderenc Toni Ortega, artesà i membre de la comissió de festes. Des del consistori s'ha volgut agrair públicament la seva col·laboració. Per poder participar, cal formar grups de màxim 3 persones i inscriure's mitjançant el formulari de la web de l'Ajuntament. La recerca començarà un dia després que es tanquin les inscripcions. L'equip més ràpid que aconsegueixi localitzar el tort haurà de guardar-lo en cura i enviar un missatge privat a l'Instagram de l'Ajuntament. Els guanyadors seran citats per retornar la figura i seran premiats amb un sopar al restaurant La Tapa Ibèrica. I amb motiu també de la festa major i de cara al proper dissabte 15 d'agost, Tordera acollirà per primera vegada l'estrena de l'Escape Room obert al públic. M'ho ha dit un WhatsApp de la tieta, un taller gamificat sobre les fake news i la desinformació impulsat per la xarxa de comunicació local al Col·legi de Periodistes amb la col·laboració de Ràdio Tordera. L'activitat serà de 6 a 8 de la tarda. El director de l'emissora, Albert Sabater, ja ha destacat que anteriorment la il·lusió de sumar la ràdio a la festa major amb una proposta innovadora.
1: Ja fa temps que pensàvem que la ràdio havia de contribuir a la festa major amb algun acte i se'ns ha produït l'ocasió, i és que hem pogut participar en l'elaboració d'un escape room a través de la xarxa i també del projecte de formació Learn to Check, que va tot plegat relacionat amb les notícies falses, les fake news. Es tracta, doncs, precisament d'això, d'una sessió gamificada, és a dir, un taller en format de joc, en el qual, a través de la superació de diferents proves, anem parlant i reflexionant sobre les notícies falses, la desinformació i tota una sèrie de fenòmens que, malauradament, estan d'actualitat.
0: L'activitat és oberta a totes les edats, tot i que compta amb places limitades.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El Club Futbol Tordera ja coneix quin serà el seu primer obstacle en la present edició de la Copa Catalunya. Després del sorteig de la Federació Catalana de Futbol, el conjunt dirigit per Guillem Ferrer s'enfrontarà al Club Esportiu Bonmatí en la primera eliminatòria del prestigiós torneig català. Aquesta primera ronda a partit únic representa el primer gran repte competitiu per la plantilla del Club Futbol Tordera, que buscarà avançar de fase per apropar-se a possibles enfrontaments contra equips de categories superiors. De moment, en aquesta ronda serà el torn dels campions de quarta catalana i tercera catalana. L'equip de menor categoria actuarà com a local. Així doncs, el Club Futbol Tordera visitarà el camp del Bonmatí per disputar el primer partit oficial. Tot i que en els propers dies es definiran els horaris exactes, el partit serà el dissabte 29 o diumenge 30 d'agost a un horari per definir. La Copa Catalunya és tradicionalment una competició on la intensitat i la sorpresa del futbol territorial prenen el protagonisme absolut. Des de la directiva i el cos tècnic del Club Futbol Tordera ja s'ha començat a planificar aquest xoc oficial, que en principi seria el segon partit després de disputar el ja tradicional amistós de Festa Major. Aquests partits serviran per culminar la pretemporada i veure com les noves incorporacions es desenvolupen en les ordres de l'entrenador Guillem Ferrer.

0: I diversos experts valoren el possible retorn dels peatges a Catalunya. El professor de l'UPC i expert en mobilitat, Sergi Saurí, considera que eliminar els peatges sense definir abans un model alternatiu de finançament va ser un error i una oportunitat perduda. Defensa que Catalunya hauria de començar per un sistema de pagament per ús, tipus vinyeta, que evolucioni cap al quilòmetre recorregut. Ens ho explica en la següent crònica Elena Puigdueta.
1: El director del Centre d'Innovació en Transport del CIMNE, Sergi Saurí, assegura que retirar els peatges sense tenir a punt un sistema de gestió coherent va dificultar el pas cap al pagament per ús. Considera que si s'hagués fet així, avui el camí cap a la transició seria molt més fàcil. Són declaracions a la xarxa.
2: Quan nosaltres volem instaurar un sistema de gestió que pugui ser una gestió més aviat integral, un dels elements més crítics acostuma a ser l'accessibilitat social. Però serà molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans, immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no passa ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
1: Sobre quin model aplicar, Saurí defensa un esquema transitori, o sigui, començar per una vinyeta temporal que permeti generar ingressos pel manteniment de les vies i reforçar alhora el transport públic i amb el temps evolucionar cap al pagament per quilòmetre, tal com marca la directiva europea.
2: Aquest seria una miqueta l'escenari més raonable, que si nosaltres mirem quines són les experiències d'Europa és el que s'ajusta més. No? A Europa, tot el que seria en turisme s'aplica un sistema temporal, és a dir, es paga una quantitat fixa amb independència del que s'utilitza de dies, en canvi amb els camions sí que ja estan en un sistema de quilometratge.
1: Un model, això sí, que creu que s'hauria d'aplicar a escala estatal per evitar greuges territorials.
0: I en el capítol de reaccions, mentre el transport de mercaderies per carretera s'hi mostra contrari perquè penalitza el sector, des de la Cambra de Comerç hi veuen la solució al manteniment i la gestió de vies.
1: També la Cambra defensa un model basat en la distància recorreguda i en el grau de contaminació del vehicle seguint la directiva europea. Ho ha explicat Alicia Casar, responsable de la Comissió d'Infraestructures, que en declaracions a la xarxa subratlla quina és la clau perquè els recursos recaptats es destinin realment al manteniment de la xarxa viària.
3: La qüestió de la gestió de proximitat, la gestió des de territori és essencial, és la clau. O sigui, realment generar un mecanisme en base al qual el que recapti vagi a territori i des del territori es destini realment amb aquest fi últim, que seria garantir el manteniment i la millora de les vies.
1: En canvi, des de FENADISMER, el seu president, Carlos Folchi, reclama que els transportistes quedin exempts del tribut. Argumenta que amb els impostos que paguen cada vegada que omplen el dipòsit ja contribueixen de manera sobrada al manteniment de les carreteres.
4: Entenem que hem d'estar exemptes d'aquesta nova imposició, d'aquesta nova tributació. Hem de tindre present que la recaptació per impostos d'hidrocarburs a IVA per consum de combustibles de 20.000 milions d'euros l'any i la despesa en conservació i manteniment, la màxima que s'ha fet al conjunt de l'Estat, ha sigut de 2.000 milions d'euros l'any.
1: Folchi adverteix que, si s'aplica, el cost acabarà recaient sobre els transportistes perquè difícilment es podrà repercutir als clients.
0: Anem per la previsió del temps, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: Avui tornem a tenir una jornada tranquil·la aquí al Maresme, però amb alguns núvols. Núvols que es faran més abundants aquesta tarda, i és que hi haurà tempestes que afectaran la zona de la serralada prelitoral, i aquí veurem les nuvolades d'aquestes tempestes, però no esperem precipitacions aquí al Maresme, on continuarem amb unes temperatures realment càlides, màximes de 30-31 graus a prop de la costa, 33, puntualment els 34 cap a l'interior de la comarca. Per tant, la calor que continuarà força intensa. Tot això amb vents que bufaran fluixos de mar cap a terra i amb una situació marítima tranquil·la. Tota la costa de la comarca en predomini del marejol. De cara a demà s'espera que tinguem un temps novament tranquil i estable, dominat pel sol, amb temperatures que pugen una mica. De cara a dijous baixen i, a més, dijous tindrem un increment de la inestabilitat. Dijous sí que durant la tarda esperem alguns xàfecs localment intensos aquí a la comarca, i la matinada del divendres encara podríem tenir alguns aiguats importants aquí a prop de la costa. Per tant, haurem de veure com evoluciona tot plegat de cara, com dèiem, la tarda del dijous i la matinada, o la primera meitat del divendres. Les temperatures dijous, ja ho hem dit, comencen a baixar una mica, i divendres baixaran de forma més clara, amb unes temperatures clarament més baixes respecte a aquests últims dies. Tot això amb vents que continuaran de cara a demà fluixos, girant cap a Garbí com a molt molt moderat a la tarda i entre dijous i divendres els vents seran també febles, bàsicament de mar cap a terra, amb una situació marítima que en els pròxims dies, de moment, s'ha de mantenir força tranquil·la.

Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es va escoltar.

Radio Tordera. La emisora que te escolta.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.